Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb d'altres informacions en aquesta via directa. Tot seguit parlem de la Fira de la Primavera, que arrencarà aquest divendres fins aquest diumenge. 3 dies de la Fira de la Primavera amb moltes activitats. Tot seguit les repassem. La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
2: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
2: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
2: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
2: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
2: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
3: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
3: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
4: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generar bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
4: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
5: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
4: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que, sense cap mena de dubte, pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8a trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge Sant Andreu de la Barca ha celebrat la 29a edició de la Cursa de la Primavera amb rècord de participants i un èxit aquesta Cursa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Èxit novament de la Cursa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca, i és que la 29a edició ha batut rècords de participació amb voltant de 1.800 atletes. Sant Andreu de la Barca ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'epicentre de l'esport popular amb la celebració de la Cursa de la Primavera. Un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Club d'Atletisme, que ha tornat a destacar tant per l'elevada participació com també l'ambient familiar i esportiu que s'ha viscut durant tota la jornada. La cursa absoluta de 5 quilòmetres ha comptat amb 600 atletes inscrits, mentre que les curses de promoció, adreçada als més joves, ha superat els 1.150 participants, confirmant el creixement constant de la prova i també la seva gran implantació entre les famílies i els clubs esportius, no només de Sant Andreu de la Barca, i també de les escoles. A l'apartat competitiu, el gran protagonista ha estat Juan Carlos Galán, del Club d'Atletisme Olesa, amb un temps de 17:31, ha estat el guanyador de la cursa, seguit per dos companys del seu mateix equip, el Feliciano García i el Raúl Agudo. Bé, guanyador de la 29a edició de la cursa de primavera, que com has vist la cursa?
6: Bueno, és una cursa dura, trenca cames, que la veritat és que la part del polígon s'enganxa bastant, però bé, gent al carrer, bon ambient, és una cursa xula per venir.
1: Satisfet per la victòria, no?
6: No era el meu principal objectiu, venir aquí a fer el matí amb els meus companys de club, que ja els veus per aquí, i perquè, mira, l'organitzador de la cursa és el Sergio, i és un moment per recolzar. Aquí tenim curses molt a prop, com nosaltres que organitzem la cursa del foc d'aquí a unes setmanes, i ens hem de donar suport tots.
1: Del Club d'Atletisme d'Olesa, els tres, els tres primers classificats.
6: Sí, sí, sí. Bueno, ha sigut coincidència, però bueno, ens ho hem treballat, i aquí estem.
1: Els que sí que han arribat al mateix temps, el Raúl i el Feliciano del Club d'Atletisme d'Olesa. El teu cognom?
7: Agudo, Raúl Agudo.
8: Feliciano García.
1: Bé, com heu vist la cursa, heu arribat els dos junts,
7: Sí, sí, sí. Hem sortit més conservadors que el Juan Carlos, que ho tenia clar des del principi, i hem anat passant gent i ja des del quilòmetre 1, doncs relleus. Un el Feli, un jo, un el Feli, un jo, i fins a meta.
8: És el meu entrenador, què puc dir d'ell? O sigui, m'ha fet arribar on estic ara. Aquesta cursa l'estimo molt perquè va ser de les primeres que jo vaig competir fa més de 20 anys.
1: És aquest any rècord de participació, més corredors que mai, això dificultat o no? Bueno, vosaltres aneu els primers, tampoc no ho he notat gaire, no?
7: No, hi ha clarament un boom del running ara mateix i que els organitzadors i els clubs d'atletisme hem d'aprofitar, que és el nostre terreny, o sigui que molt bé.
8: Enhorabona al Club de Sant Andreu.
1: Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora ha estat Míriam Montsec amb un temps de 21 minuts 56 segons, seguida de Mònica Nieto i Cristina Vega, del CASAP, del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb la guanyadora, Míriam Montsec, que ens ha explicat i ens ha fet la valoració de la cursa.
9: Bueno, la veritat que bastant cansada perquè no havia preparat la cursa. Aquest any m'he dedicat a més a preparar llargues distàncies. I bueno, potser m'hagués agradat competir una mica més, rebaixar el temps, però bueno, molt contenta, la veritat. Per segon any guanyo la cursa i Molt contenta, com he dit.
10: I és que t'has dedicat aquest any a llargues distàncies. Aquí són 100 quilòmetres, distància curta però intensa.
9: Sí, sí, molt més intensa. Per mi em cansa molt més aquestes distàncies, perquè és anar a mort, que potser més llargues distàncies, que pots anar a un ritme més tranquil.
10: Per tant, segona victòria consecutiva, no?
9: Sí, la veritat que sí.
1: La guanyadora en categoria femenina de la cursa de 5 quilòmetres de la cursa de la primavera. També premis als més de 40 anys. En categoria masculina, José Luis Meana, seguit d'Òscar Toledo i Jacinto Reganzón. En categoria femenina, Penélope Rodríguez, Esther Expósito i també Mariona Peralta, la primera i tercera classificada del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. També s'han lliurat els premis a les escoles que han aportat més atletes a les diferents categories de les curses de promoció. L'escola Josep Pla ha estat l'escola guanyadora en 105 participants. La segona i tercera posició, l'escola Sant Andreu i Vall Palau, amb un empat amb 76 participants. Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Lauro Arranz, que és el president del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que estava molt satisfet de l'èxit de la cursa de la primavera.
11: Impressionat, un rècord de participació, tot ha anat perfecte, veus, és una de les curses que realment t'omple com a president i com a gestor d'un grup impressionant de gent.
1: Bueno, hi ha molta gent aficionada a córrer a Sant Andreu de la Barca, cada vegada més, va creixent, no?
11: Això no para, no sé on arribarem, o sigui, al final ja haurem de posar un límit perquè, hòstia, les carrers ja no donen per més, no? La veritat és que és impressionant la motivació de la gent per córrer, o sigui, això és un impuls que de la població, no?, per fer esport, per sortir, o sigui, molt content.
1: Novetats, no?, en el circuit d'aquest any?
11: Novetats, sí. Aquest any no hem entrat a la Guàrdia Civil, no hem pogut fer-ho, però hem agafat el mateix recorregut que la cursa de Dardo, que va ser un èxit, i continua sent un èxit. O sigui, el fer les promocions petites a la recta de la Constitució encara és molt millor, està tot més concentrat, la gent pot veure'l molt bé.
1: Tenim tope o no? Perquè, clar, 1.800 participants aproximadament aquest any.
11: No sé, a veure si l'any que ve arribem a 2.000 i a veure ja comencem a pensar a fer un tope, perquè si no, hòsties, ja no dona per més. Així.
1: A la propera cursa de la tardor.
11: Cursa de tardor, ara ja en 2 mesos ja comencem a preparar-la, ja comencem a treballar i a veure si podem introduir algunes millores i, bueno, treballar.
1: La nota que posaríeu avui?
11: Un 10 a la participació, als voluntaris, a la policia, a Protecció Civil, tot, ha sortit tot perfecte, sempre hi ha alguna cosa de millora, però molt bé.
1: I el temps acompanyat, eh?
11: I tant, ara s'està una mica torçant, però s'agraeix.
1: Amb la mateixa línia de valoració, el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, també.
2: Sí, la veritat és que hem assolit una xifra rècord, no?, en aquesta 29a edició de la cursa de la primavera. Gairebé 1.800 persones, no?, que han participat pels nostres carrers d'aquesta festa, no?, una mica, perquè al final, tan consolidada en tants anys, és francament una festa de la salut, de l'esport, és una excusa també perquè totes les ciutats hi puguin participar, també via les escoles, no?, que també ens ajuden, no?, a que els nens i nenes puguin fer els seus recorreguts, no?, en aquest cas més curtets, però també participant dintre d'aquesta cursa de la primavera, i aquest any supercontent, molt agraït també a l'entitat de l'atletisme, evidentment, que sense ells no seria possible, també a la gent que treballa en esports, però és un èxit de tothom, un èxit col·lectiu, i és una cursa que es va consolidant i que va creixent cada vegada més. Llavors, bueno, veurem el plantejament que fem en futures edicions, perquè la logística que es necessita, doncs, comença a ser important, però molt content, molt content.
1: Una cursa, també podem dir, que amb un caire familiar, no només amb les curses dels més petits, sinó l'ambient que s'ha viscut avui aquí, no? La gent que ha seguit aquesta cursa també pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, és una oportunitat per, un cop més, sortir al carrer, no? Com tan acostumats estem a casa nostra, no?, a sortir sempre al carrer, en aquest cas vinculat a l'esport i a la pràctica de l'esport i de la salut. I per tant ens hem de felicitar, no?, de que aquestes iniciatives cada cop siguin més conegudes, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també arreu, no?, sent un pol d'atracció dintre de la comarca. En aquest cas, igual que moltes vegades, doncs, ho fem amb el cas del comerç, per exemple, la gastronomia, la festa, etc., doncs en aquest cas també per l'esport, no?, per l'esport, per fer-ho en família, per gaudir d'aquests valors també de la pràctica de l'esport i de la salut, i per tant un èxit absolut.
1: La pregunta, com pot créixer més aquesta cursa primavera? De moment, amb 1.800 participants, és una xifra que ja es podria consolidar, no?
2: Sí, veritablement és la societat que ens està empenyent, no?, a ser més ambiciosos en el que seria la logística i l'organització d'una cursa allà amb més de 2.000 persones, perquè ja estem parlant d'una quantitat de persones prou important pel que és Sant Andreu a la Barca, però en aquest cas, si la ciutadania ens ho demana indirectament perquè s'estan inscrivint cada cop més en aquestes curses, nosaltres hem de respondre i, per tant, posar els recursos per donar les garanties de que aquestes curses siguin una festa, com és el cas d'aquest any.
1: Aquí sí que tenim a Sant Andreu a la Barca molta afició a córrer. Tenim el Club d'Atletisme, però també tenim altres entitats o persones que s'ajunten a córrer, com el Running Club de Sant Andreu de la Barca, per exemple.
2: Sí, benvingudes totes aquestes iniciatives espontànies i ordenades, no?, a l'hora de practicar l'esport a Sant Andreu de la Barca. Per mi és una alegria també que, pues, que les persones espontàniament es puguin organitzar en un moment donat per practicar l'esport, sempre de forma respectuosa i sempre de forma ordenada. Però en aquest cas, com tu bé dius, tenim el patrimoni de l'esport a casa nostra i és un patrimoni que hem de cuidar, hem d'acompanyar en el creixement de les entitats i de les iniciatives com aquesta cursa de la primavera, la cursa de la tardor, etcètera, etcètera. I sí, efectivament, tenim una tradició molt potent a l'hora de córrer per la ciutat i de practicar l'esport en general.
1: Els micròfons de Ràdio Sant Andreu ha parlat de la 29a edició de la cursa de la primavera, l'alcalde Marc Giribet. Estem amb l'alcalde Marc Giribet, també 29a edició de la cursa de primavera. Quina valoració en fa, tenint en compte l'èxit de participació d'aquest any i que el temps també ha acompanyat?
12: Doncs això, un èxit total. Més inscrits que mai, rècord d'inscripcions, rècord de participants també amb les diferents implantacions que les escoles i escoles bressols de Sant Andreu, doncs, han animat a les famílies a que es presentessin. Estem molt contents perquè ha estat tot un èxit d'organització, conjuntament amb el Club d'Atletisme, amb el Servei d'Esports de l'Ajuntament, amb Protecció Civil, amb la Policia Local. La veritat és que tot ha funcionat a la perfecció. Jo crec que és un exemple el que avui hem donat aquí a Sant Andreu de la Barca de vida saludable, de fer-ho en família i gaudir-ho en família, i que tot ha sortit bé. Per tant, molt, molt contents del que hem aconseguit.
1: De fet, ho comentàvem amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, el fet que aquesta és una cursa ja familiar, no només en participació, sinó amb la gent que ha anat seguint també la cursa en el seu recorregut.
12: Exacte, vull dir, famílies acompanyades, amb els més petitons les famílies evidentment han acompanyat i han corregut dins a la cursa. Jo crec que és una combinació, no?, d'aquesta competició, d'aquestes curses que evidentment puntuen, però també és una manera d'iniciar, de donar a conèixer l'esport del run aquí a Sant Andreu de la Barca amb diferents famílies, i jo crec que és molt positiu, diguéssim, que podem tenir les dues vessants per disfrutar i fer-ho en família.
1: Una cursa molt familiar, la 29a edició de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Minuts abans de l'inici de la cursa de 5 quilòmetres hem parlat amb alguns dels participants. Participants que també alguns d'ells són membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que no s'han volgut perdre aquesta cursa que jugava a casa.
13: Em dic Penélope Rodríguez Martínez.
1: I com afrontes aquesta cursa de la primavera?
13: Molt nerviosisme, però il·lusió, amb il·lusió.
1: Molt nerviosisme, per què?
13: Perquè sempre córrer al poble mola. Sí.
1: Com veus aquest any el circuit?
13: Pues complicat com sempre, perquè sempre hi ha una mica de pujada.
1: Són 5 quilòmetres, distància curta.
13: Sí, m'agrada.
1: Però intensa, no?
13: Molt intensa, sí. I amb pressió més encara.
1: És del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca?
13: Sí, sí, sí.
1: Per tant, jugues amb avantatge o no?
13: No, amb pressió.
1: No és la primera vegada que participes, no?
13: Fa molt de temps, però no és la primera.
1: També tenim a Miquel García, també avui participant en aquesta cursa de la primavera. Bé, com afrontes aquesta cursa? Com veus els canvis d'aquest any? Rècord de participació, també?
14: Doncs sí, però com diu la meva companya Penélope, amb nervis. Vull dir, quan corres una mica, a mesura que van reduint les distàncies, doncs més pressió, perquè vols anar més apretat i fer més marca, clar.
1: Quan participes en una cursa de 5 quilòmetres, què és el que has de tenir en compte?
14: Doncs córrer tot el que puguis, anar a foc i aguantar el cos, bàsicament. Ja està. O sigui, són 5 quilòmetres, una distància curta, per tant et pots permetre anar a un ritme més ràpid del que vas normalment a una cursa de, no sé, per exemple, 10 o mitja marató.
1: Hi ha pique aquí amb els companys del Club d'Atletisme o no?
14: No, què va, el que hi ha és, bueno, preguntar-nos, no? Bueno, quin ritme aniràs, no? Per veure si pots almenys anar amb algú, i, perquè si vas amb algú, doncs és més fàcil acabar-la bé, i es fa més portable.
15: Mireia Segura Sánchez.
16: Laura Jiménez March.
1: Bé, com afronteu aquesta cursa a la primavera?
15: Com es pugui. No, bé, amb moltes ganes, i bueno, és una cursa que es fa cada any, i pel club significa molt, així que bueno, farem el màxim que puguem.
1: Sí. Laura?
17: Jo, pues, amb ganes de fer-la també i el millor que pugui, i que els entrenaments es notin, sobretot.
1: Heu entrenat molt aquests darrers dies?
17: Bueno, no molt, la veritat. El que es pot, el que es pot.
1: O sigui que participeu vosaltres habitualment en aquest tipus de curses, Sant Andreu de la Barca, no?
15: Sí, sí, sí, i tant. Sí, sí, ja sigui... Bueno.
1: Algun consell per la cursa d'avui? Són 5 quilòmetres?
17: Que sobretot disfrutar-la. Que fa un bon dia també i que la gent que s'ha apuntat ho faci el millor que pugui i ja està.
15: Relaiar-te amb els teus, amb el poble i passar-ho bé i ja està. Cadascú que faci el que pugui. Al final és una cursa per tothom i així el ritme que tinguis ja està.
1: Santi Díaz, bé, com afrontes aquesta cursa de la primavera?
18: Doncs mira, amb la gent del club, la veritat. Vaig marxar del club, ara tornaré i bé, bueno, a veure què tal, sí, sí.
1: 5 quilòmetres, el que diem amb els teus companys, distància curta,
18: distància
1: intensa.
18: Aquest és el problema, a vegades les distàncies curtes són les problemàtiques, perquè al final vas massa a foc i has de saber dosificar. A vegades és més difícil fer una cursa de 5 que no una mitja.
1: I aquí en aquest terreny urbà, pels carrers de Sant Andreu de la Barca, com veus el circuit?
18: El circuit és ràpid, el van canviar l'any passat i és prou ràpid. La veritat és que han tret alguna pujada si és una mica més fotuda. I bé, la veritat és que és una cursa que potser no es pot fer marca a marca, però bueno, és prou ràpida, sí.
1: Vas a guanyar?
18: Ojalà, no. Que va. No. Vaig a disfrutar.
1: I des de Sant Andreu de la Barca també han aportat uns quants atletes a la cursa de la primavera el Run Club SAP, una associació nova de Sant Andreu de la Barca dedicada doncs, a fer esport i a córrer per la ciutat. Hem parlat amb el Víctor Royo, amb el Javier Carrasco i el David Pérez, que ens han explicat la seva experiència i la seva valoració de la 29a edició de la cursa de la primavera i també de la seva participació.
19: Estem molt il·lusionats, ja que des de part del Run Club SAP han vingut fins a 40 participants de totes les edats, de tot el sexe, o sigui, estem molt contents de poder participar, no només individualment, sinó també com a equip que som, que hem format només fa 3 mesos, i que el poble ha rebut superbé i s'estan animant molta gent, o ja que han començat, o que ja porten els corrents i s'han volgut animar.
1: De fet, vosaltres porteu pocs mesos, però déu-n'hi-do l'èxit que està tenint el vostre equip, no? Sobretot gràcies també a les xarxes socials i gent que cada vegada es van animant més. No?
19: Sí, al final, gràcies a les xarxes socials, a Instagram, TikTok, ja som una comunitat a WhatsApp de més d'uns 150 i a Instagram ja prop dels 600. I sí, sí, cada dijous, ara estem, pues, això, a les 8 i ja venen cada dijous com 150 persones, 40, hem arribat a més de 50, o sigui, molt bé.
1: Heu vist un increment de gent aquests dies, tenint en compte que hi havia la cursa de la primavera, gent que em vull preparar per la cursa de la primavera. Javier, heu notat més gent aquests dies en el club?
20: Sí, ha anat vingut molta gent i sobretot que ens hem llevat entre nosaltres i d'una manera molt sana i molt esportiva. Ja que aquí no hi ha rivalitats, al final l'important és arribar a la meta i acabar amb ganes i amb ganes de tornar a fer-la del proper any i tot això.
1: Com has vist el circuit?
20: Bueno, difícil i amb una mica de calor, perquè l'hora que és ja pica, però bueno, ho hem acabat tots, així que bé.
1: Bueno, suposo que alguns dels carrers que heu passat són els que us entreneu habitualment, no? Per tant, part del circuit us coneixeu vosaltres, no?
20: Sí, sí, a més, el dijous passat ja vam fer la cursa aquesta. Van seguir la mateixa ruta per agafar una mica com aclimatitzar-nos al desnivell i tal, però molt bé, la veritat.
1: Una simulació, no?
20: Sí.
1: I, David, com has viscut aquesta cursa?
21: Doncs, com ha dit Víctor, ha sigut molt emocionant, tota la gent animant, tots els membres del Run Club. Ha sigut una cosa, doncs, que es queda al cap per tota la vida i amb l'emoció i amb les ganes que hem tingut, això anirà creixent i anirà amb moltes més ganes al Run Club.
1: I aquest arrencat de Sant Andreu de la Barca, la gent que ens escolti i que vulgui formar part, què ha de fer?
19: Exacte, és cada dijous a les 8, quedem aquí davant de la biblioteca d'Aigües Toses i fem el recorregut. Ara ja, com cada cop som més, fèiem pues, un grup. Potser començarem a fer dos grups, que seran potser un de 5 quilòmetres i l'altre pues, de 7. Farem també una mica de muntanya. També volem portar-ho a... Potser algun dia, ara que farà temps de platja, pues, anar a córrer una mica per la platja i després refrescar-se l'aigua, tal. O sigui, es fiquen a l'enllaç que n'hi ha a l'Instagram i entraran al grup de WhatsApp i allà és on informem de tots els events, de les quedades, informació, ja que ara, mira, anuncio que el divendres 29 farem alguna cosa guai, així que estigueu atents.
1: Exclusiva.
19: Exclusiva, exclusiva.
1: Des del Run Club a Sant Andreu Barca també participant en aquesta cursa de la primavera, com també membres del Club d'Atletisme Sant Andreu Barca també hi han participat 1.800 participants, o gairebé 1.800 participants, en la 29a edició de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Èxit de participació, èxit d'organització, i l'any vinent tindrem una edició ben rodona, la 30a edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I com és habitual, dels dilluns en el Via Directe comptem amb l'espai de l'Això va en sèrie. La sèrie és a televisió amb els companys de la xarxa ràdio.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uli de ràdio. Ivan Usonsa, sigui bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
1: Pues mira, per aquí.
0: Peorots. Sí,
1: podem dir. Estàs en una setmana costosa, dura.
0: Sí. A nivell d'actualitat, avui, deixeu-me dir, estic mirant el caso Hartung, segona temporada.
1: Sí.
0: I m'he quedat, no, o sigui, no diré el que ha passat, però m'he quedat molt sorpresa que jo em pensava que hi havia certes morts que no podien passar.
1: Aquestes són les sèries bones, quan passa això.
0: Pues,
1: com Juego de Tronos, que t'encarinyes amb tothom i te'ls van matar
0: bueno,
1: tota
0: l'estona. Bueno, no és que t'encarinyis, però és que s'acaba la temporada molt aviat. Per mi, vamos, no sé, encara no l'he acabat, però m'ha sorprès molt com s'està gestionant aquesta segona temporada.
2: Jo he de dir que m'he dormit al segon capítol.
1: Oh.
0: Del caso Hartung?
2: Sí.
0: Ai, si no ho has vist...
2: El dono per acabat.
0: El dono per acabat.
2: Absolutament.
0: És que...
2: No em ficaré tirant darrere, però...
0: És que no, però no
2: entenc... Mare de quin ritme.
0: Això espanyola, o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
2: Com?
0: La mateixa trama. Feta en països més cap al sud,
2: bueno, tiraria
0: el
2: problema millor. És que té un talent absolutament nòrdic.
1: Sí. Clar.
2: I el ritme nòrdic...
0: Costi.
1: És diferent.
2: És molt lent.
0: Costi.
2: Vale.
0: Sí, sí.
2: És molt lent.
0: Sí.
2: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
0: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
2: Clar, però...
0: Clar, en anglès tampoc és massa bo, eh?
2: Però és doblatge.
0: És doblatge en anglès, sí.
2: Clar,
1: ah, o sigui, el mires doblat en anglès, clar, perquè això és nòrdica.
2: Jo per estar en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà, mal que mal.
0: Ja, però així practico l'anglès. I el bo és que el que diuen, i és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
1: Ah, mira.
0: És veritat.
2: Jo és que sempre he dit més d'una vegada que jo quan miro una sèrie no vull aprendre.
0: Bueno, però ho interioritzes. Uah, Sergi, estàs molt malament.
2: Avui no seré divertit, ja aviso.
0: Ja.
2: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
0: Et dono llibertat.
2: Per marxar quan considera, no?
0: Sí.
2: Estic fora, no us enganyaré.
0: Ivan, tu tens actualitat?
1: Sí, mira, tinc una cosa, un parell, de fet. Adam Scott, protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure... que no trigarem tant de temps en veure la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que va llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a... bueno, pues això.
0: Uh-huh.
1: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no han començat a gravar.
0: Molt bé.
1: Tot i que ja es veu a Adam Scott amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel... No sé si us heu sortit aquest anunci, suposo que sí a tots.
0: No.
1: Però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpson de Déjalo, ya está muerto,
0: s'està
1: fent real amb aquesta sèrie.
0: Vale.
1: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que era el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent.
0: Uh-huh.
1: Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta. Perquè,
0: ningú.
1: Correcte. Perquè jo crec que ja... O sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de La Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava...
0: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
1: Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
0: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiu.
1: No, i a més, per una cosa que Pedro Alonso ja ha dit, que ja està fart de Berlín, que ja n'hi ha prou, que ja amb això s'acaba, que normal.
0: Però no sé.
1: Perquè, clar... Portemort, perdó per l'espoiler, però qui no hagi vist La Casa de Papel, però Portemort des de la segona temporada de La Casa de Papel.
0: Sí.
1: Des de la segona es van fer 5.
0: Sí. Vale, ja.
1: Després es va fer una prequela.
0: La deixaré parar.
1: És que...
0: Sí. Bé, en tot cas, avui el que farem, repassarem les sèries més premiades de la història gràcies al treball incombustible de la pàgina web InStyle.
2: Molt bé, perquè... gràcies a ells.
0: Sí.
2: Ens agrada.
0: He de dir també que he seguit tot el que deien, però després he trobat tres sèries més d'una altra pàgina que no recordo, que també les han posat com a més premiades, per tant les repassarem totes i ho matem així. La primera... que repassem, evidentment, és Joc de Trons, que ha rebut 57 premis.
3: What unites people? Armies? Gold? Flags? and the great game is terrifying. Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides.
4: I shall wear no crowns and win no glory.
0: Va rebre 57 premis i, segons aquesta pàgina web, ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història... Diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons. En un continent fictici, diverses famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit... la seva qualitat van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
2: Tenim un programa, Judit.
0: 57 i 59.
2: Llavors,
0: això també va ser la Paeria de Lleida, que no s'acaben de
2: quadrar. Com ho fem?
0: Jo tiraria per 57.
2: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
0: Perquè no n'hi ha tants.
2: Tinc la sensació... Bueno,
1: És que hauria d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
2: Clar, jo crec que serà o 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
0: Epa!
2: Com a millor sèrie.
0: Clar, clar.
2: Entenc, però vaja.
1: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
2: Sèrie de més a menys, eh? Joc de Trons?
0: No, bueno...
2: També
0: no
2: us aviso jo. Per mi...
0: La sèrie.
2: A nivell narratiu i...
0: Quantes temporades té?
2: Moltes, a tu, 8 en deu tenir.
1: 8 temporades.
0: Mare meva.
2: Però...
1: Cada any, tenim una temporada nova.
2: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta de freds a molts.
1: No va tan desencaminada la Judit, de fet no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant, 59 premis Emmy, eh?
2: Només Emmy?
1: Sí, sí.
0: Pues llavors...
2: Però i els altres premis? Manteneu o no?
1: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
2: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
0: Sí, sí, deixem-ho així.
2: Però si té 59 Emmys, hi ha
0: no
2: més premis
0: tenir,
2: al món.
0: No, però llavors no pot tenir 57.
2: Tenim un, clar, n'ha de tenir molts més.
0: Claro.
2: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos...
0: Mira, veus per la següent que concordi. La següent sèrie.
2: Bueno, és
0: que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem en la seva credibilitat.
2: Sí,
0: aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després.
1: Cheers.
0: També. Frasier Crane és un psiquiatre que, després de divorciar-se, torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio donant consells psicòlegs.
1: Sí.
0: Psicològics.
1: Sí, sí. Té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
0: Tu l'has vista?
1: Sí. I la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre que és.
0: Això és la sèrie?
1: Bueno, això és una... això és la feina de Frasier a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Frasier, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
0: I van fer un remake de 2 temporades al 2023.
1: Lamentable.
0: I 2024.
1: Sí. Lamentable, sí, sí.
0: Desenvolupa.
1: Frasier era una sèrie molt bona, però quan te dic que molt bona és que és una sèrie que té 12 temporades i les dues últimes són les que fluixeixen una mica. Jo, quan Daphne i el germà es casen aquí és quan jo ja començo a veure que ja no hi ha... Però, déu-n'hi-do, és una sèrie molt bona, molt divertida, i que la gràcia d'aquesta sèrie era més que el propi Frasier Crane, tot el cast i tota la gent que l'envoltava. Per tant, quan es va recuperar aquesta sèrie, Frasier, bueno, no van aconseguir recuperar la part del, part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Frasier perquè uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic. Durant la segona temporada van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Frasier d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això, la conclusió que vaig extreure és que lo millor de Frasier no és Frasier, perquè quan el poses sol no té gràcia.
0: Hòstia, molt bé, Molt, és, no, no.
1: Molt divertida, Frasier, l'original. Mireu-vos-la, no sé en quina plataforma està. Crec que està... Crec que està a... no me'n recordo mai com es diu, aquesta que té Dexter.
0: Ah, no sé,
1: que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
0: Ni idea, ni idea. Bueno, mentre repassem la, la següent busques. La tercera, diguéssim, al rànquing és Los Simpson amb 34 premis.

0: Mai l'havia escoltat tan extensament.
1: Judit.
0: Que és veritat, que no els he vist. No els he vist.
1: A més, és que la capçalera de
0: la Simpsons sí.
1: És llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: tampoc,
1: és llarga, és llarga. Però una sèrie, a més, comparada amb les sèries actuals, és llarguíssima.
0: Sí, sí, això sí. A més, com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. El Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo. Què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home, Judit,
0: bueno, ja m'estàs demostrant
1: que no has vist mai Los Simpson,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una de
0: dit.
1: Les coses més mítiques de Los Simpson són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Veus? Perquè
1: sí,
0: cada dia s'aprenen coses.
1: Tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí, i quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on, quan se senten al sofà, passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera. I és una diferent.
0: Vale.
1: Per tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpson no és una cosa mítica.
2: Jo sabia lo de que arribaven a casa, l'últim no.
0: A veus? Bueno.
2: Lo de que cadascú es veu com arribant a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing i això, jo sí ho tinc ubicat.
0: És que
2: no, cada sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que cada escena del sofà és diferent. Digues.
0: 34 premis, consolidada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: Molt bé. La següent...
2: Encara se n'estan fent,
1: ja està,
2: no?
1: Eh?
0: A veure, espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí, sí, home, sí. No sé si van per la 38 o per la 39.
0: Mare.
1: I recordem que l'any passat...
2: No
1: l'any passat fa uns mesos... No sé si l'any passat fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció, eh?
0: Això
2: jo recordo jugar un videojoc.
1: Uf, jo te'n puc dir dos que són superdivertits. Jo... Los Simpsons Hit and Run i Los Simpsons el videojuego. Boníssims.
2: No sé quin era.
1: Boníssims. Són molt divertits de jugar.
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie amb 29 premis és The Mary Tyler Moore Show.
3: Was the wife you played kind of an idealization of the American wife? There is no such woman. Most of them are wretched bags.
4: Yes, I think we all have our moments. Laura Petrie broke down and cried. She was nasty and short-tempered. And she was also sweet and soft, and she was many things.
3: Oh, no. I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but it had no connection with reality.
5: Mary Tyler Moore was America's sweetheart. Hardly anybody knows comedy like she does.
6: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
7: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
8: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing for me to be funny. She was...
0: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit. També es coneix com La xica de la tele.
1: Ah?
0: És una sitcom que segueix a Mary Richards, una dona independent que es muda per començar una nova vida i comença a treballar en una cadena de televisió local. Així coneixem les divertides dinàmiques del seu treball, però també les seves amistats.
1: Pues escolta, te pots creure que només una idea absolutament res, aquesta sèrie?
0: Mira, no, a mi tampoc, però això tampoc és molt noeta.
2: Jo no sé quina sèrie és aquesta.
1: A què no?
0: No. No sé, pues ha rebut 29 premis.
1: L'haurem de mirar, La xica de la tele. Busca a veure on es pot veure. A Espanya.
0: Continuem. En aquest cas no tenim el tràiler, però ja ho dèiem abans. Cheers, amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends. I,
1: al revés. Com? Clar, Friends no hauria existit sense Cheers.
0: Això, perdó.
1: Mira,
0: al final estàs més pres tu que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
1: No és una sèrie, ojo, ara el que diré, eh? És una de les grans sèries de la història, no és una sèrie que hagi envellit en absolut bé.
0: Bueno, costuma passar.
1: Per què? Però aquestes les dinàmiques de parell entre els personatges de vegades te fan aixecar una mica la cella i dir, ui, això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
0: Bueno,
1: dona aquesta sensació.
0: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie Hill Street Blues.

0: típica sintonia de les 4 de la tarda, eh?
1: Sí, sí, no, però de les 4 de la tarda del 70, eh?
0: Sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
1: No era una sintonia molt de sèrie policíaca.
0: No, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos... A mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. El que va ser la típica sèrie...
1: Correcte, sèrie del 81, eh?
0: És del 81?
1: És del 81.
0: Molt bé. 26 premis també té The West Wing.
2: Everybody, look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight.
3: That's great! Let's for God's sake, Toby!
4: This is a girl, Charlie. You don't have to call her man.
5: You're very sweet sometimes. You really are.
6: You know, it's me. You look to be Dr. Faggot.
7: Hey!
0: Pocs em semblen, 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva estrena molt elogiada pel seu guió intel·ligent, ja des del president del país, i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política

0: això t'anava a dir.
1: Dipositats en
0: això. T'anava a dir, el nivell de producció i el nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que doncs això, clar, els premis són més merescuts o no, o més lluitats.
1: Exacte.
2: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
0: Jo t'ho busco, això, no passa res.
2: Val, llavors és... no ho sé, ens quedem amb que Urgències va rebre molts premis. Vale?

0: Call the AR.
1: It's not flatline. It's 5V fib.
2: Clear.
3: I dare you treat your child like this.
2: You can't respect my authority, then you shouldn't be working here.
4: I can always count on you.
5: There's one thing you learned.
6: Els has trobat, Ivan.
7: I tant. Va guanyar 23 premis Emmy al llarg de les seves 15 temporades, per tant, té molt sentit que estigui just a sota de la Gala Oeste perquè té 26.
6: Sí, molt bé, la veritat. Però és que no sé per què va desaparèixer la xica.
7: La dada, ves.
6: Ens porten, en aquest cas, sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional. Comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
7: Pues ja us dic que és una sèrie molt xula per veure.
6: Però m'agradaria, sí.
7: I crec que, a més, la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara,
6: ah, sí?
7: ara m'ho estic, ara m'ho estic inventant.
6: 15 temporades?
7: Sí, clar.
6: Potser em jubileu, encara no he acabat, eh?
7: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, eh? No són de les de 10 capítols per temporada.
6: 25 capítols. Mare meva, és com...
8: No pots assumir lo que...
7: No, però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades, a mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine,
6: sí.
7: I una d'aquestes persones és George Clooney, que forma part de les, no sé, primeres 5-6 temporades.
6: Molt bé, molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
9: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
10: ¿Mi nombre?
9: Sí, señora, su nombre es Regio. El nombre que adoptará como reina.
10: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
9: Entonces, larga vida a la reina Isabel.
10: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
11: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que... los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla. Protegerla. Ella es la esencia.
6: No sé si l'heu vista.
7: Sí, jo sí.
6: Em sembla que va haver una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
7: Sí, fent de Margaret Thatcher, si no m'equivoco.
6: Pues em sembla que no es va veure aquesta.
7: Vaja.
6: Però vaig dir, mare d'ella, la vull veure ella i passo la resta de la trama.
7: Mira, jo sí que les he vist totes.
6: I què tal?
7: Perdó, és que, és que el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general, eh? Aquí, a la Això van sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
6: Ah, pues ho continuarem fent.
7: Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que
6: premis.
7: El que et puc dir... tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
6: Carai.
7: Déu-n'hi-do, eh?
6: Però sí, sí.
7: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
8: Jo tinc una dada. La serie Crown recibió 87 nominaciones a los premios Emmy durante sus 6 temporadas, con 21 galardones hasta la fecha.
7: 21 Emmys.
8: Això és de no sé quan. Hasta, perquè hasta la fecha no sabem si han hagut...
7: Sí, jo sí, crec clar, que no. Potser és a 2021, no, aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
8: No, però molts. Se confirma que molts.
7: No, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè sí, l'anterior eren 23, aquestes són 21.
6: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
12: Would you consider giving your father a call?
13: Would we consider at least a call?
14: Was he apologizing?
15: I mean, did he ask?
13: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
12: I could get him to text a request for a call.
13: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
16: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen
17: if he and Shiv were to bust up?
18: We'll always be good, right?
17: If we're good.
6: I don't.

0: El tenim?
1: Sí, 19, diu internet.
0: Molt bé. Quadri tot, eh?
1: N'hauràs d'afegir una, eh? Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
2: Vinga.
0: Perfecte. Les següents, que també en aquest cas pugen una miqueta, eh? Serien 21, 28 i 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family. En aquest cas destaca pel seu format de comèdia documental i qui també en té 21 és Lo Soprano.
3: June, how was Boca?
4: Wonderful. I don't go down enough.
5: It's not what I heard.
4: About what?
5: Nothing, I'm sorry. I don't know what I'm talking about.
6: Last time, Aunt Bobby bought me live piranha.
3: You believe that was a piranha? Come on.
7: That woman is not your aunt.
4: Libby, I warned you, start this eat. Bobby's a sweet, sweet girl.
3: What the hell's the matter with you?
4: Oh, what did I say? This wife of yours, she's got the giggles.
0: En aquest cas està considerada una de les millors sèries de drama i aquesta no tenim tràiler, però és amb 21 premis, tot en família. I la que no surt?
1: Ah, no, està bé que no surti perquè en té 18, però la curiositat és que Shogun, sèrie de Disney Plus, va guanyar els 18 de cop en una mateixa edició dels Emmys. Només té una temporada, Shogun, i a la primera possibilitat de participar als Emmys se'n van portar 18 de tacada només tenint una temporada. La segona, si no arriba el 2026, arribarà el 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
0: Molt bé.
2: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
1: Vaja.
2: Per això potser no en soni ningú.
0: Sí, ja. No, a mi... Bueno... ens queden 3 minuts.
2: Pues res, me sembla sorprenent, no?, que una sèrie al 71, on se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy que guanyés els que va guanyar, però bueno, escolta, 21...
0: Sí, a veure, també t'he dit, bueno, a mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
1: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
2: Sí, però, clar, és que aquí també diu... Bueno, esclar, és que a nivell de gustos t'anava a dir, és que no és Breaking Bad. Llavors, no m'agrada aquest rànquing, però clar.
1: També depèn de amb qui vas batallar-ho.
2: Sí, correcte.
1: Això, per exemple, al món del futbol, els que els ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai saps el millor. Doncs, de premis només n'hi ha un, llavors, és el que hi ha.
2: Vaja.
1: I quina reflexió, quina comparativa, eh?
0: Sí.
1: Molt bé, molt acertada, de fet.
0: Sí, i sobretot el dia. Sí.
1: Quin dia?
0: Quin dia? A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
1: Hosti, com hem d'omplir, eh?
0: N'hem d'omplir 2 minuts.
1: 2 minuts, només hem fet un.
2: Jo us... Mira, per cert, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime. La plataforma aquesta, que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi, en altres països és Paramount.
0: Molt bé. Jo és que a mi no em treus de Netflix, la veritat.
2: No?
0: No.
2: Home,
0: és que
2: de totes,
0: no arribo, és que no arribo.
2: De totes aquestes, quin estaria a Netflix? Urgències, potser, no. Urgències està a Disney Plus.
0: No. Ah, doncs m'has dit que està a Netflix.
2: Ara potser, ara t'ho miraré on està. The Crown, és veritat, sí.
0: Sí.
1: I Modern Family potser també.
2: Modern Family crec que també és de Disney Plus. És que des que Disney Plus està a tope...
1: El Cuento de la Criada ara es pot veure a Netflix, per cert. Des de fa relativament poc.
2: Que era sèrie d'HBO, eh?
1: Sí. Ara m'ha vingut al cap.
2: I aquesta també té molts premis, no?
1: Pot ser, però és... quina pesada aquesta sèrie, també. Quina pesadella.
0: Molt bé, vinga, va, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
2: Que vagi bé.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ulleda Ràdio.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir un... em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I, bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any, pues, una mica... Bueno, els últims anys ja anem fent la... primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, de més, puxem cap a on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a... una volta a direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix, perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada i que a Sant Andreu de Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la... aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasquale és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlant amb en Pep Pasqual, Pep, Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això? Perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles perquè hi ha autèntiques coses. I sobretot, que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? El 600, el 8,5, l'R8, els R4, vull dir, en Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és un vehicle, el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el que el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, yo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Aulego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre.
0: O funciona també la trobada, que potser no cal ni fer crides, no?
1: No, sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això a Sant Andreu.
0: Doncs no hi ha excusa, ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, vull dir, tant moto com cotxe, i o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o... Bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots el... del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La santandreuenca Irene Tena ha rebut el Premi Ojo Crítico de dansa amb la Venidera. Ha estat reconeguda amb aquest premi un dels guardons culturals més prestigiosos de l'Estat, concedit per al programa Ojo Crítico de Ràdio Nacional d'Espanya. El premi distingeix la trajectòria de la companyia La Venidera, formada per Irene Tena i per Albert Hernández, directors, coreògrafs i també intèrprets que s'han consolidat com una de les propostes més innovadores de l'escena contemporània. El jurat ha destacat de La Venidera una visió de que amplia els marges de la dansa espanyola i que busca equilibrar innovació i rigor en la seva obra. En el veredicte també assenyala que la companyia és llavor i futur de la creació dansística, capaç d'oferir una mirada esperançadora i oberta a noves formes d'expressió en moviment. La resolució posa en valor la capacitat creativa d'Irene Tena i també d'Albert Hernández, subratllant que es distingeixen per un imaginari propi que veu de la contemporaneïtat, evidenciant una creativitat singular i madura, sempre en constant evolució. La cerimònia del lliurament ha estat marcada per una intensa actuació de la companyia abans de recollir el guardó, una pràctica habitual en els premis vinculats a la dansa. Durant el discurs d'agraïment, Irene Tena en va aprofitar per reivindicar la situació del sector cultural i reclamar més suport institucional per als professionals de la dansa.
3: Dar forma a no nos ha dado muchas alegrías, pero también nos ha hecho enfrentarnos a las dificultades que conlleva producir, distribuir y mantener un proyecto vivo. Porque sí, aunque el sector no deja de decirlo, hay que seguir repitiéndolo. Necesitamos que se garanticen unas condiciones laborales dignas para los profesionales de la danza, que se reconozca el valor cultural, social y económico de nuestro trabajo y que se desarrollen políticas culturales que apoyen, protejan y dignifiquen a los artistas. La danza no puede sostenerse únicamente sobre la vocación. Requiere derechos, inversión y un compromiso real con quienes la hacen posible. Para acabar, nos gustaría decir que en estos tiempos tan difíciles, carentes de pensamiento, conciencia, criterio y empatía, vayamos más al teatro, vayamos más al cine, escuchemos más música, leamos más libros y vayamos más al teatro a ver danza. Gracias.
0: La companyia La Venidera manté vincles amb Sant Andreu de la Barca. El juny del 2025, Irene Tena i Albert Hernández van fer una estada artística en el Teatre Núria Espert per preparar una de les seves creacions, no en el marc del treball de recerca i desenvolupament escènic de la companyia, una obra que van presentar en el Festival Grec de Barcelona. I a continuació, en Ràdio Sant Andreu, recordem l'entrevista que realitzàvem amb Irene Tena i Albert Hernández el 30 de juny del 2025, quan els dos artistes estaven en el Teatre Núria Espert per preparant precisament aquest espectacle, el No, un espectacle que després van presentar en el Festival Grec de Barcelona.
3: Sí, estem a Sant Andreu fent una residència tècnica, utilitzant el teatre, i res, durant 3 dies per preparar tot per No, espectacle endevenir en el grec.
4: a Centre Sant Andreu Barca, venir a aquest Sant Andreu Barca en el Teatre Núria Espert i a més participar en el festival el grec, nervis o no?
3: Sí, molts nervis, però també ho sento com un regal, com tornar a casa amb les nostres propostes, amb la venidera, és com, bueno, és un regal per mi, sí.
4: A més, tenint en compte que heu exhaurit entrades, ja no hi ha entrades per veure el vostre espectacle, això ja pot donar bones sensacions, no?, abans de començar.
3: Sí, i nervis, també. Sí, sí, però molt contents per l'acollida de la proposta, perquè la gent tingui ganes de vindre al teatre a veure, no?, i a veure la venidera, sí.
4: Vosaltres dos, Albert i Irene, formàveu part del Ballet Nacional d'Espanya i un dia, l'any 2019, decidiu fer el vostre projecte, que és de la venidera. Això sí que va ser un autèntic repte, no?
5: Sí, els dos som estudiants de l'Institut del Teatre de Barcelona, llavors des de petits sempre hem tingut aquest impuls creatiu amb la coreografia i sí, i des del 2016 vam entrar a la companyia del Ballet Nacional d'Espanya. I el 2019, bueno, jo et diria que des de sempre hem estat creant petites coreografies, petites peces i tal, i les hem anat presentant a diferents llocs. I el 2019 sí que vam dir, escolta, i si fem un espectacle, encara que sigui petitó i tal, i anem provant, i així ho vam fer. I el 2019 crec que va ser com l'inici del que és ara la Venidera, que és una companyia de dansa, que estem ara mateix residint a Madrid, però... com et deia abans, estem ara intentant tornar a casa.
4: Irene, quina és la diferència de la venidera respecte a d'altres companyies?
3: Bueno, nosaltres estem en busca de tot això que ens identifiqui, que a trobar un llenguatge en el que estiguem còmodes i bueno, és una... no sé, és un llenguatge entre la dansa espanyola flamenca amb totes les corrents contemporànies, una mica com agafar tot allò que hem après durant tots aquests anys i utilitzant-ho per sentir-nos lliures i per disfrutar.
4: El que sí que està clar, Irene, Albert, és que porteu la dansa a la sang, eh?
5: Sí, sí, sí, des de ben petitons. Bueno, la Irene aquí va començar la penya sevillista d'aquí de la Giralda.
3: Als 3 anys.
5: Als 3 anys, vull dir, jo des dels 5 també, vull dir, és una cosa que, bueno, que et toca, que et ve de...
3: Sí, és de sobte. Com innat, no?, que està a la nostra, sí, vida des de fa molts anys i és com vivim amb això des de ben petits i, no sé, i és la nostra vida una mica,
5: i el
3: no?
5: Que parlàvem, que aquest poble al final té una bona cantera de ballarines i ballarins, sí, amb molt nivell, que estan ara mateix treballant professionalment a tot arreu, a Europa, i estan fent gires i crec que hi ha una molt bona cantera d'artistes aquí a aquest poble.
4: No sé si hi ha alguna explicació, Irene, i sobretot de la penya Sevis de la Giralda, on també han sortit bones ballarines.
3: Sí, no sé, nosaltres sempre en parlem i diem, nosaltres recordem a la Rosario com molt disciplinada, com estaven molt calladetes a la classe, com no sé, o sigui, jo tinc molts bons records d'aquesta etapa a l'escola i bueno, jo sóc la persona qui sóc també per això que he après aquests primers anys de carrera, no? I, no
5: també m'agradaria afegir que a la nostra companyia, la Venidera, comptem amb una ballarina que és de Sant Andreu de la Barca, que es diu Andrea Antó, que també va estudiar a la penya sevillista i que és d'aquí del poble tota la vida i és super, una excel·lent ballarina, sí, i professional, i ara està al Ballet Espanyol de la Comunitat de Madrid, que està allà als teatres del Canal de Madrid treballant. I bé, doncs...
3: Sí, després també la Sofia, la Daniela, són com 5 persones, la Núria, l'Andrea, la Daniela, la Sofia, jo, o sigui, com moltes persones, és curiós, no?, que hem sortit d'aquesta...
5: Que arribin a treballar professionalment.
3: Sí, sí, sí. Així que alguna cosa fa bé la Rosario.
4: Jo veig aquí en el futur algun espectacle, tots i totes juntes, eh? No, un espectacle de Sant Andreu de la Barca. Bé, aquest cap de setmana, el grec. Jo crec que actuar o formar part del programa del grec ja és un premi, no?, per començar.
3: Sí, és un festival que nosaltres també sempre hem vist com de lluny i era com una... Sí, com allò al que vols arribar, no? I que hagi arribat d'aquesta manera i hem sortit fa uns mesos de la companyia del Ballet Nacional d'Espanya. Llavors, és com... Ha estat com una sorpresa, però també... I molt agraïts per poder estar allà.
5: Molt agraïts també amb el Marcos Morau, que al final és el... diguéssim, el que ens acompanya artísticament en aquest projecte i que gràcies a ell, doncs, bueno...
6: Sí, ha sigut una figura molt important per aquest inici.
4: D'aquest espectacle de No espectáculo en devenir, què ens podeu dir?
6: Bueno, no és com obrir una porta a un espai on fer-nos preguntes, o on investigar, on descobrir, on no hi ha límits, no hi ha marges, com un espai de llibertat on portem tota la tradició que hem estat aprenent, però també posant-hi tot els aspectes contemporanis que a nosaltres ens envolten i poder, bueno, experimentar-los.
5: Jo diria que rere del no, amb majúscules i ben gran, en realitat és el que hi ha darrere i és el que és trobar aquest sis. O sigui, fer-te preguntes, intentar trobar respostes i, bueno, un exercici d'autoconeixement i de focalització a no sé, com a un futur que tenim pròxim.
6: Sí, també
5: que,
6: com...
5: Que per això es diu la venidera, aquest projecte, com allò que tens just davant, saps? I, bueno, doncs anar treballant constantment en aquesta direcció.
6: I un acte una mica d'exercir la nostra llibertat, no? De poder dir no a unes coses i poder dir sí a unes altres, no? Com donar-nos aquest espai de decidir.
4: Heu dit més nos o més sis?
6: Hombre, la nostra vida jo crec que més sis, no?
5: Sí, però alhora, quan dius no a alguna cosa, estàs decidint també el que sí.
6: Sí.
5: Llavors, bueno, et diria que 50-50.
6: Sí.
4: Bueno, és la vida, no? La vida són decisions, de vegades que les prenem de forma correcta i d'altres no. El que sí que està clar que la vostra decisió l'any 2019 de dir, ei, muntem la nostra companyia, la Venidera, i endavant, que de moment us està anant molt bé, i que, per cert, aquest espectacle de nou espectacle en devenir, que podrem veure en el grec, l'estreneu el mes d'octubre al Centre de Danza Matadero de Madrid. Allà sí que tindrem l'estrena oficial de l'obra, perquè de moment aquesta obra es va canviant, no?
5: Mm-hmm. Sí,
6: està passant per diferents etapes. Primer vam presentar una peça curta a Dansa València, que va anar molt bé, molt agraïts també per poder participar en aquest festival.
5: Que hem estat al Festival Lava, al Festival del TAC de Valladolid també.
6: Hem estat a Mallorca.
5: A Mallorca, al Dansa, com el Palma Dansa.
6: El Palma Dansa.
5: I ara passarem pel grec, després anirem a la Fira Mediterrània aquest octubre també, a l'Obrador d'Arrel, que formem part també, que són coproductors del projecte, i finalment doncs, tindrem l'estrena absoluta allà al Centre Danza Matadero a Madrid.
4: No està gens malament, eh?
6: No, gens. Molt agraïts.
4: Finalment, un missatge a la gent de Sant Andreu de la Barca.
6: Bueno, pues que, no sé, que continuï veient dansa, sí, com donant suport a les arts escèniques i que vinguin al teatre.
5: Sí, bueno, i per part de l'Ajuntament, que confiïn en aquest teatre i a la gent d'aquest poble, que es mantingui ben forta la cultura aquí, perquè, com diem, doncs hi ha molta gent que té moltes ganes i que té molt talent, i el talent s'ha d'abraçar i donar suport.
0: Recordant l'entrevista que realitzàvem a Ràdio Sant Andreu el 30 de juny del 2025 amb Albert Hernández i també amb Irene Tena, de la companyia La Venidera. Ara han aconseguit un guardó important, el Premi Ojo Crítico de Dansa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem una doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. La Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya per primer cop aquesta temporada l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bé, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. Mm-hmm. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem el Portes de Treballa d'avui amb aquesta, aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell és, sona aquesta cançó i
1: British Granadiers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No. Ojalà. És una cançó, és un temazo, saps? Però bueno. No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar... fins i tot es van enfortir, no? Uh-huh. La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van vendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que aquests
1: això,
2: britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses el Google Maps...
0: Ràpidament,
1: Maldines, no? Que no Maldines. Sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he combinat, és Maldines.
0: Tres minuts, has dit quan trigaríem? Tres minuts en tornar-ho.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més, ha transcendit la broma. Vull anar més enllà,
0: perquè,
2: més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Sí, les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia de ser... 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles, hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen pues, la de llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... Jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure... El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No, no hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun
1: que...
0: caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu... A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden en front dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Ja 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 a l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la Maria Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida a l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: la
0: a
1: Thatcher.
0: La Thatcher, anem a pams. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera. L'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions, ¿vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no pot ser.
2: Però i menys en aquest programa.
1: No,
2: no,
1: per favor,
2: fos cas. Nosaltres. No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i, de, i del
2: molt,
1: Milton.
2: Molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el proceso de reorganització nacional.
0: No, primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salit medio venezolà.
2: Bueno.
1: M'ha sortit precolinxi.
2: Ja, i tu també has començat una mica, eh?
1: Este proceso de reorganització nacional.
0: Vale, vale.
1: Caracteritzat
0: perdoneu,
1: per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
0: Ja està.
1: Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Ja, bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt
1: que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També... Sí, sí. Vas a fer... Voy a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà. Doncs pues ja està. Ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi. Van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques. Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model. I va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, saber. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues, ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la Dama de Ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tingués un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars.
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lami Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les Illes. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, reconquerir. Sí, no? Tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquista de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: Exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins.
0: Exacte.
1: No? Quin era el plan? O els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió. Però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa, per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google,

0: valdria per començar a liar-la.
1: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data la base, per aquella data sí, la base britànica de Grytviken.
0: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
1: No, Grytviken.
2: Ja és una broma al propi nom.
1: Ostres, tio, no podíem posar noms normals, però en fi. Una altra estació balanera abandonada i els assos ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions, la secretària de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible... a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
0: Aviam, és que havien fet uns plans. Aquests plans ja...
1: Què em veniu aquí? Tu poses a planificar, venen la il·lusió de... ja està.
0: Què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què? Una merda aquesta negociació.
2: Tenim uns plans. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però l'operació Alfa és la millor.
1: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
0: Molt bé, molt bé. Doncs clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
1: al final ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidoff el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn de Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això? És a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
1: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
0: Veus com si hi ha bromes amb noms?
1: Sí, bueno, sí que no ho
0: veus?
1: Puc evitar, eh?
0: T'ha sortit.
2: Ha sortit.
1: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la marina argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia, el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
0: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. I aquella dona amb cabell cardat.
1: Aquella dona
2: fa por.
0: Feia molt gran, feia molta por. Sí, sí.
1: Quan va girar ser el seu marit?
0: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, 2013, dic de memòria, 14... va obrir-se, van obrir, van petar-se molts bars, eh?
1: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que va celebrar el seu amor, eh?
0: Exacte.
1: Ha de ser molt xulo.

0: ningú?
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
0: l'Albert. Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: És un, clar, és un cabell perfectament... pentinat,
0: conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Amb els rulls.
2: Endavant, endavant.
1: Val, endavant.
2: Endavant, Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell cabrat no? De l'ensurt. No.
2: No, només cal preguntar-li als miners, als sindicats miners.
0: El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, ja ho veiem amb Israel, pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
2: Oh, sí.
0: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, el pal. Però ha entrat...
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir... Estaven a l'abast una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: Mm-hmm. La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert... No sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant dels serveis d'informació i seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a l'atenció, anys 80. Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Esto es muy loco.
1: Esto es muy loco. Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú, venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirantat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF, i tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leach també li va venir com en ell ha dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: Mira, Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no?, per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leach: tírale.
1: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85, però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500, no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, que aquesta cançó és universal, molt coneguda, i no tenia, no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, de les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones. Com anem?
1: Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Sí, això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. Oh, I a més, em deia l'Albert Avila, això us ho explica. Doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify i tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama, Europa ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip, i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai. Bueno,
2: sí, que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem.
1: Sí, aquí donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, potser ja és a silla. No, Thatcher.
0: Ostres!
1: És horrible.
0: Aquí també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Ha entrat, aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta això, anem a remar endavant, ja remo jo si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia. Sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent, la gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, eh? I dius, paio, no, això no val a quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un munt de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport. A més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte. Això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona, que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, saps? Tio, meteu unes trobes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats. Quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, a la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag, no? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: que té nom,
0: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació... i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia haver gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia
0: parant. Jo crec que la gent ja camina, eh?
1: Vinga, va.
0: Imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una burrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga! Ah.
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate. Sí, sí. Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i Sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa la ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Molt propi de la ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, eh? Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar, les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. En la guerra de verdad funcionen, saps?
1: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Puerto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint al comandament argentí. Al comandament, que no els argentins. Clar. Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de parells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Covenior. Conveyor, perdó, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Puerto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove. I a l'entrada, les portes... I van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mirar les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar Correcte. Morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les vaixelles argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a la base dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut, que fa molt poc, ahir?
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Honor a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art, des de la Ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Honor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: La Natàlia Cerezo torna amb una nova secció que dedica al Senyor dels Anells.
3: No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és el Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal.
2: I nosaltres començarem viatjant en el temps amb en Josep Maria Tosset Garijo, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i amb en Marc Soler, al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarracoludus. Sí, parlem un any més del festival Tarraco Viva.
4: Enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena.
2: Continuarem amb música. Celebrem el desè aniversari del grup Fenya-Rai, música tradicional popular per no perdre la nostra cultura.
5: Tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals. La majoria dels que som aquí venen de l'escà, jo venia més del folk i del tradicional, i, bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no?, i segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa.
2: I fent un gir de guió, marxarem cap al Japó, amb la Lídia Castro, autora del llibre dels haikus, publicat per l'editorial Lapislàtzuli. Quantes coses no sabem encara dels haikus, i sí, ens sorprendran.
6: Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i, bueno, jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. Em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això? Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku.
1: Ja ho heu escoltat, tenim un programa completíssim. És el Calaix, edició 341 de la temporada 7, capítol 36. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elves i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge, l'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo emprèn els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va garejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortí i baixà fins al capdavall del Senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mig esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: L'any 1999 començaven a organitzar-se les primeres jornades de Tarraco Viva, un festival que ja és tot un referent més enllà de les nostres fronteres. Avui en fem un tastet amb en Josep Maria Tosset Carijo, actor, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i en Marc Soler, divulgador, que està al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarraco Ludus. Amb Mercedes Tubilla al capdavant, aquest 2026 Taleia celebra els seus 24 anys a la Tarraco Viva. Aquest grup, que ha anat creixent amb el temps, està especialitzat en vida civil i música romana, i són molts els espectacles que ens ofereixen en el marc del festival. Un dels seus membres, Josep Maria Tosset Garijo, ens parla dels bombers de l'època i d'alguns dels espectacles que ens ofereixen. Creat per l'emperador August, el tercer any del seu mandat, que era l'any 6 després de Crist.
3: Tal qual.
2: I és curiós quants anys fa, però feia moltes coses que els d'ara no fan, eh?
3: Home, sí. També diré una cosa que és molt xocant. El nom d'aquest cos, en llatí, és Vigiles. Com es diuen els bombers en italià?
2: Vigili
3: del Fuoco. O sigui que són hereus hasta de la denominació que li va posar August. Sí. Poca broma.
2: No ho va fer tan malament el senyor, no? Algunes coses.
3: És un personatge...
2: No podem salvar cap d'emperador, eh? Però vaja.
3: No, i ell gairebé tampoc. El que passa que sí, que políticament va ser un fulano que doncs va endreçar molt el dret, vi una sèrie de qüestions, la família i el de les dones també, déu-n'hi-do.
4: Sí, no en salvem cap d'emperador, però alguna cosa va fer bé.
3: Exacte.
4: I perquè, a més, hi havia hagut intents previs, sí? I
3: sí,
4: no sabia, i no
3: efectivament.
4: Sabien, no havien 300,
3: quallat. 350 anys de la, del moment, diguéssim, actual, quan parla l'amic... Quintus Fabius Severus, que és el nom del personatge.
4: Amb aquests noms jo de veritat t'ho dic. Jo t'admiro moltíssim.
3: Resulta que hi va haver un intent que se denominaven els...
4: Ai, les memòries, Josep Maria. Sí, és que jo no sé com t'hi cap tot el cap, eh?
3: Els... Triumviri nocturni.
4: La paraula... ara se m'ha apartat el micro...
3: Triumviri nocturni. Nocturni ja ens dona la idea de que treballaven fonamentalment a les nits. Sí. I aquesta gent el que feien era, doncs, no era un cos de bombers, però sí que corrien quan hi havia foc. Tenien unes talaies i des de lluny doncs podien veure què passava. Després hi va haver un altre fulano, molt espavilat, sí, en Marcus Licinius Crassus, l'home possiblement més ric de la Roma del seu temps, que va crear, motu propi, un grup de bombers, per dir-ho d'alguna manera, no? Però, curiosament, també eren una colla d'incendiaris, i aquesta colla d'incendiaris que fotien foc, i després arribaven els seus companys per apagar-lo. De manera tal que ara després arribava el Marcus Licinius Crassus i deia, escolta, mira, us compro la ínsula, mira, per això, perquè està cremada, no? Aquesta i la del costat, mira, es fa un preu així, i el tio doncs, es va quedar doncs, en gran part del suburbium de Roma, perquè primer cremava les cases i després les apagava, i dic, oh, és que clar, això no val res, jo t'ho compro i pam.
4: Quants hereus, de Crasso?
3: Bufa!
4: Quants hereus tenim de Crasso, encara actualment,
3: N'hi ha una colla, n'hi ha colla. I d'emperadors també, perquè n'hi ha uns quants avui en dia que...
4: No,
3: com
4: Roma...
3: Com el Capri, deixi-lo anar.
4: Roma abans i ara, que dèiem.
3: Sí, té els seus hereus, els seus hereus. Ja
4: no totes les coses són bones.
3: No.
4: Però bé, August va crear aquest cos que ha anat evolucionant i ha arribat fins a l'actualitat. No?
3: Tal qual. Deixa'm que et digui que, a més de la Sacra Privata i dels Vigilis, de l'Escovitum Vigilis, tenim el Lucius Emilius Hippolytus, que reprodueix i presenta la feina d'un pedagogus, i després hi ha el Magister. I en aquesta presentació també actuen nens. Nens amb paper i tal, i això es fa al pretori.
2: L'any 2013 naixia Tarracoludus, amb Marc Soler i Noelle Real al capdavant. Aquest grup de recreació històrica cada any ens ofereix novetats i noves mirades al món dels gladiadors. En fem un tastet amb en Marc Soler.
5: Spoiler, a veure què podem explicar. Doncs mira, enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena. Tots aquells productes relacionats amb ells, totes aquelles idees que hi havia sobre els gladiadors, les altres utilitats que se li donaven als gladiadors, i bueno, el producte estrella seguirà sent el gladiador, però des d'un punt de vista una miqueta encara més curiós i amb més suc. O sigui, una cosa que va més enllà de cops d'espasa i de casc.
4: Sí, perquè són molt més que això, eh? I moltes vegades ens n'oblidem, però vosaltres ens obriu la porta a tot el món que els envolta. I oi de net, eh? No sé si podeu fer algun tastet d'alguna cosa.
5: Sí, podríem parlar doncs, del producte estrella del gladiador, que a part de la lluita doncs, també era la seva pròpia sang i aquelles propietats que tenia aquella sang d'aquell gladiador, qui eren els encarregats de comercialitzar aquest producte, quines finalitats tenia i quines persones, a part de venir a veure les lluites, venien a comprar bocinets de gladiador, per així dir-ho.
4: El que sí que m'agradaria també citar una mica parlar de tota aquesta trajectòria, perquè són molts anys, no? I aquesta fascinació pel món de la gladiatura, no sé si ho dic ben dit.
5: Sí, ho dius correctament, són molts anys ja els que portem, moltes edicions del Tarracoviva, mantenim aquella il·lusió des del primer moment i no s'ha perdut per res, al contrari, és el que ens fa durant l'any estudiar, anar a fer recerques, parlar amb experts en aquest món, contrastar amb fonts arqueològiques, i són, bueno, una miqueta el resultat anual i la còpia de tots aquests anys des de que portem remenant-nos pel Tarraco Viva, no? Sempre donant un punt de vista diferent, evidentment hi haurà coses que la gent ja li ressonarà d'altres edicions si repeteixen, però sobretot cada visita és diferent una de l'altra. Si entre un passi i un altre hi ha diferències, imagina't d'un any per l'altre. Sempre la idea és aportar nous materials, nous coneixements i sobretot allò que ens agrada tant, no? Aquells puntets que la gent no s'espera i que acaba sorprenent-los.
4: Bé, jo diria que sí, que es pot fer recerca, però mai serà el mateix fer la recerca a través de xarxes com viure-ho en directe, no? Perquè totes les peces que porteu, la roba, és que tot és una recreació exacta.
5: Sí, nosaltres no agafem les peces del museu perquè el codi penal és molt tiquismiquis, però realment sí que és cert que agafem rèpliques que són exactament igual. Tenim cascos de gladiador, que si pesen 1 kg i 600 grams, nosaltres tenim aquell pes exacte. Si aquella peça en ceràmica té aquell perfil i aquells dibuixos, nosaltres intentem parlar amb aquests artesans que fan ceràmica i també la tenim. Lo mateix la lluita. O sigui, nosaltres no inventem segons quin tipus de lluita perquè no hi ha un manual de com lluitar de gladiador. Llavors nosaltres, a partir del que trobem, a partir de les fonts escrites, a partir de l'epigrafia, alguns relleus marbre, nosaltres veiem per on podien anar els tiros, no? Llavors, a partir d'aquí no inventem res, la gent tot el que ve a veure és cert i et pot contrastar i pot parlar amb qualsevol expert i li donarà la raó, però sempre li afegim aquesta fórmula secreta que té Tarraco Ludus, que és que, bueno, li posem molt d'acord a les coses i tenim un any per preparar-nos i ho faré el millor que podem.
2: Si ja us heu animat, entreu a tarracoviva.com per descobrir totes les activitats d'enguany.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Així de bé comencen a sonar aquests ja llargs 10 anys de feina rai. Escoltem-los amb aquesta agrupació musical i la peça titulada La núvia vella des del calaix. Bona música, clar, amb els Feina Rai.

0: L'any 2015 començava a caminar Fenya Rai, un grup irreverent, juganer i desacomplexat que sacseja el cançoner popular català amb una mirada plenament contemporània. El quartet agafa cançons de transmissió oral i els passa pel seu particular taller de planxa i pintura. Les transforma, les actualitza i les fa dialogar amb el present, demostrant que la música d'arrel pot ser avui molt més viva, crítica i festiva que mai. 10 anys de trajectòria que Jaume Martínez, Jordi Jubany, David Tudela i Roger Montalà celebren amb un quart disc i dos concerts especials.
1: La núvia vella, pobra dona.
0: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Escoltàveu La núvia vella i ara ja podeu saber una miqueta com anirà aquesta entrevista. Jo no els coneixia, els acabo de conèixer ara mateix, aquí en aquest estudi virtual, i no sé com anirà l'entrevista. En teníem quatre, el Jaume, el Jordi, el David i el Roger. M'han quedat només dos convidats ara. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Hi ha hagut desercions abans d'hora.
3: Són tímids.
2: No crec que sigueu tímids, és impossible.
3: No, la veritat és que no. Era per dir alguna cosa, era per trencar el gel, que es
2: era
3: diu.
2: Era per trencar el gel. Bé, perquè després, jo us convido a tothom, ara ho escoltàveu aquí al programa de ràdio, però és per veure'ls en els videoclips, escoltar-los en directe i en els concerts, perquè teniu una energia, i a més m'encanta molt perquè heu triat aquest gènere popular, no? Una mica recuperar totes aquestes cançons que, gràcies a Déu, em perdó, ara em tancaran el programa, però no són reggaeton, ho sento, ho havia de dir.
3: No, de fet dels molts estils rítmics que toquem, el reggaeton de moment encara no.
2: No us heu atrevit encara.
3: No ens acaba de barrufar excessivament, diguéssim.
2: No, tornem a encaminar una miqueta, perquè la idea és saber com neix, són 10 anys, no? esteu d'aniversari, que és molt dia, perquè és una lluita contínua sortir a l'escenari, crear, composar i anar mantenint, no? Però aquí esteu.
3: Sí, bé, ja són gairebé 11, Roger? Ja ho dèiem l'altre dia, perquè clar, celebrant, això és com el que se'n va a la festa a les 8 del vespre i torna a les 8 del dematí, o sigui, ens ha passat molta estona de celebració. Com vam començar? Doncs, a veure, nosaltres tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals, la majoria dels que som aquí venen de l'escà, jo venia més del folk i del tradicional, i, bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no?, i segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa. I a partir d'un material que més o menys havia recopilat un de nosaltres, doncs se'ns va acudir obrir la porta del cançoner de la Mada. No? La veritat és que vam començar a Fenya Rai sense tenir excessivament clar què volíem fer. De fet, el grup, el nom de Fenya Rai, primer el portaven el Roger i el Jaume, perquè doncs ell tocava l'acordió, el Roger la pandereta, i feien com així com a repertori tradicional. El David i jo ens hi vam afegir, i llavors, doncs, la típica trobada de dir, bueno, i ara què fem? Ara que som quatre i més instruments i més veus i més coses, què fem?
4: Sí, una miqueta tot ha anat sorgint sobre la marxa, és a dir, aquesta expressió tan típica tan, no, del Camp de Tarragona, de Fenya Rai, és una definició perfecta del que és el grup, perquè tot ha anat sorgint sobre la marxa i hem arribat fins aquí. Vull dir que no ens ha anat tan malament, tampoc, a base d'anar solucionant el que anava passant, no? O creant, o en tots els aspectes una mica de...
2: Home, no sé si us esperàveu que passaria tot el que ha passat i que heu treballat i heu creat tot el que heu fet, perquè clar, o sigui, vau començar sense cap pla, ens ho anem a passar bé, i si Fenya Rai... Mira, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè jo també sóc del Camp de Tarragona, ara m'he sorprès, no sabia que éreu de Valls. Doncs, I m'encanta.
3: Doncs sí, si ets del Camp de Tarragona ja sabràs que és una expressió que aquí la fem anar.
2: Sí.
3: Que curiosament hem detectat que fora d'aquí sobta, si més no, perquè d'entrada el Fenya, doncs, amb aquesta enya, ja llavors depèn d'on vas, la gent, bé, molta gent diu feina, no? I a més, clar, és una expressió curiosa, molta gent es pregunta què vol dir, no? I és la curiositat de que les, o sigui, la paraula rai normalment és positiva, no? Escolta, vindrem 40 a dinar, això rai. O, escolta, mira, va, pagues tu. Això, rai, no me'ls acabaràs. Però, en canvi, si li poses fenya davant, és negativa. No? Perquè, hosti, tu com t'ho fas per arribar a final de mes? Uf, fenya, rai, tio, perquè estic fatal. I la... És curiosa aquesta expressió perquè té aquesta dualitat, no? I això ens ha agradat i de fet, el moment en què es va triar el nom, que de fet el van triar el Roger i el Jaume, vam trobar que era encertat i mira, fins aquí.
2: Bueno, és un signe d'identitat que també forma... Penso que forma part també d'aquesta tradició, no? D'aquesta cultura popular. Sí, sí, Fenya Rai, però bé, amb el Fenya Rai amunt i avall, aquí esteu. I presenteu nou treball. Vull dir, esteu de celebració. Ara devem estar ja cap a les 6 del matí.
4: Sí, sí.
2: Aproximadament.
4: Sí. S'està a punt d'acabar la festa, sí, perquè...
3: Estan a punt de fotre fora ja. Del bar.
4: De fet, aquest últim treball és un compendi o és un recull dels tres discos anteriors que hem publicat. Que hem publicat tres treballs, el primer el 2018, el 2021 i el 2024. Vam publicar tres discos prèviament. I aquest quart disc és un disc molt llarg, té 19 cançons, i és un repàs d'aquesta trajectòria, aquests 10 anys, i pràcticament totes les cançons que surten en aquest disc ja estan editades anteriorment, però té la particularitat o la diferència que vam fer uns arranjaments especials, perquè al final aquest disc surt una mica de juguesques, de dir, ostres, fem 10 anys,

0: festa major és recuperar... Jo abans ho comentava amb el tècnic, amb el tècnic en Josep Maria Soler, que quan li explicava quines entrevistes teníem avui, li deia, dic, és que els vaig escoltar i em va fer molta gràcia perquè em recordava una mica d'on venim, no? Realment el que som, el nostre territori. I apostar per aquest tipus de música, ja ho he dit al principi, no sempre és fàcil, però escolta, ni tan malament, no, la cosa?
1: No, o sigui, nosaltres, ja ho he dit abans, tenim un material guardat d'altres històries i altres projectes que estava relacionat amb el cançoner del Joan Amades i vam començar a rebuscar i a retrobar doncs, aquestes cançons. Aquestes cançons, clar, la majoria tenen de 200 anys en amunt, per tant, eren cançons que estaven fetes i concebudes en una altra època, en un altre caire polític i social, i, a més, fetes també musicalment amb un altre ofici. Eren cançons molt llargues, amb moltes repeticions, la gent s'entretenia cantant i passava les hores, per tant, les repeticions tenien una raó de ser, no eren perquè sí. I, clar, nosaltres el que vam fer va ser començar a operar-les, a maquillar-les una mica i intentar-les portar una mica cap al segle XXI, en el sentit de que avui dia, per exemple, una cançó que no està entre els 2 i 3 minuts, doncs... és un tostón. En canvi, aquestes cançons, si les haguéssim de cantar amb el ritme tradicional i totes senceres, durarien 5, 6, 7, 8 minuts. Això avui dia seria impensable. I a banda, com ja he dit, venim de diferents disciplines musicals, aquí hi havia molta gent d'escà, ens agraden molt els ritmes tropicals, els tombats, els ritmes sud-americans, la rumba, i a poc, musicalment, doncs, a banda d'això, de retallar-les i intentar actualitzar-les, doncs, vam jugar també amb la part musical. I aquí van començar a sortir uns còctels que ens van començar a agradar, i a partir d'aquí la cosa era, bueno, volem fer aquesta cançó, però la volem fer diferent. Per tant, què li col·loquem en aquesta cançó que tota la vida s'ha cantat, per exemple, com un 3-4 o com una polca o com un pas doble, perquè sigui diferent, perquè tingui un altre segell, perquè tingui una altra identitat. I bàsicament el treball que fem és aquest. O sigui, jugar rítmicament, melòdicament, introduir algunes parts musicals, fer-les... En fi, i una mica l'objectiu és... El nostre objectiu és que la gent torni a cantar aquestes cançons doncs, quan està a la dutxa o quan està de festa o amb els amics amb una calçotada.
2: Sí, i una altra feina molt important que fem és posar-les en context. Com ha dit el Jordi, aquestes cançons venen d'un moment històric molt concret i que sense contextualitzar-les correctament podrien quedar una miqueta en mal lloc avui dia. Per tant, el nostre espectacle no només és un espectacle musical, sinó que també és un espectacle que té un punt didàctic d'explicar el per què i posar en context, no? Així com sí que hem jugat amb la música, no ens hem atrevit tant en canviar el que deia o les lletres de les cançons. I clar, com tu també deies, són unes cançons que expliquen la història del país, no? És a dir, venim d'aquí, malgrat en aquell moment es podien dir o es deia d'aquesta manera, s'aprofitaven les cançons per dir coses que no políticament incorrectes, avui en dia tens xarxes socials, no?, on la gent va abocar aquesta frustració o aquestes ganes d'atacar els altres, doncs abans es feia d'aquesta altra manera, i l'únic que hem fet és això, no?, aquest treball de, sobretot de contextualitzar.
0: Bueno, l'únic que hem fet, jo penso que heu fet una feinada immensa, perquè recuperen, nosaltres parlem molt de llibres i parlem molt d'aquests clàssics, però la cultura popular és tot, i a més la música, que és aquesta també tradició oral, no?, que ha anat passant al llarg dels segles. Per tant, jo penso que heu fet una feinada impressionant, i a més és que se t'enganxa. Clar que l'han de cantar a la dutxa. Jo penso que si aneu a 3 concerts, després us enteneu les cançons a la dutxa, segur.
1: Bueno, aquest seria l'objectiu.
0: I parlant de concerts, aquest any encara us podrem veure. Sé que l'abril ha estat molt mogudet, però encara us queda molt.
1: Sí, home, la temporada pràcticament està començant. Que jo recordi, doncs... A veure, espera't un moment, que miro la
0: xivalla. Us n'aneu a Andorra el 23 de juny.
1: Anem a Andorra la nit de la Revella de Sant Joan.
2: Sí, 2 dies abans estarem a Valls, també.
1: Sí.
2: De fet, farà un any d'aquest gran concert, no? El concert del qual ha sorgit aquest disc que estem parlant. Doncs el 21 de juny just farà un any. Tornem a tocar a casa, però en aquest cas amb el format habitual doncs, de 4 músics. Uh-huh. Estarem a la Revella de Sant Joan a Andorra. El juliol estem a Barruera, a l'Ametlla de Montsec, i llavors ja ens n'anem... Hi ha un acte molt xulo a l'agost, coincidint amb l'eclipsi solar.
1: Ah, sí, és veritat.
2: Que aquí les nostres terres es podrà veure doncs, molt bé, i des de... s'està organitzant una moguda per acollir doncs, molta gent aquí a la ciutat i poder veure no tan sols l'eclipsi solar, sinó enganxar-ho amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que són aquella mateixa nit. Llavors aquí també hi serem presents.

0: Marroig, anem a Vilallonga del Camp, estarem
1: la Pobla.
0: A la Pobla de Mafumet. Bueno,
1: sí,
0: movent-se una miqueta per aquí
1: sí,
0: per
1: allà. Sí, hi ha cosetes.
2: Bueno, us convidem a tots a que vingueu al Camp de Tarragona i sobretot que descobriu, si no ho heu fet, els Fenyarrai. Ja sé que heu d'agafar cotxe, però escolteu-me, si mireu els videoclips, jo estic segura que us entraran moltes ganes de venir a ballar aquí baix. Aquí baix. I si podeu anar a Valls, millor que millor, que a més, escolta'm, terra de calçots i de castells.
1: Home, que som al quilòmetre zero de l'eclipsi, vull dir, és que si algú vol veure...
2: Si no, no, si no veniu ara, ja malament, malament la cosa. Escolteu-me, no sé si voleu comentar alguna cosa més. Nosaltres acomiadarem aquesta entrevista amb el pastor Cabré. Donar-vos l'enhorabona i les gràcies també per tota aquesta feina de recuperació cultural que esteu fent.
1: Home, mira, nosaltres d'alguna manera som conscients de que la feina que fem no és fàcil, en el sentit de que és difícil de que com a grup ens col·loquin en el mass media, que seria que on estan tots els grups, però bé, seguim aquesta trajectòria perquè ens agrada i per aquest objectiu d'intentar recuperar i tornar a popularitzar dins de les nostres possibilitats aquestes cançons. Pensem que és una feina que val la pena en aquest sentit, no? Tot i que som perfectament conscients de que possiblement s'hagin de contextualitzar perquè no sempre siguin políticament correctes pel 2026, però bueno, doncs pensem que això no ha de ser una excusa per no mirar el cap enrere i veure els orígens. És una manera de saber d'on venim.
2: M'agrada molt, no?, perquè precisament algunes entrevistes sempre diem que s'ha de picar pedra en segons quins gèneres i en segons quin els temes que es tracten, no? Però al final venim d'aquí també. També és història, no? I alguna part de la història queda oblidada.
1: És que és el que som. O sigui, realment la gent cantava aquestes coses perquè l'Església i l'Estat els tenien agafats per tot arreu i l'única manera de dir quatre veritats de tant en tant doncs era dir-les així. I avui dia ens pot semblar incorrecte, i potser ho és, però a vegades a les xarxes socials i tot això surten coses molt pitjors que no sortien en aquestes cançons, per exemple, no?
2: Ara va dir, són molt incorrectes, les xarxes socials.
1: Exacte. No han trobat... És curiós que cançons que tenen 200 anys no han trobat cap o poquíssimes referències de tipus racista o feixista, per exemple, no? I avui dia estan aquí, estan... Cada dia les tenim a tones.
2: Era... Jo penso que tenien aquest enginy i la manera de saber-ho o de dir-ho, no? Sabem precisament que tenien aquesta censura o aquestes crítiques o... Perquè, clar, ara tenim molta llibertat per dir el que toca i el que no toca, però no sempre ha estat així. Jo reitero que penso que sí que feu una molt bona feina i, a més, la feu amb molta marxa i això s'enganxa. Per tant, enhorabona i que passeu... Escolta, que tingueu un estiu ple, ple, ple de bolos i que, bueno, que passegeu per tot arreu. Nosaltres, de tant en quant, ja anirem posant alguna de les vostres cançons perquè no se'ls oblidi als oients que hi ha molta música i molta de quilòmetre zero, de territori i d'història.
1: Doncs moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Encantats.
1: Encantats.
3: La millor sortida per aquesta entrevista amb els Fenyarrai i Mònica Socies des d'aquesta edició de El Calaix amb la peça Pastor Cabré. Fenyarrai. I

0: Lídia Castro és historiadora, mitòloga, escriptora, professora de secundària i mestra en Reiki. Ha publicat 6 llibres de manera independent, sent el primer un recopilatori de microrelats. La fascinació que sent pel Japó i la importància de la meditació en la seva vida i procés creatiu impregnen aquest llibre. Desenvolupa també una tasca de divulgació cultural a través de les xarxes socials i d'un canal de YouTube. Japó, el llibre dels haikus, conté els 50 poemes breus més destacats de literatura japonesa. Aquest llibre atresora els millors haikus japonesos i moltes altres joies. La història del haiku, les similituds amb el rodolí català, els poemes que escriuen monjos i samurais abans de morir o els waka de l'emperador Tenin. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I tornareu a dir que torno a parlar de poesia, però ara feia molts dies que no ho feia i em venia molt de gust, perquè sí, perquè hi ha llibres molt bonics i avui en parlarem d'aquest llibre dels haikus de la Lídia Castro, d'aquest Japó, no, d'aquesta cultura. Un llibre que a mi m'ha descobert tantes coses que penses. Realment no sé res. Lídia Castro, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Escolta, jo quan més llegeixo, més sé que no sé res. Aquesta gran frase.
2: Sol passar amb el Japó. És el gran desconegut.
1: Sí, i ens sembla que ara estem tots amb els makis, els nigiris i totes aquestes coses, però no, eh?
2: Clar, de nomenclatura en fem servir molta, però realment és una cultura molt, molt, molt complexa.
1: L'editorial Lapislàzuli precisament ha fet moltes incursions, no? Ella està molt, molt involucrada en aquest tipus de literatura. Tu t'estrenes amb ells, a més, amb una història molt bonica, però això ja ho llegireu als agraïments. Això ens ho guardarem. Ens ho guardarem i a mi m'encanta que estiguis aquí als estudis. Com és que et vas enamorar dels haikus, els vas conèixer, vas entrar en aquest món?
2: Realment la paraula és enamorar-se. Sí, que ho has fet... li has donat el clau. Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. I em va arribar a través d'un company de lletres un haibun, i jo vaig dir, què és això?
1: I jo també t'he preguntat, què és això?
2: Exacte. Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku. I jo vaig pensar, això és fantàstic, això és genial, perquè a mi que m'agraden tant els microrelats, i vaig començar a fer haibuns. O sigui, vaig començar a cultivar aquest gènere de haibuns, però acabat amb un haiku. I vaig dir, escolta, i aquests tres versos, jo no en sabia res. I vaig començar a investigar. I clar, és com, al final te n'enamores, no? Perquè dius, quanta grandesa hi ha en tres versos? 17 síl·labes.
1: És molt difícil sintetitzar-ho tot.
2: Exacte.
1: Vull dir, jo, quan haig de fer resums, pateixo molt, no sé si es podria fer un haiku.
2: Tu i tota la humanitat, jo crec.
1: No, quan anem de resumir, i aquí hi ha tota l'absoluta essència. Has fet una gran feinada, perquè el llibre té, diríem que té tres parts, no? Aquest inici que parles precisament d'on venen els haikus, que jo he al·lucinat, m'ha encantat. La part central, que tenim els haikus i després amb els seus comentaris.
2: Exacte.
1: Clar, que aprens també moltes coses d'història que no sabíem.
2: Sí, bueno, és la meva part, bé, jo soc historiadora. Llavors, vaig veure com la necessitat d'aportar un petit comentari a cada haiku, perquè si no, molta gent creu, no, això no és per mi. Bueno, no és per tu, perquè no acabo de concebre el que hi ha darrere d'aquí. I clar, aquestes tres línies, com te deia abans, aquests tres versos, és molt gran el que hi ha darrere. Llavors, donar-li un petit comentari previ a la lectura ens ajuda a copsar molt millor què és el que l'autor volia dir a l'època, el context, les emocions, tot, no? És que són moltes coses.
1: És que n'hi ha moltes, moltes. No, és que podríem estar fent tres programes i no acabaríem tot el llibre. Però guaiteu que bonic comença. La poesia japonesa sorgeix del ressò del vent que bufa entre les muntanyes i es transforma en gairebé un alè a tocar del mar. I és que la contemplació de la natura i l'extrema sensibilitat es converteixen en les bases que sustenten allò efímer com a reflex d'allò etern.
2: Exacte.
1: És que, clar, comences el llibre així i penses, no el puc deixar, avui no dormo.
2: Gràcies.
1: És molt bonic, és, ho comentàvem, no, ara, Lídia, trobar llibres que t'arriben i que t'omplen. I sobretot que et mostren tot un món tan diferent. Què coneixis tu del Japó? Vull dir, la feina que has tingut a preparar tot el llibre, com ha estat?
2: A veure... Hi ha molta, evidentment, molta investigació darrere, no? Perquè una cosa són els haikus clàssics que ja existien, però només en castellà, jo els vaig trobar en castellà. I després és tota la part d'història, que tots coneixem el període Nada, el període Edo i tot això, però sabia poca cosa, en realitat. El Japó sempre m'ha tret, perquè pues això, m'agrada el te, m'agrada el budisme... el budisme zen, vull dir, saps? Que és la vessant japonesa. M'agrada tota la cultura, més la mitologia. Jo sóc especialista en mitologia i la mitologia japonesa puc dir que, bueno, incloc una part de mitologia en el llibre, però com, no sé si ho acabo de posar aquí, però és com una petita escletxa al que és la mitologia japonesa, perquè realment és un món supercomplex i que me fascina. Llavors, i a mi el Japó m'agradava per anar aquesta part més cultural, mitològica, orígens i aquesta visió tan diferent del món, no? Llavors, quan a mi m'arriba el haibun i descobreixo els haikus, el mateix amic em va dir, n'hi ha molts, mira-te'ls, tal, i em va dir, no n'hi ha en català. No n'hi ha en català? I jo tinc una... Bueno, una mania, si es pot dir així, i és que per entendre els autors millor, no hi ha res, crec jo, que és millor per mi que és traduir-m'ho a la meva llengua materna, primer. I tot i això, jo escric en castellà, vull dir que no... És una mica, ja ho sé que és una mica allò contradictori, però...
1: El mètode de cadascú.
2: Exacte. Llavors, sobretot si és poesia, estic parlant, llavors, jo la poesia sempre intento traduir-la, no sé per què, no? I vaig voler començar a traduir aquests haikus per a veure si jo podia, doncs, encara copsar molt més allò que l'autor volia dir. I com que la part de context històric més o menys sabia, doncs vaig començar a indagar més i indagar més... I tot això s'ha fet molt gran, perquè, clar, els haikus me van portar a conèixer molt més de la història, a investigar molt més amb la cosmologia i la cosmogonia mitològica. Veure que hi ha un inici de la poesia en la mitologia, és a dir, la primera poesia que s'escriu de la història del Japó no l'escriu un poeta, no l'escriu un monjo budista, l'escriu un kami, que un kami és una divinitat. Per tant, la poesia és quelcom sagrat per ells, perquè la paraula té poder diví.
1: El poder de la paraula.
2: Exacte. Llavors, clar, tot això a mi em va fascinar i vaig pensar, hosti, que bonic tot això, és una passada. Llavors, bueno, la cosa és que en cap moment, en aquell moment que jo vaig començar a investigar, tenia previst escriure un llibre, ni molt menys. Però més endavant en el temps... cap allà al 2019, jo estava en una de les meves hores lliures, soc professora, jo en aquell moment estava treballant aquí al Sagrat Cor a Tarragona, i em vaig tancar en aquestes hores lliures, mai amagar, perquè no m'amagava, perquè no em trobessin, perquè a les meves hores lliures feia coses meves, no feia feina. I
1: què vas fer, un cop amagada allí dintre?
2: Doncs... jo m'amagava al departament de llengües, perquè el meu departament estava dos pisos més amunt i, bueno, em feia mandra pujar i a més, aquell era molt solitari. I recordo haver pensat, això potser sí que ho escriuré, no sé, ho faré en un llibre, però vull incloure alguna cosa de, amb, no sé, algun lligam amb Catalunya. A veure si puc trobar un lligam amb Catalunya.
1: I l'heu trobat.
2: I mirant les parets... del departament, vaig veure que havia penjada una auca. Una auca que, a més, havia estat feta a mà, no recordo exactament per qui, però era un regal per un professor o una professora, perquè molts dels personatges eren professors i professores, i jo em vaig quedar mirant aquella auca i me'n recordo de somriure amb algun dels rodolins que havia al peu i pensar en aquell moment. Bueno, alguna cosa em va fer un clic. I en aquell moment pensar, oh, és això, ja ho tinc. En la brevetat està la connexió. I vaig començar a investigar, perquè, clar, dic, igual això és d'una altra època i no té res a veure, però tot resulta que mentre un dels principals pares del haiku, que és Basho, al Japó, estava escrivint haikus, aquí s'estaven fent auques i rodolins. Per tant, coincidia amb el temps. I aquí vaig dir, ja està.
1: Sí, és que aquí fem moltes coses.
2: Sí.
1: Perquè no la sabem connectar. Però bé, ja tenim la Lídia, en aquest cas, que ens ha unit Japó i Catalunya. Que això és molt bonic, eh?
2: Sí. Bueno, a més que tenim un primer haiku escrit en català per Eugeni d'Ors l'any 1906. Poca broma.
1: No, i això tampoc ho sabia. Clar, és que jo he descobert moltíssimes coses. Sí,
2: clar,
1: sí.
2: A partir de veure això va ser quan vaig començar a investigar sobre l'auca, sobre els rodolins. Evidentment, la connexió no està amb l'auca, ja ho sé, està amb els rodolins. En el llibre aporto una taula comparativa, molt de profe, ja ho sé, entre haiku i rodolí, per veure realment, no?, fins a quin punt s'assemblen.
1: Set una feinada espectacular.
2: Tan llunyans, aquí, eh? Gràcies.
1: Una feinada impressionant perquè, bueno, tenim la brevetat, però a més jo ara me'n vull anar, jo me'n vull anar a la teca, Lídia. Me'n vull anar a la teca perquè tenim tots aquests haikus i després encara queda el final, eh? Però ara quan comencem a llegir vindran aquests haikus de comiat, que això a mi m'ha impactat moltíssim.
2: Sí, veritat. Sí, aquests són els primers que vaig conèixer.
1: Oh, però això és molt... O sigui,
2: són molt potents.
1: Sí, perquè a més és a cara a la mort, o sigui, estàs escrivint sobre la teva pròpia mort.
2: Sí, no la mort en general.
1: No, la teva.
2: Sí, sí. I a més acomiadant-te, sabent de forma conscient que marxes.
1: És molt bèstia.
2: És molt potent. És que el budisme zen és això. És no aferrar-nos a res del que tenim, perquè no tenim res en realitat.
1: Jo me'ls he marcat gairebé tots, però clar, tots no es podem llegir. A més, fas una recomanació. Jo no l'he pogut seguir el peu de la lletra perquè tenia l'entrevista avui. Que ens dius que en llegim un cada dia?
2: Sí, perquè saps què passa? Que estem acostumats en aquesta societat actual a anar tan ràpid, a tenir-ho tot. I el que parlo, no?, dels nostres dits inquiets per culpa de l'scrolling i d'aquestes xarxes socials que ens impulsen a mirar vídeos de 15 segons i un altre, i un altre, i un altre. I és com un aprenentatge, no? És com un... Pren-te-ho com una meditació diària. I posar-nos aquest límit de només en llegiré un em permet poder aprofundir-ne en el significat que ressona dins meu, perquè a cadascú li ressonarà diferent. Llavors, fer aquest exercici crec que, bueno, ens ajuda a tots a estar més presents, perquè no hi som. No estem gaire presents avui en dia.
1: No. I aquest moment d'aturar, o sigui, hi ha un moment que també parles, no?, de ara no trobaré el nom, però que utilitza els haikus precisament també per les seves meditacions.
2: El mestre Mikao Usui.
1: Això, que està cap al final. És que, clar, jo amb tants de noms ha arribat un moment... Jo els tinc tots anotats aquí, però jo de memòria no m'he pogut entendre. Però sí, després tenim els tres millors poetes del Japó, que tu també ens marques, que són en Kobayashi Issa, en Basho i en Buzo.
2: Exacte.
1: Sí? Ho he dit bé, això?
2: Sí. Bueno, sí. Tampoc jo no sóc lingüista ni domino el japonès, però...
1: No, i apareixen també tota aquesta natura, no? Les papallones, les libèl·lules, els crisantems...
2: Sí. Moltes flors, molts animals, moltes emocions també. I cada cosa vol dir molt més de la paraula en si. Però clar, és que una paraula ja amaga un munt de significat. És per això que vaig veure la necessitat de posar aquests haikus acompanyats d'un comentari.
1: I és molt bonic perquè n'hi ha un, que clar, no saps el què, diu... Matsushima? Ah, Matsushima. Matsushima. Clar, no tenia paraules, només podia dir Matsushima, però clar, a la pàgina següent tenim la solució. Illes, milers de fragments que esquitxen al mar d'estiu. Aquí ja les va trobar. És molt bonica aquesta història, també. És que coses molt boniques.
2: Sí, sí, molt. I a més és que, fixa't, no?, amb una sola paraula i fa... una poesia que té un gran significat.
1: Perquè és com ho dius, no?, en aquell moment, el que sents a dintre.
2: Exacte.
1: Què fem quan no tenim paraules? Pareu-vos a pensar. Quan una cosa us impacta, què és el que feu? Què és el que us surt?
2: Potser no sortiran les paraules, però per dins hi ha un volcà en erupció d'emocions, no?, diferents.
1: N'hi ha un de meravellós. Diu, es fa de dia. Les cases fosques dels pescadors emergeixen entre camps de blanques roselles. És que n'hi ha de tan bonics.
2: Yeah.
1: Aquest és de Matsuova, això?
2: Sí. Bueno, és el pare del haiku.
1: T'ha costat molt? Perquè, clar, has hagut de fer una tria, has hagut de triar els poetes...
2: La tria va ser fàcil. Si puc... Bueno, sí, quasi fàcil. Perquè molts me'ls anava passant aquest amic lector, escriptor, també. I ell me'ls passava en castellà. Llavors jo des d'aquí els anava traduint i anava triant. I potser de tots els que em va passar, doncs, sí, potser un només l'he seleccionat jo. Vull dir que tota la resta me'ls anava descobrint.
1: Molt bé. Bueno, treballa en equip.
2: Sí, sí, sí.
1: I humor. Això m'ha cridat molt l'atenció. N'hi ha dos d'humor.
2: Issa, sí. Issa és molt... Bueno, utilitza molt la ironia. Tenint en compte que és una persona que va viure una vida molt tràgica.
1: És que... Aquesta és una altra.
2: Però era capaç d'escriure amb ironia.
1: Jo us aconsello... Llegiu-vos tots els comentaris dels haikus perquè és impressionant. Són com notes a peu de pàgina. Diria jo. Que també n'hi ha de notes a peu de pàgina.
2: També. Molt de profe.
1: Hi ha de tot, hi ha de tot. Sí?
2: Bueno, és perquè hi ha molta nomenclatura que entenc que no tothom té per què saber-la. Llavors, tenir a peu de pàgina el que és, trobo que, no sé, és una ajuda.
1: No, acompanya i ajuden en el cas de Japó molt.
2: Trobo sí. que sí. Sí, sobretot en la part més històrica o mitològica, no?, per entendre.
1: Ja us comencem a fer un mapa de tot el que realment hi trobareu aquí. N'hi ha un de molt bonic, molt divertit. És divertit. Diu, apunyalat en somnis, punts suspensius. O fou real? La picada d'una puça. M'encanta. Mira, que m'ha fet molta gràcia, que vols que et digui.
2: Sí.
1: Ell és de Enomoto Kikaku.
2: Vale.
1: Clar, a més els noms quan els dius, saps? Enomoto Kikaku, és que... Són tan diferents dels nostres.
2: Exacte. Bueno, és una cultura diferent, començant pels noms i acabant pels haikus. La veritat és que sí.
1: No sé, jo no sé. L'únic que et preguntaria és, després de quan ja tanques l'última pàgina del llibre, quan ja l'envies a l'editorial, quan ja saps que és el temps final, i te n'adones de tota la feina que has fet i surt i estàs a les hores prèvies de presentar-lo, no? La sensació quina és?
2: La sensació és que encara no sóc prou conscient. La veritat és que no fa un any que vaig conèixer l'editorial i que crec que l'univers m'hi va guiar fins en aquesta editorial. I bueno, que això ho explico també, els agraïments, perquè trobo que
1: és molt bonic.
2: És una història curiosa. I pues que encara no ho crec, no? Que a més, a nivell personal he tornat a Tarragona quan havia hagut de marxar fa un any, bueno, fa dos anys per feina, bueno, per qüestions de feina i això, i ara hi he tornat, ara torno a viure aquí, és com tot torna, no? I bueno, no sé, estic a l'expectativa de moment, perquè...
1: Ara deies, tot torna, la vida és un cercle... I si parlem de cercles i si diem xusui, tenim el que és conegut com el Gisei, a veure si ho dic bé, Gisei no Ku, més breu i radical de la història dels versos a la mort.
2: Exacte. El Gisei no Ku és un dels poemes que a mi em va marcar més quan el vaig conèixer. He de confessar que no té directament a veure amb els haikus, però era algo que jo volia introduir al llibre sí o sí, perquè és molt impactant. El budisme zen, que està molt influenciat pel budisme xinès, i la qüestió és que és molt més radical en el sentit de que no ens podem aferrar a res, perquè venim sense res i marxem sense res. I aquesta doctrina porta els monjos a començar a cultivar aquest Jisei no Ku, que és un poema de comiat, un poema per acomiadar-me de la vida, sobretot quan estan a punt, o sigui, o que saben que van a morir, o que, bueno, per edat se'ls hi apropa el moment de la mort. I és molt, realment molt punyent llegir alguns d'aquests versos a la mort, perquè parlar de la mort ja és difícil en la nostra cultura, perquè és bastant tabú. Si a més diem parlar de la pròpia mort, ja no... És un altre món, no?
1: És que, clar, teniu de tot. Creieu-me que és com un llibre de receptes de la vida, en format haiku.
2: M'encanta, m'encanta aquesta descripció.
1: És com un llibre de receptes de la vida. Si teniu alguna crisi existencial, agafeu el llibre dels haikus de la Lídia Castro, perquè trobareu alguna cosa que us ressonarà. De veritat, ja sigui d'explicació de haiku, però n'hi ha un que m'encanta, que ens hauríem d'aplicar tots. Fins i tot una joia sense defectes pot perdre la brillantor si s'embruta de pols. Tantes savieses?
2: Així és.
1: Lídia, gràcies.
2: A tu.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dilluns, dia 18 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap continuarem amb la ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Entrevistarem el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val. Aquesta ronda d'entrevistes que finalitzarem aquest dimarts amb l'entrevista amb Juan Pablo Beas, portaveu del PSC, i el dimecres amb la darrera entrevista amb Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Avui a l'InfoSap també donarem dades i reportatge de la 29a edició de la cursa de la primavera, que es va disputar aquest diumenge amb rècord de participació amb 1.800 participants. I també avui parlarem de la Fira de la Primavera, que arrencarà aquest divendres i fins diumenge amb moltíssimes activitats que en repassarem. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Anem amb d'altres qüestions en aquest InfoSap i tot seguit parlem de la 29a edició de la cursa de la primavera. Es va disputar aquest diumenge. Èxit de participació i també èxit d'organització. Èxit, novament, de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca, i és que la 29a edició ha batut rècords de participació amb voltant de 1.800 atletes. Sant Andreu de la Barca ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'epicentre de l'esport popular amb la celebració de la cursa de la primavera. Un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Club d'Atletisme, que ha tornat a destacar tant per l'elevada participació com també l'ambient familiar i esportiu que s'ha viscut durant tota la jornada. La cursa absoluta de 5 quilòmetres ha comptat amb 600 atletes inscrits, mentre que les curses de promoció, adreçada als més joves, ha superat els 1.150 participants, confirmant el creixement constant de la prova i també la seva gran implantació entre les famílies i els clubs esportius, no només de Sant Andreu de la Barca, i també de les escoles. A l'apartat competitiu, el gran protagonista ha estat Juan Carlos Galán, del Club d'Atletisme Olesa, amb un temps de 17:31, ha estat el guanyador de la cursa, seguit per dos companys del seu mateix equip, el Feliciano García i el Raúl Agudo. Bé, guanyador de la 29a edició de la cursa de primavera, que com has vist la cursa?
2: Bueno, és una cursa dura, trenca cames, que la veritat és que la part del polígon s'enganxa bastant, però bé, gent al carrer, bon ambient, és una cursa xula per venir.
1: Satisfet per la victòria, no?
2: No era el meu principal objectiu, venir aquí a fer el matí amb els meus companys de club, que ja els veus per aquí, i perquè, mira, l'organitzador de la cursa és el Sergio, i és un moment per recolzar. Aquí tenim curses molt a prop, com nosaltres que organitzem la cursa del foc d'aquí a unes setmanes, i ens hem de donar suport tots.
1: Del Club d'Atletisme d'Olesa, els tres, els tres primers classificats.
2: Sí, sí, sí. Ha sigut coincidència, però bueno, ens ho hem treballat, i aquí estem.
1: Els que sí que han arribat al mateix temps, el Raúl i el Feliciano del Club d'Atletisme d'Olesa. El teu cognom?
3: Agudo, Raúl Agudo.
4: Feliciano García.
1: Bé, com heu vist la cursa, heu arribat els dos junts,
3: Sí, sí, sí, hem sortit més conservadors que el Juan Carlos, que ho tenia clar des del principi, i hem anat passant gent i ja des del quilòmetre 1, doncs relleus. Un el Feli, un jo, un el Feli, un jo, i fins a meta.
4: És el meu entrenador, què puc dir d'ell? O sigui, m'ha fet arribar on estic ara. Aquesta cursa l'estimo molt perquè va ser de les primeres que jo vaig competir fa més de 20 anys.
1: És aquest any rècord de participació, més corredors que mai, això dificultat o no? Bueno, vosaltres aneu els primers, tampoc no ho heu notat gaire, no?
3: No, hi ha clarament un boom del running ara mateix i que els organitzadors i els clubs d'atletisme hem d'aprofitar, que és el nostre terreny, o sigui que molt bé.
4: Enhorabona al Club de Sant Andreu.
1: Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora ha estat Míriam Montsec amb un temps de 21 minuts 56 segons, seguida de Mònica Nieto i Cristina Bé.

0: Ortega, del CASAP, del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb la guanyadora, Míriam Montsec, que ens ha explicat i ens ha fet la valoració de la cursa.
1: Bueno, la veritat que bastant cansada perquè no havia preparat la cursa. Aquest any m'he dedicat a més a preparar llargues distàncies. I bueno, potser m'hagués agradat competir una mica més, rebaixar el temps, però bueno, molt contenta, la veritat. Per segon any guanyo la cursa i molt contenta, com he dit.
2: I és que t'has dedicat aquest any a llargues distàncies. Aquí són 100 quilòmetres, distància curta però intensa.
1: Sí, sí, molt més intensa. Per mi em cansa molt més aquestes distàncies perquè és anar a mort que potser més llargues distàncies que pots anar a un ritme més tranquil.
2: Per tant, segona victòria consecutiva, no?
1: Sí, la veritat que sí.
0: La guanyadora en categoria femenina de la cursa de 5 quilòmetres de la cursa de la primavera. També premis als més de 40 anys. En categoria masculina, José Luis Meana, seguit d'Òscar Toledo i Jacinto Reganzón. En categoria femenina, Penélope Rodríguez, Esther Expósito i també Mariona Peralta, la primera i tercera classificada del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. També s'han lliurat els premis a les escoles que han aportat més atletes a les diferents categories de les curses de promoció. L'escola Josep Pla ha estat l'escola guanyadora en 105 participants. La segona i tercera posició, l'escola Sant Andreu i Vall Palau, amb un empat amb 76 participants. Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Lauro Arranz, que és el president del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que estava molt satisfet de l'èxit de la cursa de la primavera.
3: Impressionat, un rècord de participació, tot ha anat perfecte, veus, és una de les curses que realment t'omple com a president i com a gestor d'un grup impressionant de gent.
0: Bueno, hi ha molta gent aficionada a córrer a Sant Andreu de la Barca, cada vegada més, va creixent, no?
3: Això no para, no sé on arribarem, o sigui, al final ja haurem de posar un límit perquè, hòstia, les carrers ja no donen per més, no? La veritat és que és impressionant la motivació de la gent per córrer, o sigui, això és un impuls que de la població, no?, per fer esport, per sortir, o sigui, molt content.
0: Novetats, no?, en el circuit d'aquest any?
3: Novetats, sí. Aquest any no hem entrat a la Guàrdia Civil, no hem pogut fer-ho, però hem agafat el mateix recorregut que la cursa de Dardo, que va ser un èxit, i continuarà sent un èxit. O sigui, el fer les promocions petites a la recta de la Constitució encara és molt millor, està tot més concentrat, la gent pot veure'l molt bé.
0: Tenim tope o no? Perquè, clar, 1.800 participants aproximadament aquest any.
3: No sé, a veure si l'any que ve arribem a 2.000 i a veure ja comencem a pensar a fer un tope, perquè si no, hòstia, ja no dona per més. Sí.
0: A la propera cursa de la tardor.
3: Cursa de tardor, ara ja en 2 mesos ja comencem a preparar-la, ja comencem a treballar i a veure si podem introduir algunes millores i, bueno, treballar.
0: La nota que posaríeu avui?
3: Un 10 a la participació, als voluntaris, a la policia, a Protecció Civil, tot, ha sortit tot perfecte, sempre hi ha alguna cosa de millora, però molt bé, molt bé.
0: I el temps acompanyat, eh?
3: I tant, ara s'està una mica torçant, però s'agraeix.
0: Amb la mateixa línia de valoració, el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, també.
4: Sí, la veritat és que hem assolit una xifra rècord, no?, en aquesta 29a edició de la cursa de la primavera. Gairebé 1.800 persones, no?, que han participat pels nostres carrers d'aquesta festa, no?, una mica, perquè al final, tan consolidada en tants anys, és francament una festa de la salut, de l'esport, és una excusa també perquè totes les ciutats hi puguin participar, també via les escoles, no?, que també ens ajuden, no?, a que els nens i nenes puguin fer els seus recorreguts, no?, en aquest cas més curtets, però també participant dintre d'aquesta cursa de la primavera, i aquest any supercontent, molt agraït també a l'entitat de l'atletisme, evidentment, que sense ells no seria possible, també a la gent que treballa en esports, però és un èxit de tothom, un èxit col·lectiu, i és una cursa que es va consolidant i que va creixent cada vegada més. Llavors, bueno, veurem el replantejament que fem en futures edicions, perquè la logística que es necessita, doncs, comença a ser important, però molt content, molt content.
0: Una cursa també podem dir que amb un caire familiar, no només amb les curses dels més petits, sinó l'ambient que s'ha viscut avui aquí, no? La gent que ha seguit aquesta cursa també pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
4: Sí, és una oportunitat per un cop més sortir al carrer, no? Com tan acostumats estem a casa nostra, no?, a sortir sempre al carrer, en aquest cas vinculat a l'esport i a la pràctica de l'esport i de la salut. I per tant ens hem de felicitar, no?, de que aquestes iniciatives cada cop siguin més conegudes, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també arreu, no?, sent un pol d'atracció dintre de la comarca. En aquest cas, igual que moltes vegades doncs ho fem amb el cas del comerç, per exemple, la gastronomia, la festa, etc. Doncs en aquest cas també per l'esport, no? Per l'esport, per fer-ho en família, per gaudir d'aquests valors també de la pràctica de l'esport i de la salut, i per tant un èxit absolut.
2: La pregunta, com pot créixer més aquesta cursa primavera? De moment, amb 1.800 participants, és una xifra que ja es podria consolidar, no?
4: Sí, veritablement és la societat que ens està empenyent, no?, a ser més ambiciosos en el que seria la logística i l'organització d'una cursa allà amb més de 2.000 persones, perquè ja estem parlant d'una quantitat de persones prou important pel que és Sant Andreu a la Barca, però en aquest cas, si la ciutadania ens ho demana indirectament perquè s'estan inscrivint cada cop més en aquestes curses, nosaltres hem de respondre i, per tant, posar els recursos per donar les garanties de que aquestes curses siguin una festa, com és el cas d'aquest any.
0: Els micròfons de Ràdio Sant Andreu ha parlat de la 29a edició de la cursa de la primavera, l'alcalde Marc Giribet.
2: Estem amb l'alcalde Marc Giribet, també 29a edició de la cursa de primavera. Quina valoració en fa, tenint en compte l'èxit de participació d'aquest any i que el temps també ha acompanyat?
5: Doncs això, un èxit total. Més inscrits que mai, rècord d'inscripcions, rècord de participants també amb les diferents implantacions que les escoles i escoles bressols de Sant Andreu doncs, han animat a les famílies a que es presentessin. Estem molt contents perquè ha estat tot un èxit d'organització, conjuntament amb el Club d'Atletisme, amb el Servei d'Esports de l'Ajuntament, amb Protecció Civil, amb la Policia Local. La veritat és que tot ha funcionat a la perfecció. Jo crec que és un exemple el que avui hem donat aquí a Sant Andreu de la Barca de vida saludable, de fer-ho en família i gaudir-ho en família i que tot ha sortit bé. Per tant, molt contents del que hem aconseguit.
2: De fet, ho comentàvem amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, el fet que aquesta és una cursa ja familiar, no només amb participació, sinó amb la gent que ha anat seguint també la cursa en el seu recorregut.
5: Exacte, vull dir, famílies acompanyades, amb els més petitons, les famílies evidentment han acompanyat i han corregut dins a la cursa. Jo crec que és una combinació, no?, d'aquesta competició, d'aquestes curses que evidentment puntuen, però també és una manera d'iniciar, de donar a conèixer l'esport del run aquí a Sant Andreu de la Barca amb diferents famílies, i jo crec que és molt positiu, diguéssim, que podem tenir les dues vessants per disfrutar i fer-ho en família.
0: Una cursa molt familiar, la 29a edició de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Minuts abans de l'inici de la cursa de 5 quilòmetres hem parlat amb alguns dels participants. Participants que també alguns d'ells són membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca que no s'han volgut perdre aquesta cursa que jugava a casa.
6: Em dic Penélope Rodríguez Martínez.
2: I com afrontes aquesta cursa de la primavera?
6: Molt nerviosisme, però il·lusió, amb il·lusió.
2: Molt nerviosisme, per què?
6: Perquè sempre córrer al poble mola. Sí.
2: Com veus aquest any el circuit?
6: Pues complicat com sempre, perquè sempre hi ha una mica de pujada.
2: Són 5 quilòmetres, distància curta.
6: Sí, m'agrada.
2: Però intensa, no?
6: Molt intensa, sí. I amb pressió més encara.
2: És del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca?
6: Sí, sí, sí.
2: Per tant, jugues amb avantatge o no?
6: No, amb pressió.
2: No és la primera vegada que participes, no?
6: Fa molt de temps, però no és la primera.
2: També tenim a Miquel García, també avui participant en aquesta cursa de la primavera. Bé, com afrontes aquesta cursa? Com veus els canvis d'aquest any? Rècord de participació, també?
7: Doncs sí, però com diu la meva companya Penélope, amb nervis. Vull dir, quan corres una mica, a mesura que van reduint les distàncies, doncs més pressió, perquè vols anar més apretat i fer més marca, clar.
2: Quan participes en una cursa de 5 quilòmetres, què és el que has de tenir en compte?
7: Doncs córrer tot el que puguis, anar a foc i aguantar el cos, bàsicament. Ja està. O sigui, són 5 quilòmetres, una distància curta, per tant et pots permetre anar a un ritme més ràpid del que vas normalment a una cursa de, no sé, per exemple, 10 o mitja marató.
2: I a pique, què, amb els companys del Club d'Atletisme o no?
7: No, què va, el que hi ha és, bueno, preguntar-nos, no? Bueno, quin ritme aniràs, no? Per veure si pots almenys anar amb algú, i, perquè si vas amb algú doncs és més fàcil acabar-la bé, i es fa més portable.
8: Mireia Segura Sánchez.
9: Laura Jiménez March.
2: Bé, com afronteu aquesta cursa a la primavera?
8: Com es pugui. No, bé, amb moltes ganes i, bueno, és una cursa que es fa cada any i pel club significa molt, així que, bueno, farem el màxim que puguem.
2: Sí. Laura?
9: Jo, pues, amb ganes de fer-la també i el millor que pugui i que els entrenaments es notin, sobretot.
2: Heu entrenat molt aquests darrers dies?
9: Bueno, no molt, la veritat. El que es pot.
2: O sigui que participeu vosaltres habitualment en aquest tipus de curses a Sant Andreu de la Barca, no?
8: Sí, sí, sí, i tant. Sí, sí, ja sigui... Bueno.
0: Algun consell per la cursa d'avui? Són 5 quilòmetres?
9: Que sobretot disfrutar-la. Que fa un bon dia també i que la gent que s'ha apuntat ho faci el millor que pugui i ja està.
8: Rellar-te amb els teus, amb el poble i passar-ho bé i ja està. Cadascú que faci el que pugui. Al final és una cursa per tothom i així el ritme que tinguis ja està.
0: Santi Díaz,
2: bé, com afrontes aquesta cursa de la primavera?
10: Doncs mira, amb la gent del club, la veritat. Vaig marxar del club, ara tornaré i bé, bueno, a veure què tal, sí, sí.
2: 5 quilòmetres, el que diem amb els teus companys, distància curta,
10: distància
2: intensa.
10: Curta. Aquest és el problema, a vegades les distàncies curtes són les problemàtiques, perquè al final vas massa a foc i has de saber dosificar. A vegades és més difícil fer una cursa de 5 que no una mitja.
2: I aquí en aquest terreny urbà, pels carrers de Sant Andreu de Barca, com veus el circuit?
10: El circuit és ràpid, el van canviar l'any passat i és prou ràpid. La veritat és que han tret alguna pujada si és una mica més fotuda. I bé, la veritat és que és una cursa que potser no es pot fer marca a marca, però bueno, és prou ràpida, sí.
2: Vas a guanyar?
10: Ojalà, no. Que va. No. Vaig a disfrutar.
0: I des de Sant Andreu de la Barca també han aportat uns quants atletes a la cursa de la primavera el Run Club SAP, una associació nova de Sant Andreu de la Barca dedicada doncs, a fer esport i a córrer per la ciutat. Hem parlat amb el Víctor Royo, amb el Javier Carrasco i el David Pérez, que ens han explicat la seva experiència i la seva valoració de la 29a edició de la cursa de la primavera i també de la seva participació.
11: Estem molt lesionats, ja que des de part del Run Club SAP han vingut fins a 40 participants de totes les edats, de tot el sexe, o sigui, estem molt contents de poder participar no només individualment, sinó també com a equip que som, que hem format només fa 3 mesos i que el poble ha rebut superbé i s'estan animant molta gent, o ja que han començat o que ja porten els corrents i s'han volgut animar.
2: De fet, vosaltres porteu pocs mesos, però déu-n'hi-do l'èxit que està tenint el vostre equip, no? Sobretot gràcies també a les xarxes socials i gent que cada vegada es va animant més. No?
11: Sí, al final, gràcies a les xarxes socials, a Instagram, TikTok, ja som una comunitat a WhatsApp de més d'uns 150 i a Instagram ja prop dels 600. I sí, sí, cada dijous, ara estem, pues, això, a les 8 i ja venen cada dijous com 150 persones, 40, hem arribat a més de 50, o sigui, molt bé.
2: Heu vist un increment de gent aquests dies, tenint en compte que hi havia la cursa de la primavera, gent que em vull preparar per la cursa de la primavera. Javier, heu notat més gent aquests dies en el club?
12: Sí, ha anat vingut molta gent i sobretot que ens hem llevat entre nosaltres i d'una manera molt sana i molt esportiva. Ja que aquí no hi ha rivalitats, al final l'important és arribar a la meta i acabar amb ganes i amb ganes de tornar a fer-la del proper any i tot això.
2: Com has vist el circuit?
12: Bueno, difícil i amb una mica de calor perquè l'hora que és ja pica, però bueno, ho hem acabat tots, així que bé.
2: Bueno, suposo que alguns dels carrers que heu passat són els que us entreneu habitualment, no? Per tant, part del circuit us coneixeu vosaltres, no?
12: Sí, sí, a més, el dijous passat ja vam fer la cursa aquesta. Bueno, vam seguir la mateixa ruta per agafar una mica com aclimatitzar-nos al desnivell i tal, però molt bé, la veritat.
2: Una simulació, no?
12: Sí.
2: I, David, com has viscut aquesta cursa?
13: Doncs, com ha dit Víctor, ha sigut molt emocionant, tota la gent animant, tots els membres del Run Club. Ha sigut una cosa, doncs, que es queda al cap per tota la vida i amb l'emoció i amb les ganes que hem tingut, això anirà creixent i anirà amb moltes més ganes amb el Run Club.
0: Des del Run Club a Sant Andreu de la Barca també participant en aquesta cursa de la primavera, com també membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca també hi han participat 1.800 participants, o gairebé 1.800 participants, a la 29a edició de la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Èxit de participació, èxit d'organització, i l'any vinent tindrem una edició ben rodona, la 30a edició.
14: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: I aquesta setmana arrenca una nova edició de la Fira de la Primavera. Des de divendres i fins diumenge, tot seguit, parlem dels actes destacats. La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
4: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
4: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
4: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la zona gastro tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
4: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també pues és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
15: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar, doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
15: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
16: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera, una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu a la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Girbé també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de la Primavera és una fira oberta per a tothom.
16: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar, el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
17: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
16: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu a la Barca, ja no només per Sant Andreu a la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la vuitena trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
14: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició de l'InfoSap.
14: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
18: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
19: Ruta 66.
20: Una setmana més arriba la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i música americana. Com sempre, presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Fragner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Like Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Fregner o els Ian. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

only thing that looks good on me is you. Amb aquesta cançó s'obria el setè àlbum del rocker canadenc Bryan Adams l'any 1996, és a dir, ara fa 30 anys, amb la producció de Robert John Matt Lange. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Way It Is és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número 1. El disc conté composicions genials, com aquesta, Every Little Kiss.

0: Fast As I Can, nova cançó de la banda de Tennessee A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock. Amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones, presenten temes com Part of My History.
1: I don't wanna hold on to this moment.

El Conlan Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, Mike and the Saturday Night.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop-rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cat and Crew, tanquem l'espai d'avui. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: pagar alguns 27, 28, 29 graus de màxima al Pla de Lleida, un ambient força càlid en aquesta zona de la terra ferma. I aquesta tarda, per no perdre el costum, tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que ahir. Aquests ruixats els tindrem sobretot entrada la tarda entre el Ripollès, la Garrotxa, la Selva, el Gironès, l'Alt Empordà, el nord d'Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda no tindrà tempestes i ja diem, Helena, amb una temperatura que puja i més que ho farà al llarg dels propers dies. Torna l'estiu gairebé. I n'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: I com us estem explicant des de primera hora, ara a les 8 està prevista la signatura de l'acord de pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Ho fan en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona doncs llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona hi hem enviat, just davant de la Generalitat, hi hem enviat, deia Antoni López i Alana Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns les claus d'aquest acord que s'ha de signar d'aquí a uns pocs instants.
3: Hola, Helena, bon dia. En una comunicació sorpresiva, Palau ha comunicat que el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signen a partir d'aquesta hora, a partir de les 8, aquí, a Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. Fa uns minuts que ha arribat el líder republicà i tots dos, tant el president com el líder republicà, Oriol Junqueras, celebraran una reunió a porta tancada per a continuació fer visible i solemnitzar aquest acord. Acord pressupostari que es fonamenta en tres potes. El primer és l'aprovació del corredor ferroviari orbital, el segon és un reforç de l'Agència Tributària de Catalunya i el tercer, garantir la majoria catalana a la zona franca. Tot això s'haurà després d'ajustar amb una reunió prevista demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat. S'haurà d'ajustar als diferents marcs competencials i a partir de la signatura aquest matí, d'aquí uns minuts, de l'acord pressupostari, després de dos mesos de negociació entre el govern i Esquerra Republicana, s'aplanarà de manera definitiva els primers pressupostos de l'era Illa. No hi havia pressupostos a Catalunya, recordem, Helena, des del 2023, quan era president Pere Aragonès. Així que a l'espera de la signatura de la fotografia i la imatge del dia, aquesta oficialització de l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana, després de l'aval que el Consell Nacional Republicà va donar ahir a aquests pressupostos, s'inicia aquest camí que activarà també una intensa agenda política i institucional a partir d'aquest matí. Se signa l'acord de pressupostos, tindrem la fotografia i la imatge del dia aquí a Palau, amb la signatura entre el president Illa i el líder d'Esquerra Republicana, per després celebrar el comitè executiu de tots dimarts. La consellera d'Economia, Alícia Romero, a partir de les 9 compareixerà per donar més detalls sobre acord pressupostari. Demà dimecres tindrem la reunió bilateral Estat-Generalitat i previsiblement divendres, en un consell executiu extraordinari, s'aprovarà l'inici de la tramitació d'aquests pressupostos, pressupostos que podrien ser realitat l'estiu vinent.
2: Gràcies, Anna Ruiz, testimoni d'aquesta última hora, pendents, doncs, amb un ull posat al Palau de la Generalitat. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Doncs el que ens deia ara mateix l'Anna, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, d'Oriol Junqueras i dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
5: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya.
6: connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses grans, petites i mitjanes que hi ha en aquests territoris. No?
7: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
4: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
2: Un projecte, aquest que us acabem d'explicar, que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona i que hauria d'estar finalitzat l'any 2041. Ara bé, aquest termini i qui ha de pagar l'obra aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
8: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
2: Mentrestant, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
2: Avui també us expliquem que a prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició i viatgen 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. I quan són un quart de nou del matí, us expliquem que els docents continuen al pols amb el govern, avui amb una jornada de vaga i de protestes centrada al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, però, un grup d'uns 200 docents talla la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa, a l'altura en concret de Montcada Bifurcació. A Terrassa també s'han concentrat mestres i professors. Anem cap allà, on hi tenim l'Albert Roma i la Carme Contreras, de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst fer els manifestants vallesans, terrassencs, en aquest cas, al llarg del dia d'avui? Sembla que tenim problemes, Carme. No podem sentir-te, no escoltem aquesta declaració, no sentim la veu. No sé si ho pots arreglar de seguida. Sí, ho provem de nou? No, sembla que no és possible. Intentarem recuperar aquesta connexió més endavant. No podíem escoltar el so de la Carme Contreras de Canal Terrassa. En aquest context i enmig del debat sobre si el curs vinent hi haurà o no sortides i colònies escolars, en les últimes hores s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. En parlem, en volem parlar, de fet, tot seguit amb la Cristina Búcar. Ella és presidenta d'aquesta associació i directora del Portal d'Activitats Educatives de Catalunya. Senyora Búcar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia, gràcies.
2: A través del seu manifest diuen que eliminar sortides és manllevar un dret essencial de l'alumnat. Què perdria un infant que no fa sortides o que no fes sortides durant tot un curs sencer? Quin impacte real tindria o té?
10: A veure, les sortides, realment les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica, no? Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per donar oportunitats, per conèixer realment el territori i arrelar-se, per conèixer una mica sortir de la seva bombolla del barri, de la seva ciutat. No? Per molts infants, aquestes sortides són les úniques oportunitats que tenen per conèixer més enllà del seu territori, no? Del seu entorn més proper. I clar, visualitzar aquest entorn més enllà del teu entorn real, del teu entorn en el que sempre estàs, et permet visualitzar oportunitats de futur que si no, no et podries ni imaginar. No? Per sí, tant, és bastant essencial.
2: Si les reivindicacions del professorat són legítimes, com també dieu en el vostre document, per què creieu que les sortides no poden ser una moneda de canvi en aquest conflicte?
10: A veure, perquè l'alumnat en surt greument perjudicat, no? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por, amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que poden controlar millor l'alumnat, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós en segons quines situacions, no? Llavors, que arribin a aquest acord i que els docents se sentin segurs per poder sortir és un avantatge per tothom.
2: Una altra de les qüestions que ens semblava interessant, que d'alguna manera ja ho està explicant, però m'agradaria que quedés clar, sí, afirmen que les sortides redueixen desigualtats. En què es nota, de manera concreta, que una sortida escolar fa més equitativa una aula?
10: Clar, per un alumne que acaba d'arribar, o que és nouvinguda, que ha arribat fa poc, que habitualment està en un mateix entorn, sortir de l'escola, sortir a anar a conèixer Catalunya, és una oportunitat de conèixer i de començar-se a arrelar i de començar a sentir seva aquesta terra a la que ha arribat i que probablement hi viurà tota la vida. I per un alumne que ja hi viu, per ell és una altra oportunitat també de no donar per suposat aquests privilegis que tenim. Nosaltres sempre diem que no es pot tenir cura d'allò que no s'estima i no es pot estimar allò que no es coneix, no? Per tant, si tu no has sortit, no et podràs convertir en un ciutadà responsable que realment valoris el que tens i que en tinguis cura en el futur, no? Per tant, és una aposta. Les sortides escolars són una aposta de present perquè contextualitzen aquests aprenentatges a l'aula, perquè fomenten l'aprenentatge, perquè fomenten l'equitat, perquè donen amplien aquest horitzó de l'alumnat, ajuden també a conèixer la gent que hi viu i més enllà de la seva pròpia realitat, no? Parlem tant d'entorns més privilegiats com d'entorns més desafavorits, no? Conèixer les altres realitats ajuden a entendre el nostre territori i al final estimar-lo i intentar-lo millorar en el futur, no? Per tant, és una aposta de futur i per l'equitat.
2: Presidenta de l'associació Escola Entorn, Cristina Búcar, gràcies per atendre'ns. Queda clar, doncs, que és una veu més que se suma a aquest intent de fer les paus entre sindicats i departament pel bé de tothom. Gràcies, que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
2: Tot això el mateix dia que, a partir d'un quart de 12 del migdia, les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon, compareixen a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, que també va aixecar molta polseguera. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents, que consideren que la mesura no està justificada. De fet, dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. I ara sí, recuperem la connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras de Canal Terrassa, que són a les protestes de mestres i professors a la cocapital del Vallès Occidental. Bon dia, Carme. Explica'ns què és el que tenen previst fer aquests manifestants avui aquí a Terrassa.
11: Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix ens trobem amb una de les rotondes principals d'entrada a la ciutat que el col·lectiu de professors i mestres doncs, han tallat fa uns minuts. Aquí, doncs, en aquesta vaga, en aquesta protesta territorialitzada, hi ha previst doncs, tallar la circulació en aquest punt. Des d'aquest punt, doncs, anar avançant per la Rambla d'Ègara fins al pont de la Renfe i pujar fins a l'estació des d'on sortiran per ajuntar-se amb la resta de participants de la vaga a Sabadell, que és on hi ha la delegació territorial d'ensenyament. Allà sí que hi ha prevista doncs, una manifestació més multitudinària i altres protestes a les 12 del migdia.
2: Doncs gràcies, Carme. Un altre dels punts on també avui tenim l'atenció posada, el Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme, on avui les vagues estan en aquest territori. Gràcies, companys. El govern...
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. A aquest impuls, el nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. En 6 minuts arribarem a 9:15 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i 1 Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou, un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip.
12: I'm really happy, you know,
13: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
2: El Vila-sana ha celebrat amb l'afició el títol de campió de la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'Hockey Lliga Femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Luchi Agudo.
14: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
15: Espero pues, continuar aixecant moltes copes amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
16: Una cosa molt important també que és la Liga.

0: 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
1: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
0: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat fa ben pocs minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls, com dèiem, a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra al 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis

0: des del transport Terminus.
1: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya del 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
0: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac. Per saber-ne més d'aquest tall, connectem amb la Sílvia Delamo, del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Sílvia, explica'ns.
2: Hola, molt bon dia, Elena. Doncs sí, com comentes, just a l'arribada de la C-17 a la zona de... disculpeu, és que es mouen les pantalles del trànsit. A Barcelona, doncs, hi ha en aquests moments, doncs, en sentit Vic, que està tallada la via, i també en sentit Barcelona. La situació és complexa en aquests moments, sobretot perquè està tallant una de les vies que porta l'accés a la ciutat de Barcelona i la situació és complicada i, per tant, haurem d'estar molt atents a com evoluciona. A banda, ens acaben ara mateix d'informar que s'ha tallat l'AP7 per un accident a la zona de Banyeres del Penedès en sentit Girona per una topada entre quatre turismes i que l'accident on ja s'ha retirat el camí cap a Passaí a Santa Margarida dels Monjos en sentit Girona, només hi ha un carril obert en sentit a Barcelona i en 10 quilòmetres de l'altitud. Per tant, al matí és complicat i us demanem, sobretot, que us mantingueu informats. Molt bon dia.
0: Doncs, precisament un dels fronts de pressió dels docents és el bloqueig a les colònies i excursions de cara al curs vinent. Al Notícies en Xarxa n'hem parlat amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, que ha estat crítica amb aquesta campanya engegada des dels sindicats i ha volgut destacar la importància de les sortides per l'alumnat.
3: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se. No? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
0: El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè pugui ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. En parlarem en uns minuts en conversa amb Ferran Cordón, coordinador del Campus de la Salut de Girona. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC.
4: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Us ho avançàvem, suara a la portada. Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos. Ho han fet en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant del Palau de la Generalitat, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns les claus d'aquest acord.
5: Hola, Elena, bon dia. Serà la imatge i la fotografia política del dia. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signant avui, a partir d'aquesta hora, i aquí, a Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. És una passa gairebé definitiva que aplana també de manera gairebé definitiva els primers pressupostos de l'era de Salvador Illa. Tot això després que el Consell Nacional Republicà hagi ratificat aquest dilluns l'acord pressupostari que es fonamenta sobre tres potes. La primera, la creació del tren orbital, aquest nou corredor ferroviari que connectarà les comarques del Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. La segona pota de l'acord, assegurar i garantir la majoria catalana la gestió de la zona franca. I la tercera pota, incrementar els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya. Amb aquest acord pressupostari, amb aquesta signatura de l'acord, després de la reunió a porta tancada que celebren també aquest matí el president Illa i el líder republicà, s'activa més una agenda política i institucional molt potent, perquè mentre el govern continuarà negociant amb Comuns Serrells en la negociació pressupostària amb l'altre soci d'investidura, hem de recordar que d'aquí uns minuts la consellera d'Economia, Alícia Romero, compareixerà per donar més explicacions i detalls sobre el contingut de l'acord pressupostari que signen aquest matí el president Salvador Illa i el líder republicà Oriol Junqueras. A més, continuaran, tal com t'explica amb Elena, aquestes negociacions amb Comuns. Divendres vinent es convocarà un Consell Extraordinari per aprovar l'inici de la tramitació pressupostària i demà dimecres hi haurà una reunió bilateral d'Estat-Generalitat per poder quadrar l'acord pressupostari amb els republicans atenent el quadre competencial. Tot això passa a partir d'aquest matí, quan s'oficialitzarà aquest acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana, que plana ja de manera definitiva la tramitació dels primers pressupostos del president Salvador Illa al capdavant del govern. Recordem que Catalunya no té pressupostos nous des de l'any 2023.
0: Com ens explicaves, Anna, doncs, una setmana ben atapeïda d'actes, per tant, una agenda política ben farcida. Gràcies, companys, que vagi bé. Ens ho repassava l'Anna. Ara, un dels punts claus d'aquest acord és la línia orbital ferroviària. L'Entesa es va escenificar en un acte ahir a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, també d'Oriol Junqueras, i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
0: Un projecte, doncs, que hauria d'estar finalitzat, ho reiterem, l'any 2041. Ara bé, aquest termini aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions aquí, al Notícies en Xarxa, Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
1: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya del 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
0: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, mentrestant, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
0: Minuts per arribar a 3:15 del matí. Els docents continuen al pols amb el govern. Avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, demà dimecres. Anem ara, en aquests moments, cap a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. Ho fem en connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras, de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst seguir fent aquests manifestants al llarg del dia d'avui, aquí a Terrassa?
10: Molt bon dia. Doncs, passades les 8 del matí, han tallat un dels punts principals d'entrada a la ciutat, han tallat el trànsit també de les carreteres que s'aproximen, i el que faran ara, doncs, és adreçar-se a poc fins a l'estació de Terrassa Renfe, de Terrassa a l'estació del Nord, doncs, per adreçar-se a l'acte principal que es fa al Vallès Occidental, que és a Sabadell. Per explicar-nos una mica doncs, quina és la previsió del dia, estem amb Gerardo Sandoval. Ell és professor de l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa i representant de la CGT. Hola, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: Quin és el plànic avui de protestes?
11: Bueno, el plànic és avui doncs, continuar fent-nos visibles les nostres reivindicacions, que encara no són ateses per part del govern, i acabar avui a Sabadell a Serveis Territorials, que és on està la representació del departament al Vallès Occidental.
10: A Sabadell teniu prevista alguna acció, algun acte així diferent, doncs, per fer-vos sentir més?
11: Bueno, al final arribarem a Serveis Territorials i acabarem a l'Ajuntament, i allà, doncs, aviam què passa, què fem. Farem alguns parlaments i de moment és el que sé i és el que farem, de moment.
10: Després de molts dies de protestes i d'unes negociacions que no han avançat, m'imagino que les reivindicacions continuen sent les mateixes i més fermes que abans.
11: Sí, no? És que, de fet, parlant amb les assemblees, parlant, anant a centres a parlar amb la gent, el tema de la inclusiva és un tema cabdal que tothom es queixa de que no hi ha recursos, hi ha una manca de recursos impressionant. Això afecta les famílies, afecta els alumnes. Per tant, les reivindicacions no només són el tema salarial, que moltes vegades s'ha intentat criminalitzar el tema del salari. És que no només és salari, és ràtios, democràcia als centres, poder atendre els alumnes de manera correcta, que és el problema que tenim. No tenim recursos, manquen mestres d'educació especial, ens estem trobant amb molta diversitat de problemes i no tenim especialistes per poder atendre'ls.
10: Per tant, molts fons oberts que m'imagino que demà a la reunió doncs, amb el govern espereu resoldre. Gràcies, Gerardo, per atendre'ns avui a la xarxa, també Canal Terrassa. Bon dia.
11: A vosaltres, bon dia.
10: Doncs nosaltres ho deixem aquí pendents de com evoluciona aquesta jornada de vaga aquí al Vallès Occidental.
0: Gràcies, Carme. Moguda ara a Terrassa, que es traslladarà, com explicàveu, d'aquí a una estona a Sabadell. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig a excursions i colònies de cara al curs vinent. Aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova... Més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb la presidenta d'aquesta associació, la Cristina Búcar, que ha destacat que les sortides són essencials perquè els infants coneguin el territori més enllà de la seva bombolla.
3: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se. No? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
0: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació Esther Niubó i d'Interior, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar justament sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que també ha provocat protestes per part dels docents que la consideren desmesurada i injustificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. Avui també us estem explicant que el Consell Executiu ha d'aprovar aquest matí declarar com a projectes prioritaris dos grans campus de salut, el del Clínic Universitat Barcelona i el de Girona. Aprofitant aquest impuls institucional, volem mirar més enllà del tràmit per fixar-nos concretament en un d'aquests campus, el del Salut de Girona. Quin salt farà el territori en serveis, en recerca i formació i què té d'especial un projecte d'aquesta envergadura. En parlem amb el seu coordinador, en Ferran Cordón. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, molt bon dia a tots. Gràcies per l'oportunitat.
0: Quin canvi qualitatiu farà Girona i també Salt en serveis i especialitats amb aquest nou campus de salut? Què podrà oferir que avui obliga a derivar pacients d'aquesta demarcació cap a Barcelona?
12: Bueno, el campus de salut de la Regió Sanitària de Girona representarà un pas importantíssim per a la qualitat assistencial dels nostres pacients, de la nostra població, perquè tindrem un hospital modern. Com bé se sap, l'hospital actual d'ús de Trotat està limitat a l'espai i porta ja 70 anys, que precisament aquest any se celebra el 70 aniversari d'aquest hospital. Penseu que un hospital de 70 anys, malgrat les reformes que s'han fet, doncs té moltes mancances. Per tant, per la demarcació de Girona, disposar d'aquest campus doncs serà importantíssim, no tan sols des del punt de vista sanitari, sinó també de innovació, de la recerca i, per suposat, de la docència, perquè les facultats de Ciències de la Salut s'incorporaran en aquest campus i això també serà un pas endavant importantíssim per tot a Girona.
0: D'això li volia parlar també. Un projecte així pot canviar, sens dubte, la capacitat de Girona per retenir i atraure talent sanitari i científic. Què pot significar per a les noves generacions de professionals?
12: Home, el que representarà és tenir això, tenir en un mateix espai doncs, tant els aspectes sanitaris com de docència com de recerca i innovació. I això, tal com diu vostè, representarà que ens interessa molt que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus com una font per innovar i per fer la recerca. Això per les facultats de Girona serà importantíssim.
0: El campus de Girona està, sens dubte, molt més avançat que el de Barcelona, ara ho explicàvem, però mentrestant, que pot preocupar precisament els veïns de la zona, està resolt? És a dir, poden haver-hi algunes mancances o poden haver-hi algunes dificultats per a aquests malalts, per a aquests pacients, per a aquestes necessitats tan bàsiques de la sanitat?
12: No, sí. Si entenc la seva pregunta, voldrà dir que en aquest pas que tindrem d'aquest nou hospital representarà que podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat s'han anat cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre. Per tant, serà un gran avantatge. Aquest hospital no és tan sols l'hospital de Girona i de Salt, és que serà l'hospital de referència en tota la regió sanitària. Per tant, és un avanç importantíssim també per l'assistència de tota la demarcació.
0: Doncs entenem que el pas que avui es farà des del Palau de la Generalitat serà també una bona notícia. Ferran Cordón, gràcies i bon dia per atendre'ns.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Deu minuts per arribar a les 9. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma, en declaracions a la xarxa, que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
13: El missatge és de calma. de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies, escassament, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
0: I abans de la informació esportiva, també us expliquem que la patronal Pimec assegura que la possibilitat de pagar els comerços amb Bizum és positiva. Això sí, adverteix que caldrà una adaptació. El Rubén Carbonell, de Lleida Televisió, ha parlat amb els comerciants de la capital del Segrià en el primer dia de funcionament d'aquesta operativa.
14: Pagar a través de Bizum a diferents comerços de la ciutat serà una realitat, ja que els comerciants de Lleida podran començar a acceptar aquestes transaccions de manera gradual. El pagament amb Bizum funcionarà a través de la tecnologia NFC i serà sense contacte.
15: Però nosaltres pensem que si a nivell de particulars aquest sistema de pagament ha funcionat molt bé, entenem que ara aquest cobrament a través de Bizum, que ja està acostumat, crec que el dia de demà s'acabarà implantant per davant de moltes de les formes de pagament que hi ha actualment.
14: Tot i els dubtes que pot generar aquest sistema, aquesta iniciativa no tindrà un cost extra per als comerciants.
15: Tecnològicament, els terminals de venda que ja venen canalitzats amb un compte per poder fer els ingressos que es fan ja en targeta, per tant, amb el Bizum també serà algo semblant.
14: Ara bé, l'aplicació Bizum Pay no entrarà en servei fins a l'1 de juny.
0: Temps per als esports amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
16: Bon dia.
0: I una bona notícia pels barcelonistes. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça.
16: Sí, ja fa dies que hi havia acord, però finalment s'ha escenificat amb la signatura del nou contracte fins al 2028, que és ampliable encara per un any més. El tècnic alemany va arribar a la banqueta blaugrana ara fa 2 temporades i ha guanyat 2 lligues, 2 supercopes i també una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat del tot, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
17: I'm really happy, you know,
18: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dimarts, dia 19 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui contem amb nova entrevista de l'espai de portaveus. Avui entrevistarem el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, amb aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus d'aquesta temporada. I seguirem parlant de la Festa de la Primavera. Avui parlarem de dues activitats que tindran lloc aquest cap de setmana. El concurs de música en Rookies pel Ritme serà aquest dissabte al vespre a partir de les 9 i fins les 11 a la plaça Federico García Lorca, on hi participaran 12 grups emergents i actuaran a Sant Andreu de la Barca, a la plaça Federico García Lorca, en aquesta primera edició del concurs Rookies del Ritme. En parlarem amb David Saez, un dels seus organitzadors. Avui també parlarem de la Colla de Diables, que organitza aquest dissabte a la tarda la 8a edició de la trobada de grups de percussió en la Fira de la Primavera. I també comentarem altres informacions, com per exemple el programa del voluntariat per la llengua, a més de comptar amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio El Món és Digital. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Nova edició de l'espai de portaveus. En la recta final del mandat municipal ens trobem a un any de les eleccions municipals i avui conversem amb Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquesta quarta ronda de la temporada de l'espai de portaveus. Juan Pablo Beas, molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
1: Bé, per començar, el que fem la primera pregunta amb els diferents portaveus és en quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca en aquests moments.
3: Doncs poca novetat respecte a les anteriors entrevistes, no? Jo, com venim de tant en tant aquí a la ràdio a fer l'entrevista, també ens serveix per veure si hi ha hagut algun canvi, alguna millora. I realment la sensació de paralització real, efectiva, i dels temes importants de la ciutat, doncs continua. I per tant continuem amb un govern que fa una política d'escaparate, de fer moltes fotos, de molta xarxa social, però de poca realitat i de poques mesures fonamentals, importants, urgents, necessàries per a la ciutadania. Continuem sense saber res de moltes coses, de grans projectes que van anunciar. Hi ha un grau d'incompliment de les seves promeses electorals que ja és molt gran, tenim present que queda un any per les eleccions. Tenim grans serveis que encara no sabem com funcionaran, com l'aplica de les escombraries. Tenim una gestió que cada vegada està més en dubte, tenim un sap urbà a la deriva, tenim els treballadors de l'Ajuntament queixant-se i protestant contra el propi govern de Fem Sant Andreu. I no dic en Comú Podem, perquè pràcticament podem dir ja que ja s'ha adherit a Fem Sant Andreu. Per tant, aquesta preocupació que, per exemple, en Comú Podem tenia de l'habitatge, on s'ha manifestat en el govern? Perquè aquest govern no ha fet absolutament res en habitatge. Inaugurar els pisos que van posar en marxa els socialistes. Per això dic que potser ja hi ha una adhesió, ja és el govern de Fem Sant Andreu. I projectes importants per la ciutat, doncs encara continuen sense resoldre's, amb una, el que dèiem, una política de fotografia, de fum, de fer qualsevol manteniment a la ciutat i fer 7 fotos. I afortunadament pel futur responsable de la nostra ciutat, la ciutadania s'ha adonat que aquesta política només d'imatge no té un fons, no té un sentit, no té un projecte de futur, i cada vegada doncs se'ns van apropant més, aportant-nos les seves idees i fins i tot volent-se molts ciutadans i ciutadanes de totes les edats doncs afegir-s'hi al nostre projecte.
1: Com planteja el PSC aquest any que falta per les eleccions municipals? Menys d'un any ja estarem en campanya.
3: Jo crec que Sant Andreu de la Barca s'ha adonat que el govern de FEM Sant Andreu i que l'alcalde Marc Giribet és un projecte que no dona resposta a les necessitats reals futures, a un govern doncs seriós, amb un projecte, amb un full de ruta, sinó que busca doncs la immediatesa i el titular. I per tant nosaltres el que farem aquest any és, a banda de continuar fent aquesta oposició, que jo crec que hem fet una oposició crítica, fiscalitzadora, però sense faltar el respecte a ningú. Nosaltres hem viscut faltes de respecte constants, i l'últim ple va ser un exemple molt desagradable, perquè hi ha coses que no es poden dir a l'adversari. Tot i això, nosaltres mai hem utilitzat les qüestions personals o l'atac més enllà de la gestió, i no ho farem, perquè en moltes ocasions nosaltres ens arriben informacions, coneixem coses de primera mà, però en la nostra ètica i la nostra forma de fer fa que no les publiquem ni que no les fem, no fem ús. Jo crec que més enllà d'això que et deia, aquesta oposició, nosaltres estem amb molta il·lusió, Jordi, estem molt contents. És el moment de presentar ja a la ciutadania, en els propers mesos, el nostre projecte. El nostre projecte, que hem estat treballant d'una forma silenciosa, potser no fem tantes fotos, potser aquest domini de xarxes socials que ells tenen, nosaltres no el considerem tan important, que ho és, però creiem que és molt més important tocar mà, estar amb la gent i escoltar la gent. I el que hem fet és això. Nosaltres som l'oposició, Jordi, més activa que ha tingut aquest poble. Sens dubte, una oposició que està a tot arreu, que estem en tots els actes, que estem amb la gent, que escoltem a les associacions de veïns, als col·lectius. Tot això ens ha nodrit per presentar un projecte que, evidentment, doncs presentarem doncs amb la temporalitat pròpia dels propers mesos, que marquen els propers mesos, amb grans projectes per Sant Andreu de la Barca, amb un estudi futur de com volem que sigui la ciutat, i també amb un equip renovat, amb cares i idees noves, fresques, que faran que el projecte socialista, que el que ha per a fi és el projecte d'un grup de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, doncs sigui molt més atractiu. I estic convençut que la gent l'any que ve ens donarà confiança.
1: Aquest projecte que vostè parla, que presentaran, és un projecte que ja ha anat comentant a les diferents entrevistes que hem fet aquí a la ràdio.
3: Clar.
1: Hi ha un projecte, però de moment encara no l'han presentat, aquest projecte.
3: Evidentment, en la vida tu ja saps que les coses s'han de presentar quan s'han de presentar. A veure, evidentment, a més, tenim present que tenim un govern que tot ho copia o que juga a base de pressió mediàtica, doncs és lògic que nosaltres doncs temporalitzem. I les coses s'han de cuir bé, Les coses s'han de posar a foc lent, no? I estem fent un foc lent perquè les coses no són així. Ara faré això, ara faré allò, no sé què. No, les coses s'han d'analitzar bé. Com estarà Sant Andreu de la Barca, quines perspectives econòmiques, socials, de definició de la ciutat, de l'àmbit urbanístic, de l'àmbit social, com és el Sant Andreu actual, la idiosincràsia de la ciutat, per conèixer quina és la ciutat que ens demanaran. I tot aquest procés és un procés lent. I jo dic que aquests últims mesos estem fent un projecte, evidentment que estem fent un projecte, i ara ja podem doncs anunciar que en breu doncs ja començaran a conèixer quines són les nostres línies de futur, quines són les actuacions que hem de fer, i sobretot hem de recuperar l'element més urgent. O sigui, la ciutat necessita coses, necessita actuacions. Tenim un problema greu d'habitatge, insisteixo molt. Quantes famílies ens diuen, Juan Pablo, perquè a mi la gent em coneix de tota la vida en tots els àmbits que jo he estat, no vull que el meu fill marxi de Sant Andreu. Hem de buscar solucions. Nosaltres vam fer, quan, governàvem un estudi de la ciutat, de l'àmbit territorial, per veure on es podia fer pisos de protecció oficial. Vam deixar oportunitats com en la carretera de Barcelona, que van desaprofitar. I aquesta promoció de pisos que ja està vivint veïns i veïnes, que a nosaltres això ens fa un goig tremendo, és un projecte i és una proposta que vam fer nosaltres, tot i que l'alcalde no tingués la cortesia de reconèixer-ho, no? Com no reconeixerà que l'escola Bressol La Quimeta és un projecte socialista definit, plantejat, preparat i dissenyat pel govern socialista. Espero que en el moment que, per cert, que estava previst en el seu moment que el curs que comencés sigués el de setembre i s'han readherit. O sigui, jo crec que aquesta mala gestió també interna fa que es noti, no? Que la ciutat no pren les mesures ni les decisions que han de ser urgents, no? I a més, com deia abans, amb aquest malestar dels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament, que van expressar al carrer de forma que una cosa que no havia passat, i això diu molt, eh? Això és un termòmetre de com fan les coses, més enllà de com les venguin. El que passa és que també et dic una cosa, l'excés de venda també és contraproduent, perquè un ha de dir, farem això i t'explico què s'ha fet, però dir, faré això i no passa, i no passa, i no passa, i la gent veu com està la ciutat, i per molt que una imatge estigui en xarxa, si tu vas al carrer i veus la realitat, ja et poden explicar el que vulguin.
1: Pel que fa al projecte, després de vacances?
3: Evidentment, jo crec que estem acabant de definir-ho i quan comenci el curs, ara estem en el mes de maig, ja tenim doncs pràcticament el curs finalitzant, no? Ara tindrem la festa de la primavera i tindrem doncs les activitats d'estiu, que en tot això també es demostra una miqueta les urgències i les pors del govern, no? Cada vegada més activitats, cada vegada més festes, una miqueta per deixant un segon nivell la gestió, però en tot cas la gent és molt intel·ligent i la gent s'ha adonat que aquest no és un govern positiu per Sant Andreu.
1: Al final, primavera fa molts anys que s'hi celebra, eh?
3: I tant, nosaltres... Bueno, és que, de fet, fem Sant Andreu en moltes coses. El que ha fet és lleugeries variacions del que fem nosaltres, perquè la Fira de Primavera és nostra, és un projecte socialista, és un projecte dels governs socialistes, amb aquest disseny, i sí que és veritat que el que ens fa una miqueta preocupar és que veiem doncs un cert descens d'expositors i de prioritat comercial i de restauració en aquesta festa. Ens preocupa perquè pot ser símptoma d'una mala gestió, però més enllà d'això és una festa que ens encanta i que gaudirem a tots els xiringuitos i amb tota la nostra ciutat, perquè nosaltres pensa que totes les accions del calendari festiu de Sant Andreu de la Barca l'han posat els socialistes, no? I bueno, la festa major, el format que té, també venien a descentralitzar les festes, doncs que m'ho expliquin, on estan descentralitzades les festes, perquè aquesta és una altra de les promeses. Jo convidaria la gent a que revisi el programa electoral de Fem Sant Andreu de fa 3 anys, perquè el nivell d'incompliment és espectacular. I el que et deia, no? Doncs moltes de les propostes són que estan arrelades a la ciutat i que, bueno, tampoc està malament que reconeixin que estan fent, en molts casos, el mateix que fèiem nosaltres.
1: El mes de maig del 2027 arrencarà la campanya electoral, que acabarà amb unes eleccions. El mes d'abril del 2027 tindrem una precampanya. Ho hem viscut en aquests darrers 3 anys, una campanya permanent?
3: A veure, jo crec que tots els partits polítics i tots els grups municipals el que volen és tenir un contacte directe amb la ciutadania, no? I explicar a la ciutadania doncs el que fan el govern doncs amb aquest luxe de detalls de fer coses de manteniment de la ciutat, doncs vendre-ho com si haguessin doncs arribat a la lluna, i nosaltres explicant que aquest no és un govern positiu. Li podem dir precampanya de 3 anys? doncs la política no s'atura i li podem donar el nom que vulguis, però cadascú està fent la seva funció, per dir alguna cosa al govern, intentar doncs, dir-li a la gent que ho fan bé i nosaltres explicant el que considerem la veritat, que és que no ho estan fent gens bé, no? I podem parlar de precampanya, diguem-li com vulguem, però jo crec que també és de responsabilitat que cadascú faci la seva feina. Com moltes vegades a nosaltres se'ns diu és que no pareu de la crítica i tal, bueno, també hi ha de tot gustos, també hi ha gent que ens diu que hauríem de ser més crítics, no? Però evidentment tothom ho veu d'una forma, no? I amb un prisma. Però jo crec que nosaltres hem fet una oposició molt responsable, Jordi, i t'ho dic honestament. Nosaltres hi ha moltes coses que no m'he explicat, perquè no volem utilitzar segons quines coses, i a vegades quan a algunes coses, a xarxes socials que tenen un grupet de gent que contesta molt el que posem, no? El 95% del poble jo crec que ho veu com nosaltres, però hi ha un sector i a vegades ens tiren en cara que fem crítica. La gent té una miqueta de memòria com era l'oposició de Fem Sant Andreu. I l'altre dia era molt més bruta que la nostra, que no és bruta. O sigui, hi havia atacs personals, feien circular segons quines coses que ens atacaven com a veïns i veïnes. Nosaltres això no ho hem fet en cap moment. Hem criticat la gestió, no altres aspectes, que podíem haver entrat, però no ho hem fet ni ho farem, perquè no és el nostre estil. El nostre estil és fer una política per millorar Sant Andreu des de l'oposició. I tant de bo, ells haguessin tingut una... Ells han deixat d'escapar una oportunitat d'utilitzar el PSC i els veïns i veïnes per millorar el poble, perquè mai han volgut un acord amb nosaltres, mai. I de fet és molt evident en el dia a dia i en els plens, o sigui, mai, informació que ens arriba tard, que no ens ensenyen, el moment, a la mínima que ens diuen veniu, venim, és que ho hem fet sempre, i ha perdut aquesta oportunitat. Per què? Perquè consideren que ells ho fan tot bé.
1: Com es veu d'aquí un any?
3: Jo em veig amb una... D'aquí un any em veig amb una il·lusió increïble, contentíssim. D'aquí un any i uns dies, content, satisfet i envoltat de la millor gent del món, de la gent que s'estima Sant Andreu de la Barca. Mira, en aquesta vida passen moltes coses, hi ha moltes etapes. Hi ha molts condicionants, externs i interns. Però si un se sent tranquil, orgullós i satisfet amb com fas les coses, jo crec que és aquest un dels majors èxits que pots tenir com a persona.
1: Parlem d'altres informacions. Venga. De l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca ha presentat la seva candidatura per optar al Pla de Barris amb 16,7 milions d'euros. Recordem que és una proposta, una candidatura que presenta, en aquest cas, l'Ajuntament a la Generalitat. Després s'ha d'aprovar o no aquesta inversió de 16,7 milions d'euros. Quina valoració en fa?
3: La llei de barris és molt important. Nosaltres, l'any passat, quan es va presentar la primera edició, vam demanar al govern que es presentés, perquè no es poden perdre oportunitats, i més amb un projecte, amb un programa tan important com és la llei de barris, i que dona molts diners i que et serveix per transformar espais i barris de Sant Andreu de la Barca, no? I no ho van fer, i nosaltres vam fer unes declaracions públiques dient que aquest govern perd moltes subvencions i perd moltes oportunitats. Ha hagut de tornar més d'un milió d'euros de subvencions per no gestionar bé. I aquesta la va perdre. I van fer declaracions, i el que et deia, la pressió dels mitjans, als 4 o 5 dies de les nostres decles van fer un contracte per encarregar una empresa que fes el projecte de la llei de barris. Aquest projecte de la llei de barris, tant de bo, surti endavant i la Generalitat doncs ens doni aquests diners per Sant Andreu de la Barca. També et dic, és com venen les coses. Estan venent com un projecte de ciutat pràcticament real. Si tu veus tota la maquinària comunicativa que té l'Ajuntament, i a la gent se li ha d'explicar les coses bé. L'Ajuntament està presentant un projecte i aquest projecte ha de ser escollit per la Generalitat de Catalunya, i que sigui escollit o no farà que sigui viable. Dins d'aquesta campanya informativa que fan, fa aquest govern, explica les coses no amb tota la realitat, explica amb mitges veritats, deixant anar coses, però, perquè hi ha gent, o crec que pot donar la imatge, que aquest és un projecte que serà realitat. No, aquí s'està treballant una sol·licitud, estàs fent una sol·licitud al govern perquè et doni diners. Tant de bo la llei de barris arribi a Sant Andreu de la Barca, nosaltres feliços.
1: Ara que vostè diu això, sí que la presentació sí que es va comentar que era una candidatura. Nosaltres aquí a la ràdio també hem comentat, i en diverses ocasions, que és una candidatura, és una proposta, i ara s'ha d'aprovar o
3: mira, no. Jordi, quants anys ens coneixem tu i jo? Jo sóc periodista. M'he dedicat tota la vida a la comunicació institucional. A mi no m'enganyaran amb les notícies que fan. Intenten enganyar o deixar anar coses. Com tu expliques les coses, determina com ets. I en molts temes, jugant a una miqueta a deixar anar coses, i jo crec que aquí s'ha de dir clarament, estem preparant una sol·licitud. La publicitat que diu, el canvi, la il·lusió, que haurien de canviar ja les coses del canvi, perquè evidentment estem d'acord, el canvi necessita, el Sant Andreu necessita un canvi, efectivament. Estem d'acord, Sant Andreu necessita un canvi, però un canvi a positiu i un canvi liderat per gent que s'estima i que sap què fer per Sant Andreu de la Barca, com som els i les socialistes, amb tot el respecte a tothom, evidentment. Tota la campanya publicitària, tot el vídeo que es va fer, que és un vídeo de ciutat, tot això està dient-li a la gent, hem presentat el canvi de Sant Andreu, i no li està dient, hem presentat una sol·licitud per una subvenció. Que no és fàcil que te la donin. Això també li han de dir a la gent. Però crec que això els hi preocupa poc, perquè si durant un mes estan deixant anar això, pues potser algú s'ho creu.
1: Perquè pel que fa al projecte,
3: sí,
1: quina opinió té?
3: Home,
1: aquesta inversió...
3: Nosaltres el
1: projecte... Que està en el projecte, clar.
3: La inversió del projecte. Nosaltres també, en les declaracions que vam fer, dient al govern que es presentés a la llei de barris, ja parlàvem d'aquestes zones. Ja parlàvem de la Solana. Ja parlàvem del nucli antic. Per tant, clar que sí. Si nosaltres... això ho negaran ells, però vam ser els primers públicament en dir, escolti'm, govern, han deixat l'oportunitat de la llei de barris, presentin a la segona edició, tenim barris, tenim la Solana, tenim el nucli antic, tenim espais que poden ser susceptibles d'aconseguir aquesta subvenció. També els molesta molt quan diem, nosaltres això ho hem fet abans, no? Pues és que està abans, no? Per exemple, ahir fèiem una publicació sobre la rotonda LGTBI que s'ha repintat, perfecte, eh? Però està malament dir que aquesta rotonda la van posar el govern socialista, i la van posar el govern socialista per lluitar contra l'homofòbia. No pots esborrar tot el passat de Sant Andreu per molt egocèntric que siguis. Sant Andreu té un passat que, a més, ells s'hi refereixen contínuament, no? Perquè és el govern oposició. Govern barra oposició. Estan més pendents de nosaltres que de millorar Sant Andreu. No passa res en dir que l'escola Bressol és un projecte nostre. No passa res en dir que tot el projecte de la porta de Sant Andreu de la Barca amb pisos de protecció oficial és un projecte que va iniciar el govern socialista. No passa absolutament res.
1: Dues qüestions abans de finalitzar l'entrevista. Ha dimitit com a conseller de Saprobà.
3: Sí.
1: Com també ha dimitit Sonia Aranda, del Partit Popular, i Felipe del Val, de Som Sant Andreu. Per què?
3: Doncs perquè hi ha hagut un menysteniment constant dels consellers que formen part de Saprobà. Una manca contínua d'informació, de transparència, i a més una gestió deficitària, una mala gestió, 3 gerents en 3 anys... arribant al cim del desgovern, no presentant els comptes quan s'havien de presentar a l'Ajuntament i impedint que l'Ajuntament faci un tancament com ha de ser. Però a banda d'això, més enllà d'això, quan nosaltres demanem informació, demanem un consell d'administració, passen absolutament de nosaltres, ni una trucada, ni un missatge. I nosaltres som com responsables. Això és una empresa municipal, això és un consell d'administració. Tots els que estem allà tenim la mateixa responsabilitat. No podem assumir responsabilitats sense tenir la informació, perquè s'han confós i s'ha provat, té una direcció per part del president que és personalista i que tot passa per ell, pels dos o tres que té, i els consellers allà estem per decorar. No, és un exercici de responsabilitat. S'ha provat, no va bé, ells ho han demostrat, i a més han faltat el respecte als consellers i conselleres. No han, encara, en una situació com la que he dit pressupostàriament, no han convocat un consell d'administració en el que va de l'any 2026, i estem al maig, i ho vam dir en el ple. Si tu estàs demanant coses, i no et dic demanar coses a nivell distàncies i de més, que fins i tot a mi una vegada em van demanar que li digués a l'alcaldia quines preguntes volia fer-li jo al gerent de Saprovar. Però això què és?
1: És irrevocable aquesta decisió?
3: Sí, és irrevocable perquè aquest govern ha perdut l'Oremus definitivament. És un govern que no gestiona bé i que cada vegada té més problemes. Allà està les queixes dels treballadors i treballadores, el malestar que hi ha també dels treballadors i treballadores de Sap Urbà, i després coses que ens han d'explicar. Pues, Antifrau s'ha demanat que obrin una comissió d'investigació, no?, per veure si hi ha unes suposades amenaces d'un regidor a una empresa. Això ho va escriure una empresa que havia passat, i ara Antifrau demana que això s'aclareixi. Hi ha hagut alguna reacció? Diuen alguna cosa? No.
1: Parlem de la

0: A veure, a més, mira, la mala gestió, els pressupostos que ells fan no serveixen per res. No serveixen. Perquè cada vegada hi ha una cosa nova. La comissaria diuen que ho porten parlant 3 anys. I per què no ho posen en el pressupost del 26? Que es fa a l'octubre. Jo no sé per què corren en fer les coses a l'octubre. Per dir, hem fet a l'octubre els pressupostos quan després els grans temes no estan. La biblioteca mateixa, la renovació de la biblioteca, que em sembla bé. Tot i que el nostre projecte... És dolent dir que el nostre projecte era una rehabilitació de tot l'edifici per ser biblioteca i que hi havia espais que buscarien un altre lloc. Escolta, és el nostre projecte. I la comissaria és una qüestió molt hàbil, molt, molt lògica. O sigui, sí, la comissaria serà així i costa 1,2 milions, vale, però aquesta comissaria comporta altres canvis, que és que la sala de plens, que està a la planta 1, haurà d'estar a la planta 0. Aquí hi ha una remodelació. Quant costa aquesta remodelació? No ho saben. Una setmana abans del ple no sabien res, i després al ple ens reconeixen que no ens ho volen dir, que aquest és el govern de la transparència i la participació real, no? Un govern que diu amb el tema de la jardineria, veient com està la jardineria a Sant Andreu de la Barca, no? Crec que tothom ho veu. Doncs aquest és un exemple de com actua aquest govern. Diuen, fins i tot poden fins i tot reconèixer en assemblees de barri i en l'audiència pública que no estan del tot satisfets amb l'empresa de jardineria. I per què la renoves 2 anys? Per què fa 2 mesos la renoves 2 anys? Quina és la veritat? Si una cosa no funciona, s'ha de canviar, com aquest govern. Aquest és un exemple paradigmàtic. Què no diu el senyor Giribet? No diu, mire, però fa 2 mesos hem renovat això 2 mesos, 2 anys més. 2 anys més, 1,5 milions d'euros. Això és dir la veritat a la gent? O, si no, ja em diràs on està el segell Infoparticipa, perquè es va perdre i no torna.
1: Acabem amb una pregunta.
0: Vinga.
1: Vostè ha parlat abans del projecte socialista d'aquí un any, que el presentaran ja després de l'estiu. Ha recordat i ha tornat a recalcar que tot té els seus tempos. Ha parlat de renovació. Encapçalarà vostè la llista del projecte socialista de cara a les eleccions?
0: Jo cada vegada que vinc... Sí,
1: però
0: que
1: no, no, perquè li fem
0: sí.
1: a tothom, eh?
0: Que sí, que sí.
1: A tothom,
0: que
1: i,
0: sí,
1: i a tots
0: sí.
1: els portaveus.
0: Home, i jo sé que es necessita algun titular potent. No,
1: i si és la seva resposta, que ho ha de decidir el partit, ho ha de decidir la federació, no? L'agrupació de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Tot té el seu procés, tot arriba en el moment que ha d'arribar, i en el seu moment, doncs, evidentment, sereu comunicats d'aquesta decisió. Però, evidentment, per terminis, doncs està pues, en els propers mesos.
1: Després de l'estiu?
0: Això ja ho determinaran doncs, els processos interns dels partits. Però nosaltres, feliços, encantats i amb molta il·lusió, de veritat, Jordi, jo m'agradaria tancar, si em permets, aquesta entrevista dient-li a la gent de Sant Andreu que no pateixin, que Sant Andreu de la Barca millorarà molt d'aquí un any i més enllà, que tenim un gran projecte amb molta il·lusió i sobretot amb que ens estimem molt el nostre poble.
1: Doncs Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes, gràcies per acompanyar-nos en aquest espai de portaveus. Quart espai de portaveus de la temporada, ens queda un altre i també ens queda les diferents valoracions després de cada ple municipal dels diferents portaveus en presència al plenari municipal. Gràcies.
0: Gràcies a tu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta festa de la primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups s'apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final doncs, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent, i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs, jo que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un si volia ser artista tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb lo digital, online, ho tenen més fàcil. Fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar aquesta gent jove que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribin a més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grassa, Digit i Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amka, Move La Cantera With Bean, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, de gent de gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lobató, comunicador, Dani de Wavebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte. També, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Perquè veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
1: Exacte.
0: Això
1: està bé. Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris serà la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i, per tant, haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte. També la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, pues fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així. I així arribar molt més, molta molt més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem al dissabte, a 11 del vespre s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que ha tot sortit bé i que els artistes, la gent i tothom estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí. Primer de tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari. A partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea,
0: no?
1: Sí, de trobar a nous talents.
0: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
1: Sí, volia també una menció especial, donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowd Hard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
0: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme. Que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la 8ª trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Ve la colla de Diables per la Fira de la Primavera. Uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva 8ª edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldrac i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem els Ruachamba de Pallejà, els Piadimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batu Cassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els Toquen Dos del barri de Sant Antoni, que també ens acompanyaran, que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i fa el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte, sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'Esplanada del Mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta 8ª edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que és una mica consolidar aquest acte, no? Que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb el correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac, que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la davallada de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests anys, aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
0: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
1: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè bueno, de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa, però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
0: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
1: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
0: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'ambient tocarà foc, no?
1: L'any que ve tocarà foc, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
0: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
1: Sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i ara ens fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
0: Per tant, són tres activitats, eh, que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
1: Sí, tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problema.
0: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva, ara celebrant aquests 10 anys dels Ous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 5:45 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera. I el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
1: Sí, els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup per veure el final a la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
3: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any, doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no?, el més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no?, a l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
3: La part lúdica, no?, la part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de l'último de la fila, l'último tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'último de la fila. Tindrem el concurs urbà de rookies del ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera. No?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
3: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
3: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la colla de diables, la barca After Naval, organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant en aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
3: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
4: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és doncs, bueno, veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
4: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i que, bueno, i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
5: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant, aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de la Primavera és una fira oberta per a tothom.
5: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
6: una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
5: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb un altre que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
7: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais, i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs una mica doncs dades per una banda i per l'altra doncs experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin. I bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
0: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el voluntariat per la llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el voluntariat per la llengua o què és, què ens diria, Rosa?
7: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem, perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
0: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga sí. encara més, sí. d'aquesta hora que és el que es demana doncs, a la setmana s'allarga més i la conversa continua.
7: Exacte. I després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no?, a diferents a tenir diferents persones de referència, no?, des del punt de vista de l'aprenent i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
0: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
7: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa, si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs, és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
0: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
7: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
0: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003, que es va instaurar també el voluntariat per la llengua a Sant Andreu de Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa, per tant estem parlant d'una xifra important.
7: Sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara en aquests moments el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
0: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
7: Sí. Hi ha voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no?, perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant, i també tenim voluntaris nous, que també està bé, no?, anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris.
0: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat d'aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
7: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
0: I no és així, eh?
7: No és així, en absolut.
0: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
7: Sí, els comerços doncs també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques, doncs perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa, doncs també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes, han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell, i els comerços doncs col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs a treure'l al carrer.
0: Tenim aquí un eslògan que és "quan parles fas màgia". Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
7: Sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat, que es va vincular, de fet, al mag Joanola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
0: Molt bo, m'han dit, eh?
7: Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
0: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
7: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs portem voluntaris, en aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior, que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. I llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents, i bé, seria doncs això, no?, aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no?, parlar amb una persona que externa, diríem, que en aquest cas seria, doncs tots són alumnes però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
0: Veig que el Voluntariat per la Llengua es va renovant any rere any, no?, sí. En quant a activitats, en quant a difusió també, no?
7: Sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs també portem una parella lingüística a l'aula, no?, perquè doncs expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
0: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el Voluntariat per la Llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no? Sense por, no?
7: Exacte, animar tothom. Després també les xarxes socials estan fent un paper important. Hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català. Vull dir que una mica doncs l'enfocament seria aquest, no? Cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai, i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris,
0: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del Voluntariat per la Llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
8: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però he fet durar molt el voluntariat amb elles, i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. però clar, comparteixes pues, experiències, millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment és molt, són moments molt divertits.
0: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
8: Sí, aproximadament, sí.
0: Com vas conèixer el programa del Voluntariat per la Llengua?
8: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí. Llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi. I és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil, i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg, ni res de l'altre món.
0: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenentes, aprenents que has tingut fins ara, i de conèixer també altres cultures, no?
8: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlant, doncs això, de, doncs en el meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
0: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
8: Exactament, exactament. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que, no, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
0: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no?, perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
8: I tant. Bueno, les meves trobades eren de dues hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust, perquè si no estàs a gust amb aquella persona només fas que mirar el rellotge, i si estàs a gust allà sentat fent un cafè o un aigua, ni fins i tot el que sigui, vaig xerrant quan te la dones un 8:15 del vespre, dius, ostres, anem a sopar.
0: On quedeu per fer aquestes converses?
8: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre també. Tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiguem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
0: Exacte. Bueno, de fet, els comerços també hi participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
8: Exactament. Sí, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia Dijous Gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer, i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí, sí. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
0: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els recomanaries?
8: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana o poder una miqueta més, però així coneixes persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina, i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
0: Ja coneixes l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
8: Encara no.
0: Nervis?
8: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí, sí.
0: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participa en enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
9: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a al medi social, pues, parlant la seva llengua.
0: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
9: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant el meu cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més, però m'agrada.
0: Però parles molt bé el català.
9: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
0: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
9: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazadas, no?
0: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
9: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores, normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
0: Més del dia a dia, no?
9: Més al dia a dia, sí.
0: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
9: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me coneixen i tal, i intento parlar amb ells català.
0: Normalment, i bé, no?
9: Sí, són els meus professors també, sí, sí.
0: D'on vens? On vas néixer?
9: ¿Cómo?
0: On vas néixer?
9: Ah, soc boliviana.
0: Boliviana.
9: Sí, sí, sí, però ja visc que...
0: Fa molts anys aquí, no?
9: Sí, sí, des de los 21, uh-huh, saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, molts llocs, no? I ara, pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i... No vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te lo piden, no? També és un requisit també per al tema de faena. I lo faig per a aquesta zona i per a l'altra també.
0: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
9: Sí, a veure, ara estem portant uns lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
0: una mica.
9: I los accents, sobretot, los tancats, oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, diu, i aquesta què era? Tancada o oberta, no?
0: Però paciència, no? Amb paciència suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu. Però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català?
9: Sí, a veure, juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem una paraula, un joc que es diu multa, i fem així, digamos, acertix també, del cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si, no tinc.
0: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
10: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps. I així va ser.
0: És el primer any que ho fa o...?
10: Sí.
0: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
10: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
0: Creu que ho aconseguirà?
10: Crec que sí. I sí, jo sóc optimista.
0: Ja té el programa de, o ja pensa quin tipus de conversa...?
10: Bueno, fem una conversa així variada de dones, de lo que surti. Del mercat, de lo que surti.
0: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per parlar.
10: Sempre, sempre hi ha temes.
0: I com ho porta la companya?
10: Bueno, bé, bé, bé. Ho va fent bé, sí.
0: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
11: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
0: Però parles molt bé el català.
11: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
0: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no?

0: que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
1: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
0: Per tant, aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
1: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
2: Sí, sí. Totalment d'acord.
0: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
1: Sí.
0: Dels cursos? Quins cursos feu?
1: Fem el B. El B3.
2: El B2.
0: Les dues feu el mateix curs?
2: Sí, sí. Hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
0: I com us va?
2: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable i la veritat que està molt bé.
0: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
2: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
0: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
2: Sí, sí, això.
0: És el que has d'intentar, no, Mercè? De que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
1: Parla bé, l'únic que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
0: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari de parlar llengua.
1: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
2: Sí, sí, totalment d'acord.
0: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de "Quan parles fas màgia", la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

0: I ara, tot seguit, i amb els companys de la xarxa ràdio, l'espai del Món és Digital.
1: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascanti.
2: Benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
2: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
2: Bé, doncs comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial, o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema,

0: de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és La revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Es pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
1: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies vaig escriure un altre article que vaig titular El tret al peu, el qual doncs, explicava que segons com apliquem la intel·ligència artificial ens podem acabar, doncs, com si haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estaran substituïdes per una intel·ligència artificial, doncs passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració, i llavors això com impactarà. I per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí, i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre han volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, costa molt d'entendre. I els professionals públics doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
0: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat. Però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament. O sigui, perquè, clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes vegades, de maneres. I crec que el teu article apuntes que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de la IA i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
1: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, la tensió et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu en el qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores, el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Que ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori els comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes, que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
0: Això és el que volia preguntar-te perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents i després pensi, bueno, això com allibera de feina al funcionari o prescindeixo d'ell o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis. La segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
1: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, l'edat de naixement, on viu, la seva no sé què, i abans va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a el que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això, hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual tu diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona, vinc a ajudar-me, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona i intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renda i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té un accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
0: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin em sobra més temps, no. Aquest temps és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també té lloc d'haver-hi un... No solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines. És una pregunta, eh?
1: Sí, mira, el risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això, construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administrat.
0: No, no, ho trobo genial i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix, vull dir. Però bueno,
1: Sí.
0: continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa. Quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica, simplement, o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
1: Jo crec que estic parlant de les dues coses, eh? La tecnologia és només el vehicle, no? Diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això, no? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza l'entitat, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana, gràcies a la intel·ligència artificial, i jo sóc molt crític, no?, amb l'utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no? El que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, hosti, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs podem generar energia elèctrica amb les elèctriques, i també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats, doncs, que tenen armes nuclears però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, eh? I feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon i el telèfon fix i el telègraf va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta és la
0: Sí,
1: diferència.
0: no, i és una altra cosa, i a més la majoria de persones la poden utilitzar, que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris, aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé, imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
1: Sí, aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps, eh? No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital, que és cap on anem, no? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les han de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca, no? Podem tindre part d'una sobirania digital, o un espai d'aquesta sobirania, però tota la sobirania serà molt difícil perquè a Europa doncs anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie del que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estan encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. i també paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
0: Bueno, perquè per això, ojalà, però falta, crec que falta bastant encara. Parles, insinues,
1: Per això
0: d'un
1: et
0: gran
1: deia, per això et
0: risc.
1: deia, per això et deia allò de l'encriptació de les dades, de tal manera, o sigui, hem d'encapsular nostra informació de tal manera que encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui
0: Sí.
1: capacitat d'accedir. Si
0: No,
1: fem això, la
0: això
1: clau la
0: quan
1: tenim
0: les dades.
1: nosaltres.
0: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que
1: Per
0: demà no ens
1: suposat,
0: la
1: i del
0: tallin
1: xip,
0: o simplement
1: i de la
0: no.
1: xarxa. Sí.
0: Exacte. Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
1: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara és el gran risc de la digitalització de l'administració.
0: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o jo què sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració d'aquesta forma que ens recomanes?
1: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que sí que hi ha és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix, treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten, no? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
0: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim
1: El
0: comparar i
1: millor.
0: dir... Quin?
1: El millor. El de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sortir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar, per tant, només ens hi hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible, no? I en aquest cas ho he vist molt clar i he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
0: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets, el programa que sàpigues que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya i algun ajuntament estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
1: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions i els vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? Em van dir que com era possible. I els hi vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí els, crec que els hi va tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar invadint Europa. Per tant, quan un enginyer o quan una administració o quan un tècnic o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
0: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat, perquè realment cal començar a pensar amb la IA això, amb la part humana i la part ètica, etc. Sergi, res més. Se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
1: Moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
0: Res més. Fins la propera. A reveure.
1: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Marcén queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Mones Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes-ho al pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
3: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
4: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uli de ràdio. Ivan Usson, se sigui, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
1: Pues mira, els... per aquí.
0: Peorats. Sí, podem dir.
1: Estàs en una setmana costosa, dura.
0: Sí, sí. A nivell d'actualitat, avui, deixeu-me dir, estic mirant el caso Hartung, segona temporada.
1: Sí.
0: I m'he quedat, no, o sigui, no diré el que ha passat, però m'he quedat molt sorpresa que jo em pensava que hi havia certes morts que no podien passar.
1: Aquestes són les sèries bones, quan passa això.
0: Pues,
1: com Juego de Tronos, que t'encarinyes amb tothom i te'ls van matar
0: bueno,
1: tota
0: no l'estona. No és que t'encarinyis, però és que s'acaba la temporada molt aviat. Per mi, vamos, no sé, encara no l'he acabat, però m'ha sorprès molt com s'està gestionant aquesta segona temporada.
2: Jo he de dir que m'he adormit al segon capítol.
1: Oh.
0: Del caso Hartung?
2: Sí.
0: Ai, si no ho has vist...
2: El dono per acabat.
0: El dono per acabat.
2: Absolutament.
0: És que...
2: No em ficaré tirant darrere, però...
0: És que no,
2: li
0: però no té...
2: Marell, també, de quin ritme.
0: Això espanyola, o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
2: Com, com?
0: La mateixa trama. Feta en països més cap al sud,
2: bueno,
0: tiraria
2: el problema
0: millor.
2: És que té un talent absolutament nòrdic.
1: Sí. Clar.
2: I sí. El ritme nòrdic...
0: Costi.
1: És diferent.
2: És molt lent.
0: Costi.
2: Vale.
0: Sí, sí.
2: És molt lent.
0: Sí.
2: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
0: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
2: Clar, però...
0: Que també en anglès tampoc és massa bo, eh?
2: Però és doblatge.
0: És doblatge en anglès, sí, sí.
2: Clar,
1: ah, o sigui, mires doblat en anglès, clar, perquè és una sèrie nòrdica.
2: Jo per, està en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà, doncs, mal que mal.
0: Ja, però així practico l'anglès. I el bo és que el que diuen, i el, és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
1: Ah, saps? Mira.
0: És veritat.
2: Jo és que quan, sempre he dit més d'una vegada que jo quan miro una sèrie no vull aprendre.
0: Bueno, però ho interioritzes. Uah, Sergi, estàs molt malament.
2: Avui no seré divertit, ja aviso.
0: Ja.
2: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
0: Et dono llibertat.
2: Per marxar quan considera, no?
0: Sí.
2: Estic fora, no us enganyaré.
0: Ivan, tu tens actualitat?
1: Sí, mira, tinc una cosa, un parell, de fet. Adam Scott, protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure... que no trigarem tant de temps en veure la segona, la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que vaig llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a... bueno, doncs pues això.
0: Uh-huh.
1: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no han començat a gravar.
0: Molt bé.
1: Tot i que ja es veu a la mascota amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel... No sé si us heu sortit aquest anunci, suposo que sí a tots.
0: No.
1: Però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpson de Déjalo, ya está muerto, s'està fent real amb aquesta sèrie.
0: Vale.
1: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que era el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent.
0: Mm-hmm.
1: Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta, perquè...
0: Ningú.
1: Correcte. Perquè jo crec que ja... O sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de La Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava...
0: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
1: Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
0: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiu.
1: No, i a més, per una cosa que Pedro Alonso ja ha dit, que ja està fart de Berlín, eh? Que ja n'hi ha prou, que ja amb això s'acaba, que normal.
0: Ja, perquè, ja, però no sé.
1: Perquè, clar, Portemort, perdó per l'espoiler, però qui no hagi vist La Casa de Papel, però Portemort des de la segona temporada de La Casa de Papel.
0: Sí, sí.
1: Des de la segona, es van fer 5.
0: Sí, sí, sí. Vale, ja.
1: Després es va fer una preqüela.
0: No,
1: és que...
0: Sí, sí, sí. Bé, en tot cas, avui el que farem, repassarem les sèries més premiades de la història gràcies al treball incombustible de la pàgina web InStyle.
2: Molt bé, perquè... gràcies a ells.
0: Sí.
2: Ens agrada.
0: He de dir també que he seguit tot el que deien, però després he trobat tres sèries més d'una altra pàgina que no recordo, que també les han posat com a més premiades, per tant les repassarem totes i ho matem així. La primera... que repassem, evidentment, és Joc de Trons, que va rebre, que ha rebut, 57 premis.
3: What unites people? Armies? Gold? Flags?
4: and the great game is terrifying. Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides.
5: I shall wear no crowns and win no glory.
0: Va rebre 57 premis i, segons aquesta pàgina web, ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història... Diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons. En un continent fictici, diverses famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit... la seva qualitat van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
2: Tenim un problema, Judit.
0: 57 i 59.
2: Llavors,
0: això també va ser la paeria de Lleida, que no s'acaben de
2: quadrar. Com ho fem?
0: Jo tiraria per 57.
2: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
0: Perquè no n'hi ha tants.
2: Tinc la sensació... Bueno,
1: És que hauria d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
2: Clar, jo crec que serà o 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
0: Epa!
2: Com a millor sèrie.
0: Clar, clar.
2: Entenc, però vaja.
1: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
2: Sèrie de més a menys, eh? Joc de
0: Trons?
2: No,
0: bueno...
2: També
0: no
2: us aviso jo. Per mi...
0: la sèrie.
2: A nivell narratiu i...
0: Quantes temporades té?
2: Moltes, a tu, 8 en deu tenir.
1: 8 temporades.
0: Mare meva.
2: Però...
1: Cada any, tenim una temporada nova.
2: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta de freds a molts.
1: No va tan desencaminada la Judit, de fet, no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant, 59 premis a mi, eh?
2: Només a mi?
1: Sí, sí.
0: Pues llavors...
2: Però i els altres premis? Manteneu o no?
1: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
2: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
0: Sí, sí, deixem-ho així.
2: Però si té 59 Emmys, hi ha
0: no
2: més premis
0: tenir,
2: al món.
0: No, però llavors no pot tenir 57.
2: Tenim un, clar, n'ha de tenir molts més.
0: Claro.
2: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos...
0: Mira, veus per la següent que concordi. La següent sèrie.
2: Bueno,
0: és que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem en la seva credibilitat.
2: Sí,
0: aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després.
1: Cheers.
0: També. Frasier Crane és un psiquiatre que després de divorciar-se torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio donant consells psicòlegs, psicològics.
1: Sí, sí, té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
0: Tu l'has vista?
1: Sí, la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre que és.
0: Això és la sèrie?
1: Bueno, això és una de, o sigui, això és la feina de Frasier a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Frasier, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
0: I van fer un remake de dues temporades al 2023.
1: Lamentable.
0: I 2024. Sí.
1: Lamentable, sí. Sí.
0: Desenvolupa.
1: Frasier era una sèrie molt bona, però quan te dic que molt bona és que és una sèrie que té 12 temporades i les dues últimes són les que fluixeixen una mica. Jo, quan Daphne i el germà es casen aquí és quan jo ja començo a veure que ja no hi ha... Però, déu-n'hi-do, és una sèrie molt bona, molt divertida, i que la gràcia d'aquesta sèrie era més que el propi Frasier Crane, tot el cast i tota la gent que l'envoltava. Per tant, quan es va... recuperar aquesta sèrie, Frasier, bueno, no van aconseguir recuperar la part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Frasier perquè uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic. Durant la segona temporada van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Frasier d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això. La conclusió que vaig extreure és que el millor de Frasier no és Frasier, perquè quan el poses sol no té gràcia.
0: Hòstia. Molt bé. No.
1: Molt divertida, Frasier, l'original. Mireu-vos-la. No sé en quina plataforma està. Crec que està a... no me'n recordo mai com es diu, aquesta que té Dexter.
0: Ah, no sé.
1: Que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
0: Ni idea. Bueno, mentre repassem la següent busques. La tercera, diguéssim, al rànquing és Los Simpson en 34 premis.

0: Mai l'havia escoltat tan extensament. Judit. Que és veritat, que no els he vist. No els he vist.
1: A més, és que la capçalera de la Simpson
0: sí.
1: És llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: tampoc, clar,
1: és llarga, però una sèrie, a més, comparada amb unes sèries actuals, és llarguíssima.
0: Sí, sí, això sí. A més, com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. El Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo, què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home, Judit,
0: bueno, ja m'estàs demostrant
1: que no has vist mai Los Simpson,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una
0: ja
1: de les coses més mítiques de Los Simpson són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Veus, perquè cada dia s'aprenen coses.
1: Tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí, i quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on, quan se senten al sofà, passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera. I és una diferent.
0: Vale.
1: Per tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpsons no és una cosa millor.
2: Jo sabia lo de que arribaven a casa, l'últim no.
0: A veus? Bueno.
2: Lo de que cadascú es veu com arriben a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing i això, jo sí ho tinc ubicat.
0: És que
2: no, cada sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que cada escena del sofà correcte, és diferent. Digues.
0: 34 premis, considerada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: La següent...
2: Encara se n'estan fent,
1: ja està,
2: no?
1: Ja
0: A veure, espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí, home, sí.
0: Sí.
1: No sé si van per la 38 o per la 39.
0: Mare.
1: I recordem que l'any passat... No sé si l'any passat fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció, eh?
0: Això
2: jo recordo jugar
0: sí.
2: un videojoc.
1: Uf, jo te'n puc dir dos que són superdivertits. Jo... Los Simpsons Hit and Run i Los Simpsons el videojuego.
2: No sé quin era, boníssims.
1: Són molt divertits de jugar.
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie amb 29 premis és The Mary Tyler Moore Show.
3: Was the wife you played kind of an idealization of the American wife? There is no such woman. Most of them are wretched bags.
4: Yes, I think we all have our moments. Laura Petrie broke down and cried. She was nasty and short-tempered. And she was also sweet, soft, and she was many things.
3: Oh, no. I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but it had no connection with reality.
5: Mary Tyler Moore was America's sweetheart.
6: Hardly anybody knows comedy like she does.
7: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
8: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
9: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing for me to be funny. She was...
0: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit. També es coneix com La xica de la tele.
1: Ah?
0: És una sitcom que segueix a Mary Richards, una dona independent que es muda per començar una nova vida i comença a treballar en una cadena de televisió local. Així coneixem les divertides dinàmiques del seu treball, però també les seves amistats.
1: Pues escolta, te pots creure que només una idea absolutament res,
0: mira,
1: aquesta sèrie?
0: Mira, no, a mi tampoc, però això tampoc és molt novetat.
2: Jo no sé quina sèrie és aquesta.
1: A que no?
0: No. No sé, pues ha rebut 29 premis.
1: L'haurem de mirar, La xica de la tele. A veure què
0: et surt.
1: A Espanya.
0: Continuem. En aquest cas no tenim el tràiler, però ja ho dèiem abans. Cheers, amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends. I,
1: al revés. Com? Clar, Friends no hauria existit sense Cheers.
0: Això, perdó. Mira, al final estàs més fresc tu que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
1: No és una sèrie, ojo, ara el que diré, és una de les grans sèries de la història, no és una sèrie que hagi envellit en absolut bé.
0: Bueno, costuma passar.
1: Per què? Però aquestes, bueno, les dinàmiques de parella entre els personatges de vegades te fan aixecar una mica la cella i dir, ui, això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Cheers, amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
0: Bueno,
1: dona aquesta sensació.
0: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie Hill Street Blues.

0: típica sintonia de les 4 de la tarda, eh?
1: Sí, sí, no, no, però de les 4 de la tarda del 70, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
1: No era una sintonia molt de sèrie policíaca.
0: No, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos, a mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. No que ve ser la típica sèrie...
1: Correcte, sèrie del 81, eh?
0: És del 81.
1: És del 81.
0: Molt bé. 26 premis també té The West Wing.
2: Everybody, look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight.
3: That's great!
4: For God's sake, Toby!
5: This is a girl, Charlie. You don't have to call her man.
6: You're very sweet sometimes, you really are.
0: Pocs em semblen, 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva escena molt elogiada pel seu guió intel·ligent, ja des del president del país, i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política estem entre The West Wing i House of Cards.
7: Sí, correcte. Ara estava pensant que... A veure si se m'entén, perquè no ho desenvoluparé massa tampoc.
1: Vale.
7: Que guanyar premis a dia d'avui és més complicat que guanyar-los fa un temps. Estem d'acord? Desenvolupo, no passa res.
0: Sí.
7: Hi ha moltes més sèries a dia d'avui que abans.
1: Sí. Correcte. Sí.
7: Per tant, entenc que...
1: Sí, és per aquesta... Sí, totalment.
0: Sí, sí, sí. Sí,
7: és bàsicament per aquest...
1: Pel volum, sí, sí.
7: Enguany
1: ja... Ara hi ha moltes, clar, hi ha moltes pantuflades per entrar als Emmy, clar.
7: Llavors, jo crec que... Sense menysprear totes aquestes, però ara jo crec que guanyar premis, ostres, tens moltíssima més competència. Hi ha molts més diners...
1: Això t'anava a dir.
7: Dipositats en
1: això. T'anava a dir, el nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que doncs això, clar, els premis són més merescuts o no, o més lluitats.
7: Exacte.
0: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
1: Jo t'ho busco, això, no passa res.
0: Val. Llavors és... no ho sé. Ens quedem amb que Urgències va rebre molts premis. Vale? Thank you.

0: Call the AR.
1: It's not flatline. It's 5V fib. Clear.
2: I dare you treat your child like this.
3: You can't respect my authority, then you shouldn't be working here.
4: I can always count on
5: Els has trobat, Ivan.
6: I tant. Va guanyar 23 premis Emmy al llarg de les seves 15 temporades, per tant, té molt sentit que estigui just a sota de la Gala Oeste, perquè té 26.
5: Sí, molt bé, la veritat. Però que no sé per què va desaparèixer la cita.
6: La Gala, ves.
5: Ens porten, en aquest cas, sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional, comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
6: Pues ja us dic que és una sèrie
5: però
6: molt xula per veure.
5: Sí.
6: I crec que, a més, la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara,
5: sí.
6: ara m'ho estic, ara m'ho estic
5: 15 inventant. 15 temporades?
6: Sí, xulé, clar.
5: Encara no he acabat,
6: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, No són de les de 10 capítols per temporada.
5: 25 Mare meva. És com
7: no pots assumir-lo.
6: Però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades. A mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine.
5: Sí.
6: I una d'aquestes persones és George Clooney.
5: Ah,
6: que forma part de les, no sé, primeres 5-6 temporades.
5: Molt bé, molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
8: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
9: ¿Mi nombre?
8: Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
9: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
8: Entonces... Larga vida a la reina Isabel.
9: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
10: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla. Protegerla. Ella es la esencia.
5: No sé si l'heu vista.
6: Sí, jo sí.
5: Em sembla que vaig veure una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
7: Sí, fent de Margaret Thatcher, si no m'equivoco.
5: Pues, em sembla que no es va veure aquesta.
7: Vaja.
5: Però vaig dir, mare d'ella, la vull veure ella i passo la resta de la trama.
7: Mira, doncs jo sí que les he vist totes.
5: I què tal?
7: Perdó, és que el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general,
6: Aquí, a la Show en sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
5: Ah, pues ho continuarem fent.
6: Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que
5: premis.
6: El que et puc dir, tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
5: Carai.
6: Déu-n'hi-do,
5: Sí, sí.
6: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
7: Jo tinc una dada. La sèrie Crown recibió 87 nominaciones a los premios Emmy durante sus 6 temporadas, con 21 galardones hasta la fecha.
6: 21 Emmys.
7: Això és de no sé quan. Perquè hasta la fecha no sabem si hi ha hagut...
6: Sí, jo sí, clar, no. No, potser és a 2021, no, aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
7: No, però molts. Se confirma que molts.
6: No, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè sí, l'anterior sí, eren 23, aquestes són 21.
5: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
11: Would you consider giving your father a call?
12: Would we consider at least a call?
13: Was he apologizing?
14: I mean, did he ask?
12: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
11: I could get him to text a request for a call.
12: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
15: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen?
16: If you and the ship were to bust up.
15: We'll always be good, right?
16: If we're good.
5: A veure, ho tenim?
7: Sí, 19, diu internet.
5: Molt bé. Quadri tot, quadri tot.
7: N'hauràs de fer-hi una, Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
6: Vinga.
5: Perfecte. Les següents, que també, en aquest cas, pugen una miqueta, Serien 21, 21 i 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family. En aquest cas destaca pel seu format de comèdia documental i qui també en té 21 és Los Soprano.
17: June, how was Boca?
18: Wonderful.
0: I don't go down enough.
13: It's not what I heard.
0: About what?
13: Nothing. I'm sorry. I don't know what I'm talking about.
14: Last time, Aunt Bobby bought me live piranha.
17: You believe that was a piranha? Come on.
18: That woman is not your aunt.
0: Livia, I warned you. Start this eat. Bobby's a sweet, sweet girl.
17: What the hell's the matter with you?
0: Oh, what did I say? This wife of yours, she's got the giggles.
5: En aquest cas està considerada una de les millors sèries de drama i aquesta no tenim tràiler, però és amb 21 premis, todo es, todo en família. I la que no surt?
7: Ah, no, està bé que no surti perquè és, en té 18, però el,
5: bueno,
7: la curiositat és que Shogun, sèrie de Disney Plus, va guanyar els 18 de cop en una mateixa edició dels Emmys. Només té una temporada, Shogun, i a la primera possibilitat de participar als Emmys se'n van portar 18 de tacada només tenint una temporada. La segona, si no arriba al 2026, arribarà al 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
5: Molt bé.
6: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
7: Vaja.
6: Per això potser no en soni ningú.
5: Sí, ja. No, a mi, bueno... ens queden 3 minuts.
6: Pues re, me sembla sorprenent, no?, que una sèrie al 71, on se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy que guanyés els que va guanyar, però bueno, escolta, 21
5: sí. A veure, també t'he dit, bueno, a mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
7: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
6: Sí, sí, però clar, és que aquí també diu, bueno, esclar, és que a nivell de gustos t'anava a dir, és que no és Breaking Bad. Llavors, no m'agrada aquest rànquing, però clar...
7: També depèn de amb qui vas batallar-ho.
6: Sí, correcte.
7: Això, per exemple, al món del futbol, els que els ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai seràs el millor. Doncs,
5: yeah.
7: De premis només n'hi ha un, llavors, és el que hi ha.
6: Vaja.
7: I quina reflexió, quina comparativa, eh?
5: Sí.
7: Molt bé, molt acertada, de fet.
5: Sí, i sobretot el dia. Sí.
7: Quin dia?
5: A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
7: Hosti, com hem d'omplir, eh?
5: N'hem d'omplir 2 minuts.
7: 2 minuts, només hem fet un.
6: Jo us... Mira, per cert, no, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime. La plataforma aquesta, que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi, en altres països és Paramount.
5: Molt bé. Jo és que a mi no em treus de Netflix.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Luis Prima, una veu i una trompeta estimada per tots els amants del swing que va viure l'època daurada de Hollywood i que avui trobem a la banda sonora d'unes 150 pel·lícules que es diu aviat. Aquesta cançó que ara sentíem pertany a la versió de dibuixos animats del film El llibre de la selva, de Walt Disney, del 1967. Es diu I Wanna Be Like You, Vull ser com tu, i era Luis Prima qui la cantava. I és que ell va posar la seva veu al rei Louis, que era l'orangutan. Luis Prima era nord-americà, havia nascut el 1910 a Nova Orleans, però les seves arrels eren italianes, de Sicília concretament, i sempre en va fer bandera. No era un músic d'un sol gènere, en va conrear molts, però es pot dir que per damunt de tot el seu

House de Chicago, o a l'Hotel Sands de Las Vegas, on Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr. van rodar La quadrilla dels 11. Luis Prima i Gia Maione van estar junts 15 anys, fins a la mort d'ell. Va ser una mort complexa perquè l'any 1973, quan tenia 63 anys, Luis Prima va patir un infart. I dos anys després va començar a tenir mals de cap i lapsos de memòria, que eren la conseqüència d'un tumor cerebral. El van operar i tot seguit va patir un vessament que el va deixar en coma, un coma del qual ja no es va despertar mai. Però que no es despertés no vol dir que es morís. Dic això perquè el coma va durar 2 anys. La seva mort es va esdevenir el 24 d'agost de 1978, quan tenia 67 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem Luis Prima cantant la seva cançó per excel·lència, Josta Gigolo. Però abans deixeu-me dir-vos que Luis Prima està enterrat en un cementiri de Nova Orleans en una tomba coronada per una petita escultura de marbre que representa l'arcàngel Gabriel amb una trompeta a la mà. És una obra de l'escultor rus Alexei Kazantsev. I a sota hi ha una inscripció amb un petit fragment de la lletra de la cançó Josta Gigolo. És el tros que diu, quan arribi al final, ho sé, tothom dirà, només era un gigolo, mentre la vida continuarà sense mi. Luis Prima canta aquesta cançó de manera alegre, però en realitat és una cançó trista, molt trista, perquè fa una reflexió sobre la vida d'un gigoló, un home que viu d'oferir sexe i companyia a dones benestants a canvi de diners. La lletra, en primera persona, parla d'un home que, malgrat la vida plena del glamur que sembla que l'envolta, se sent profundament sol i es deleix desesperadament per trobar algun dia el veritable amor d'una dona. Fins la setmana vinent, amics.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.

0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie. En aquesta setmana amb estrenes a quasi totes les plataformes, així que comencem el repàs a la cartellera.
3: Conocí una mujer.
4: Bueno, ¿quién es esta mujer?
3: Güey, es una diosa.
4: Pero es una diosa prohibida.
2: I ho fem des d'aquest dimecres a Netflix i arriba Entre padre e hijo.
4: Hola, papá.
5: Quiero presentar a Bárbara. Es mi prometida.
6: No vuelvas a hacer lo que hiciste ayer en la...
5: ¿Qué hice?
6: ¿Qué hiciste?
2: Una advocada d'èxit visita la casa del seu promès i comença una perillosa relació amb el conflictiu fill enmig de tensions ocultes i secrets inquietants. La ficció té la peculiaritat de ser una microsèrie de 20 episodis de 10 minuts cada un.
7: El año pasado, mis amigos y yo nos apuntamos a un curso de nuevas masculinidades. ¿Qué es un hombre? ¿Y qué es una mujer? Cumplir las expectativas de la sociedad actual es complicado.
8: El puñetero curso que me hundió la vida.
2: També des d'aquest dimecres, i encara a Netflix, hi trobem la segona temporada de Gallitos.
9: Yo pensaba que me haría feliz, pero ahora que hemos vuelto, bueno, no hay chispa. ¿Habéis hecho apuestas con mi relación?
2: Torna aquesta adaptació neerlandesa de Machos Alfa, on quatre amics en plena crisi de la masculinitat intenten sobreviure a un món canviant sense perdre les seves relacions ni la seva carrera.
10: Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni al infierno. Tenemos que ser solo nosotros.
11: Oh, Crowley. Nada es para siempre.
2: Encara dimecres a Amazon Prime i arriba la tercera temporada de Good Omens.
12: ¿Listo para empezar?
13: La siguiente fase del gran plan será el segundo advenimiento.
2: Nova entrega d'aquesta adaptació de la novel·la de Neil Gaiman i Terry Pratchett, que té en el seu centre la peculiar amistat entre un àngel peculiar i un comerciant de llibres rars i el dimoni de vida accelerada.
14: Algo va mal.
15: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
14: Las cosas están desapareciendo.
15: ¿Dónde está Jesús?
2: Després d'haver estat a la Terra des del principi dels temps i amb l'apocalipsi frustrat, l'àngel i el dimoni tornen a una vida tranquil·la entre els mortals del Soho londinenc quan un missatger inesperat es presenta amb un misteri sorprenent.
16: Wellesley.
17: Garrett Graham no tiene novias. ¿Qué está pasando?
2: La darrera proposta d'aquest dimecres ja ens porta cap a Amazon Prime amb l'estrenada Off Campus.
18: Es el plan más paranoico del mundo y que me tiene enamorada.
19: 5 de la tarde, martes.
18: Ensayo, 7 de la mañana, martes.
19: Entreno.
18: Por eso te dije que no puedo ayudarte.
2: Parlem d'un drama universitari basat en la saga bestsellers internacional escrita per L. Kennedy.
19: Ahora está mirando. Si quieres convencer a alguien de que estamos liados, no puedes ponerte así cada vez que me acerques.
2: La història segueix a un equip de hockey sobre gel, d'elit i les dones de les seves vides mentre s'enfronten a l'amor, al desamor i l'autodescobriment forjant profundes amistats i llaços estrets mentre fan la transició cap a la vida adulta.
20: Jane, it's Sarah, the Duchess of York. I know you must be afraid. We've been through so much together, you and I.
2: Des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba The Lady.
21: I want a career in fashion in London.
22: That's where I need to be.
23: Yeah, all be south, will ya?
24: You're going nowhere.
2: La ficció segueix una jove brillant d'origen humil que somia amb escapar de la seva vida a la petita ciutat costanera de Grimsby. Per fer possible el seu somni, aconsegueix una feina com a ajudant de vestuari de Sarah Ferguson. La protagonista creu haver trobat la porta d'entrada al món que sempre ha desitjat, però darrere els murs de Palau descobrirà una realitat molt diferent.
25: Los hombres de verdad solemos vivir según nuestras propias reglas.
26: No, los hombres de verdad saben distinguir el bien del mal.
2: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem Némesis.
27: Cuatro autores van a por objetivos de alto nivel y cambian el modus operandi.
28: No me digas que crees que es la misma banda que has estado buscando.
27: Lo sé, mataron a mi compañero.
2: És la història de dos homes en llocs oposats de la llei. El relat del que passa quan la força imparable d'un criminal es troba amb un objecte inamovible, un policia brillant.
29: Quiero que pienses en lo que dijimos.
30: Un gran golpe más y empezará el próximo capítulo de nuestras vidas.
2: En definitiva, estem davant d'una sèrie d'atracaments amb molta acció, drames familiars i una lluita a vida o mort.
31: Hello, my love.
2: Max, també des d'aquest dijous s'hi estrena Presa 951.
0: I think you need to view this as an abduction.
1: Foreign Office has advised me to do nothing.
2: La sèrie narra l'extraordinària història real d'una mare britànico-iraní empresonada i retinguda com a hostatge per l'Iran durant 6 anys. També la del seu marit, que va dur a terme una incansable campanya publicitària per aconseguir el seu alliberament.
3: You don't need to walk us in. Mom never did.
4: Look, he's dead.
5: Okay.
2: Divendres, a Amazon s'hi estrena No és així.
6: It's been almost a year. I think it's time.
3: Everyone has really missed you. Your sermons, your voice.
2: Un pastor vidu amb 3 fills i una recent divorciada amb 2 adolescents hauran d'adaptar-se de nou a la solteria i a la paternitat. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara veurem si aquest serà l'inici d'una història d'amor o no.
7: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
12: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
7: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
2: També divendres a Netflix hi arriba la segona temporada de Berlín.
7: Un aristócrata, un tipo insufrible.
12: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
7: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
2: En aquesta segona entrega de la sèrie que segueix les aventures d'un personatge de la Casa de Papel, els protagonistes reuniran a la seva banda, aquest cop a Sevilla, per executar el seu pla mestre, fingir que volen robar la Dama d'Armiño.
22: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist.
2: I finalment divendres, també a Disney Plus, hi trobem la segona temporada de Rivales.
23: The A-Team. Back together again.
2: Torna aquesta ficció que ens situa a l'Anglaterra dels anys 80 i la rivalitat entre 2 homes influents que lluiten acarnissadament pel món de la televisió independent.
24: ¿Sabéis lo que molaría? Hacer espiritismo.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta, un thriller per passar-hi una tarda. Parlem del Juego de Gracie Darling, que podeu trobar a Netflix.
31: Ha desaparecido otra Darling, igual que Gracie.
32: No hay ni rastro de ella.
24: No han encontrado nada.
31: Es como si todo se repitiera.
2: La sèrie narra el retorn d'una dona al seu poble natal per investigar la desaparició d'una noia en les mateixes circumstàncies que una amiga seva de la infància 27 anys enrere. La noia desapareguda jugava amb els seus companys a un estrany joc d'invocació d'esperits.
24: Todos tienen relación. Levi Darling, Gracie Darling, Frankie Darling.
33: ¿Quién hizo daño a Gracie?
2: La crítica considera aquest thriller de terror com un digne passatemps i addictiu per l'ús dels cliffhangers, un recurs dramàtic molt usat en moltes ficcions i que ben utilitzat com aquí resulta una aposta segura.
33: Bueno, ¿sabes el poder que puede tener la sugestión, sobre todo en los jóvenes?
34: Me lo estoy tomando muy en serio.
2: El Juego de Gracie Darling compta amb 6 episodis d'uns 45 minuts de durada. El seu punt fort, sens dubte, no és tant l'originalitat com el carisma de la seva protagonista i els molts girs de guió derivats d'una rigorosa dosificació de la informació.
34: Con todo lo que ha pasado, ¿dónde encuentras consuelo y fuerza?
33: Yo creo en el pensamiento racional, creo en lo que se puede demostrar con la ciencia y la lógica.
2: A la trama principal s'hi sumen diversos subtemes interessants, com el xoc amb la fe religiosa o la creença amb l'ocultisme, en contrast amb la ciència.
24: Si el alma de Liva ya está por aquí, que entre en el vaso. Gracie Darling, la chica que desapareció en los 90.
2: Aquí també hi té un pes el xoc generacional entre joves i adults. En definitiva, el Juego de Gracie Darling aconsegueix una atmosfera asfixiant, enfocada en boscos, cabanes i una estètica dels 90.
33: ¿Entonces crees de verdad que este pueblo está poseído por espíritus malignos?
24: Los espíritus no se llevaron a Grace.
2: Això sí, si el que busqueu és passar por, probablement la sèrie us decebrà, perquè malgrat alguns moments concrets, podríem dir que la ficció no busca augmentar el pols de ningú. Més aviat planteja un misteri y un drama que resulta força interessant.
34: Creo en un mundo espiritual trascendente, fuerzas incontrolables que no conocemos.
33: Ha desaparecido una chica, y eso es lo que crees.
2: En fi, aquí us deixem un fragment per fer-vos-en venir les ganes.
24: Nos abrimos al reino de los espíritus y ordenamos al mal que se quede fuera del círculo. Si el alma de Levi está por aquí,
4: Que entre en el vaso. Abrid los ojos. Poned los dedos encima. ¿Estás ahí, Levi? ¿Cómo estás, Levi? ¿Qué has hecho desde que hablamos?
5: Mirar.
4: Pregúntale si nos mira cuando nos duchamos.
5: Sí, no fastidies.
8: Qué fuerte.
5: Vale. Sabes todo sobre nosotros, ¿no?
4: Sí. En plan, ¿todos nuestros secretos?
5: Estás atrapado en el limbo, ¿no? Y no puedes avanzar.
4: ¿Qué te pasó, Levi? ¿Tuviste una muerte trágica?
5: ¡Gracie!
8: ¿Podemos concentrarnos y no empujar el vaso?
4: ¿Qué ha sido eso?
5: Dejadme...
4: ¿Pero qué?
5: Salir.
4: ¿Dejadme salir?
8: ¿Qué?
4: ¿Dejadme salir?
5: Dejadme salir. Dejadme...
8: No me jodas.
5: Salir.
4: Chicos.
8: ¿Qué coño pasa?
4: Hostia puta. ¿De qué va esto? Es un espíritu maligno. Tenemos que dejarlo.
8: ¿Qué?
4: ¡Dejadlo! ¡Tenemos que dejarlo! ¡Levi, muévete al adiós! ¡Levi, despídete ya! ¡Vete!

0: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dimarts, dia 19 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap comptarem amb l'espai de portaveus. Avui entrevistarem el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Veas, en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus de la temporada, on analitzarem l'actualitat política de la ciutat. Avui també repassarem diferents actes a motiu de la celebració de la Fira de la Primavera, aquest divendres, dissabte i diumenge. Avui parlarem de la 8a trobada de percussió, que celebrarà també els 10 anys dels Ous de Drac a la Fira de la Primavera. També avui, en aquest InfoSap, ens farem ressò d'un concurs, Rookies del Ritme, que també estarà present en aquesta Fira de la Primavera. I avui parlarem de la trobada de vehicles clàssics que es realitzarà diumenge a motiu de la Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions en aquest InfoSap d'avui, dimarts, dia 19 de maig. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Nova edició de l'espai de portaveus. En la recta final del mandat municipal ens trobem a un any de les eleccions municipals i avui conversem amb Juan Pablo Veas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquesta quarta ronda de la temporada de l'espai de portaveus. Juan Pablo Veas, molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: Bé, per començar, el que fem la primera pregunta amb els diferents portaveus és en quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca en aquests moments.
2: Doncs poca novetat respecte a les anteriors entrevistes, no? Jo, com venim de tant en tant aquí a la ràdio a fer l'entrevista, també ens serveix per veure si hi ha hagut algun canvi, alguna millora. I realment la sensació de paralització real, efectiva, i dels temes importants de la ciutat, doncs continua. I per tant continuem amb un govern que fa una política d'escaparate, de fer moltes fotos, de molta xarxa social, però de poca realitat i de poques mesures fonamentals, importants, urgents, necessàries per la ciutadania. Continuem sense saber res de moltes coses, de grans projectes que van anunciar. Hi ha un grau d'incompliment de les seves promeses electorals que ja és molt gran, tenim present que queda un any per les eleccions. Tenim grans serveis que encara no sabem com funcionaran, com l'aplica de les escombraries. Tenim una gestió que cada vegada està més en dubte, tenim un sap urbà a la deriva, tenim els treballadors de l'Ajuntament queixant-se i protestant contra el propi govern de Fem Sant Andreu. I no dic en Comú Podem, perquè pràcticament podem dir ja que ja s'ha adherit a Fem Sant Andreu. Per tant, aquesta preocupació que, per exemple, en Comú Podem tenia de l'habitatge, on s'ha manifestat en el govern? Perquè aquest govern no ha fet absolutament res en habitatge. Inaugurar els pisos que van posar en marxa els socialistes. Per això dic que potser ja hi ha una adhesió, ja és el govern de Fem Sant Andreu. I projectes importants per la ciutat, doncs encara continuen sense resoldre's, amb una, el que dèiem, una política de fotografia, de fum, de fer qualsevol manteniment a la ciutat i fer 7 fotos. I afortunadament, pel futur responsable de la nostra ciutat, la ciutadania s'ha adonat que aquesta política només d'imatge no té un fons, no té un sentit, no té un projecte de futur, i cada vegada doncs se'ns van apropant més, aportant-nos les seves idees i fins i tot volent-se molts ciutadans i ciutadanes de totes les edats doncs afegir-s'hi al nostre projecte.
0: Com planteja el PSC aquest any que falta per les eleccions municipals? Menys d'un any ja estarem en campanya.
2: Jo crec que Sant Andreu de la Barca s'ha adonat que el govern de Fem Sant Andreu i que l'alcalde Marc Giribet és un projecte que no dona resposta a les necessitats reals futures, a un govern doncs seriós, amb un projecte, amb un full de ruta, sinó que busca doncs la immediatesa i el titular. I per tant nosaltres el que farem aquest any és, a banda de continuar fent aquesta oposició, que jo crec que hem fet una oposició crítica, fiscalitzadora, però sense faltar el respecte a ningú. Nosaltres hem viscut faltes de respecte constants i l'últim ple va ser un exemple molt desagradable, perquè hi ha coses que no es poden dir a l'adversari. Tot i això, nosaltres mai hem utilitzat les qüestions personals o l'atac més enllà de la gestió, i no ho farem, perquè en moltes ocasions nosaltres ens arriben informacions, coneixem coses de primera mà, però en la nostra ètica i la nostra forma de fer fa que no les publiquem ni que no les fem, no fem ús. Jo crec que més enllà d'això que et deia, aquesta oposició, nosaltres estem amb molta il·lusió, Jordi, estem molt contents. És el moment de presentar ja a la ciutadania, en els propers mesos, ja, els propers mesos, el nostre projecte. El nostre projecte, que hem estat treballant d'una forma silenciosa, potser no fem tantes fotos, potser aquest domini de xarxes socials que ells tenen, nosaltres no el considerem tan important, que ho és, però creiem que és molt més important tocar mà, estar amb la gent i escoltar la gent. I el que hem fet és això. Nosaltres som l'oposició, Jordi, més activa que ha tingut aquest poble. Sens dubte, una oposició que està a tot arreu, que estem en tots els actes, que estem amb la gent, que escoltem a les associacions de veïns, als col·lectius. Tot això ens ha nodrit per presentar un projecte que, evidentment, doncs presentarem doncs amb la temporalitat pròpia dels propers mesos, que marquen els propers mesos, amb grans projectes per Sant Andreu de la Barca, amb un estudi futur de com volem que sigui la ciutat, i també amb un equip renovat, amb cares i idees noves, fresques, que faran que el projecte socialista, que al cap a la fi és el projecte d'un grup de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, doncs sigui molt més atractiu. I estic convençut que la gent l'any que ve ens donarà la confiança.
0: Aquest projecte que vostè parla, que presentaran, és un projecte que ja ha anat comentant en les diferents entrevistes que hem fet aquí a la ràdio.
2: Clar.
0: Hi ha un projecte, però de moment encara no l'han presentat, aquest projecte.
2: Evidentment, en la vida tu ja saps que les coses s'han de presentar quan s'han de presentar. A veure, evidentment, a més, tenim present que tenim un govern que tot ho copia o que juga a base de pressió mediàtica, doncs és lògic que nosaltres doncs temporalitzem. I les coses s'han de cuir bé, les coses s'han de posar a foc lent, no? I estem fent un foc lent perquè les coses no són així, ara faré això, ara faré allò, no sé què. No, les coses s'han d'analitzar bé, com estarà Sant Andreu de la Barca, quines perspectives econòmiques, socials, de definició de la ciutat, de l'àmbit urbanístic, de l'àmbit social, com és el Sant Andreu actual, la idiosincràsia de la ciutat, per conèixer quina és la ciutat que ens demanaran. I tot aquest procés és un procés lent. I jo dic que aquests últims mesos estem fent un projecte, evidentment que estem fent un projecte, i ara ja podem doncs anunciar que en breu doncs ja començaran a conèixer quines són les nostres línies de futur, quines són les actuacions que hem de fer, i sobretot hem de recuperar l'element més urgent. O sigui, la ciutat necessita coses, necessita actuacions. Tenim un problema greu d'habitatge. Insisteixo molt. Quantes famílies ens diuen, Juan Pablo, perquè a mi la gent em coneix de tota la vida, en tots els àmbits que jo he estat, no vull que el meu fill marxi de Sant Andreu. Hem de buscar solucions. Nosaltres vam fer, quan governàvem, un estudi de la ciutat, de l'àmbit territorial, per veure on es podia fer pisos de protecció oficial. Vam deixar oportunitats com en la carretera de Barcelona, que van desaprofitar. I aquesta promoció de pisos que ja està vivint veïns i veïnes, que a nosaltres això ens fa un goig tremendo, és un projecte i és una proposta que vam fer nosaltres, tot i que l'alcalde no tingués la cortesia de reconèixer-ho, no? Com no reconeixerà que l'escola Bressol La Quimeta és un projecte socialista, definit, plantejat, preparat i dissenyat pel govern socialista. Espero que en el moment, que per cert, que estava previst en el seu moment, que el curs que comencés sigués el de setembre, i s'han redarit. O sigui, jo crec que aquesta mala gestió també interna fa que es noti, no? Que la ciutat no pren les mesures ni les decisions que han de ser urgents, no? I a més, com deia abans, amb aquest malestar dels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament, que van expressar al carrer de forma que, coses que, una cosa que no havia passat, i això diu molt, eh? Això és un termòmetre de com fan les coses, més enllà de com les venguin. El que passa és que també et dic una cosa, l'excés de venda també és contraproduent, perquè una de dir, farem això i t'explico què s'ha fet, però dir, faré això i no passa, i no passa, i no passa, i la gent veu com està la ciutat, i per molt que una imatge estigui en xarxes, si tu vas al carrer i veus la realitat, ja et poden explicar el que vulguin.
0: Pel que fa al projecte, després de vacances?
2: Evidentment, jo crec que estem acabant de definir-ho, i quan comenci el curs, ara estem en el mes de maig, ja tenim doncs pràcticament el curs finalitzant, no? Ara tindrem la festa de la primavera i tindrem doncs les activitats d'estiu, que en tot això també es demostra una miqueta les urgències i les pors del govern, no? Cada vegada més activitats, cada vegada més més festes, una miqueta per deixant un segon nivell la gestió, però en tot cas la gent és molt intel·ligent i la gent s'ha adonat que aquest no és un govern positiu per Sant Andreu.
0: Al final, primavera fa molts anys que s'hi celebra, eh?
2: I tant, nosaltres... Bueno, és que, de fet, fem Sant Andreu en moltes coses. El que ha fet és lleugeres variacions del que fem nosaltres, perquè la Fira de Primavera és nostra, és un projecte socialista, és un projecte dels governs socialistes, amb aquest disseny. I sí que és veritat que el que ens fa una miqueta preocupar és que veiem doncs un cert descens d'expositors i de prioritat comercial i de restauració en aquesta festa. Ens preocupa perquè pot ser símptoma d'una mala gestió, però més enllà d'això és una festa que ens encanta i que gaudirem a tots els xiringuitos i amb tota la nostra ciutat, perquè nosaltres pensa que moltes de les, bueno, moltes no, totes les accions del calendari festiu de Sant Andreu de la Barca l'han posat els socialistes, no? I bueno, la festa major, el format que té, també venien a descentralitzar les festes, doncs que m'ho expliquin, on estan descentralitzades les festes, perquè aquesta és una altra de les promeses. Jo convidaria la gent a que revisi el programa electoral de Fem Sant Andreu de fa 3 anys, perquè el nivell d'incompliment és espectacular. I el que et deia, no? Doncs moltes de les propostes són que estan arrelades a la ciutat i que, bueno, tampoc està malament que reconeixin que estan fent, en molts casos, el mateix que fèiem nosaltres.
0: El mes de maig del 2027 arrencarà la campanya electoral, que acabarà amb unes eleccions. El mes d'abril del 2027 tindrem una precampanya. Ho hem viscut en aquests darrers 3 anys, una campanya permanent?
2: A veure, jo crec que tots els partits polítics i tots els grups municipals el que volen és tenir un contacte directe amb la ciutadania, no? I explicar a la ciutadania doncs el que fan el govern doncs amb aquest luxe de detalls de fer coses de manteniment de la ciutat, doncs vendre-ho com si haguessin doncs arribat a la lluna, i nosaltres explicant que aquest no és un govern positiu. Li podem dir precampanya de 3 anys? Doncs la política no s'atura, li podem donar el nom que vulguis, però cadascú està fent la seva funció, per dir alguna cosa, el govern, intentar doncs dir-li a la gent que ho fan bé, i nosaltres explicant el que considerem la veritat, que és que no ho estan fent gens bé, no? I podem parlar de precampanya, diguem-li com vulguem, però jo crec que també és de responsabilitat que cadascú faci la seva feina. Com moltes vegades a nosaltres se'ns diu, és que no pareu de la crítica i tal, bueno, també hi ha de tot gustos, també hi ha gent que ens diu que hauríem de ser més crítics, no? Però evidentment tothom ho veu d'una forma, no? I amb un prisma, però jo crec que nosaltres hem fet una oposició molt responsable, Jordi, i t'ho dic honestament. Nosaltres hi ha moltes coses que no m'he explicat perquè no volem utilitzar segons quines coses, i a vegades quan algunes coses a xarxes socials que tenen un grupet de gent que contesta molt el que posem, no? el 95% del poble jo crec que ho veu com nosaltres, però hi ha un sector i a vegades ens tiren en cara que fem crítica. La gent té una miqueta de memòria. Com era l'oposició de Fem Sant Andreu? I l'altre dia era molt més bruta que la nostra, que no és bruta. O sigui, hi havia atacs personals, feien circular segons quines coses que ens atacaven com a veïns i veïnes. Nosaltres això no ho hem fet en cap moment. Hem criticat la gestió, no altres aspectes, que podíem haver entrat, però no ho hem fet ni ho farem, perquè no és el nostre estil. El nostre estil és fer una política per millorar Sant Andreu des de l'oposició. I tant de bo, ells haguessin tingut una... Ells han deixat d'escapar una oportunitat d'utilitzar el PSC i els veïns i veïnes per millorar el poble, perquè mai han volgut un acord a nosaltres, mai. I de fet és molt evident en el dia a dia i en els plens, o sigui, mai. Informació que ens arriba tard, que no ens ensenyen, el moment, a la mínima que ens diuen venim, és que ho hem fet sempre i ha perdut aquesta oportunitat. Per què? Perquè consideren que ells ho fan tot bé.
0: Com es veu d'aquí un any?
2: Jo em veig amb una... D'aquí un any em veig amb una il·lusió increïble, contentíssim. D'aquí un any i uns dies, content, satisfet i envoltat de la millor gent del món, de la gent que s'estima Sant Andreu de la Barca. Mira, en aquesta vida passen moltes coses. Hi ha moltes etapes. Hi ha molts condicionants, externs i interns. Però si un se sent tranquil, orgullós i satisfet amb com fas les coses, jo crec que és aquest un dels majors èxits que pots tenir com a persona.
0: Parlem d'altres informacions. Venga. De l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca ha presentat la seva candidatura per optar al Pla de Barris amb 16,7 milions d'euros. Recordem que és una proposta, una candidatura que presenta, en aquest cas, l'Ajuntament a la Generalitat. Després s'ha d'aprovar o no aquesta inversió de 16,7 milions d'euros. Quina valoració en fa?
2: La llei de barris és molt important. Nosaltres, l'any passat, quan es va presentar la primera edició, vam demanar al govern que es presentés, perquè no es poden perdre oportunitats, i més amb un projecte, amb un programa tan important com és la llei de barris, i que dona molts diners i que et serveix per transformar espais i barris de Sant Andreu de la Barca, no? I no ho van fer, i nosaltres vam fer unes declaracions públiques dient que aquest govern perd moltes subvencions i perd moltes oportunitats. Ha hagut de tornar més d'un milió d'euros de subvencions per no gestionar bé. I aquesta la va perdre. I van fer declaracions, i el que et deia, la pressió dels mitjans, als 4 o 5 dies de les nostres decles van fer un contracte per encarregar una empresa que fes el projecte de la llei de barris. Aquest projecte de la llei de barris, tant de bo, surti endavant i la Generalitat ens doni aquests diners per Sant Andreu de la Barca. També et dic, és com venen les coses. Estan venent com un projecte de ciutat pràcticament real. Si tu veus tota la maquinària comunicativa que té l'Ajuntament, i a la gent se li ha d'explicar les coses bé. L'Ajuntament està presentant un projecte, i aquest projecte ha de ser escollit per la Generalitat de Catalunya. I que sigui escollit o no, farà que sigui viable. Dins d'aquesta campanya informativa que fa aquest govern, explica les coses no amb tota la realitat, explica amb mitges veritats, deixant anar coses, perquè hi ha gent, o crec que pot donar la imatge, que aquest és un projecte que serà realitat. No, aquí s'està treballant una sol·licitud, estàs fent una sol·licitud al govern perquè et doni diners. Tant de bo la llei de barris arribi a Sant Andreu de la Barca, nosaltres feliços.
0: Ara que vostè diu això, sí que la presentació sí que es va comentar que era una candidatura. Nosaltres aquí a la ràdio també hem comentat, i en diverses ocasions, que és una candidatura, és una proposta, i ara s'ha d'aprovar o
2: mira, no. Jordi, quants anys ens coneixem tu i jo? Jo sóc periodista. M'he dedicat tota la vida a la comunicació institucional. A mi no m'enganyaran amb les notícies que fan. Intenten enganyar o deixar anar coses. Com tu expliques les coses, determina com ets. I en molts temes juguen a una miqueta a deixar anar coses, i jo crec que aquí s'ha de dir clarament, estem preparant una sol·licitud. La publicitat que diu el canvi, la il·lusió, que haurien de canviar ja les coses del canvi, perquè evidentment estem d'acord, el canvi necessita, el Sant Andreu necessita un canvi, efectivament estem d'acord, Sant Andreu necessita un canvi, però un canvi a positiu, i un canvi liderat per gent que s'estima i que sap què fer per Sant Andreu de la Barca, com som els i les socialistes, amb tot el respecte a tothom, evidentment. Tota la campanya publicitària, tot el vídeo que es va fer, que és un vídeo de ciutat, tot això està dient-li a la gent: hem presentat el canvi de Sant Andreu, i no li està dient: hem presentat una sol·licitud per una subvenció. Que no és fàcil que te la donin, això també li han de dir a la gent, però crec que això els hi preocupa poc, perquè si durant un mes estan deixant anar això, pues potser algú s'ho creu.
0: Perquè pel que fa al projecte,
2: sí,
0: quina opinió té?
2: Home,
0: aquesta inversió...
2: Nosaltres el projecte...
0: Que està en el projecte, clar.
2: La inversió del projecte. Nosaltres també, en les declaracions que vam fer dient al govern que es presentés a la llei de barris, ja parlàvem d'aquestes zones. Ja parlàvem de la Solana. Ja parlàvem del nucli antic. Per tant, clar que sí. Si nosaltres... això ho negaran ells, però vam ser els primers públicament en dir: escolti'm, govern, han deixat l'oportunitat de la llei de barris, presentin a la segona edició, tenim barris, tenim la Solana, tenim el nucli antic, tenim espais que poden ser susceptibles d'aconseguir aquesta subvenció. També els molesta molt quan diem: nosaltres això ho hem fet abans, no? Pues és que està abans, no? Per exemple, ahir fèiem una publicació sobre la rotonda LGTBI, que s'ha repintat, perfecte, però està malament dir que aquesta rotonda la van posar el govern socialista, i la van posar el govern socialista per lluitar contra l'homofòbia? No pots esborrar tot el passat de Sant Andreu, per molt egocèntric que siguis. Sant Andreu té un passat que, a més, ells hi refereixen contínuament, no? Perquè és el govern oposició. Govern / oposició. Estan més pendents de nosaltres que de millorar Sant Andreu. No passa res en dir que l'escola Bressol és un projecte nostre. No passa res en dir que tot el projecte de la Porta de Sant Andreu de la Barca amb pisos de protecció oficial és un projecte que va iniciar el govern socialista. No passa absolutament res.
0: Dues qüestions abans de finalitzar l'entrevista. Ha dimitit com a conseller de Sap Urbà.
2: Sí.
0: Com també ha dimitit Sonia Aranda, del Partit Popular, i Felipe del Val, de Som Sant Andreu. Per què?
2: Doncs perquè hi ha hagut un menysteniment constant dels consellers que formen part de Sap Urbà. Una manca contínua d'informació, de transparència, i a més, una gestió deficitària, una mala gestió, 3 gerents en 3 anys... arribant al cim del desgovern, no presentant els comptes quan s'havien de presentar a l'Ajuntament i impedint que l'Ajuntament faci un tancament com ha de ser. Però a banda d'això, més enllà d'això, quan nosaltres demanem informació, demanem un consell d'administració, passen absolutament de nosaltres, ni una trucada, ni un missatge. I nosaltres som com responsables. Això és una empresa municipal. Això és un consell d'administració. Tots els que estem allà tenim la mateixa responsabilitat. No podem assumir responsabilitats sense tenir la informació. Perquè s'han confós i s'ha provat, té una direcció per part del president que és personalista. I que tot passa per ell, pels 2 o 3 que té, i els consellers allà estem per decorar. No, és un exercici de responsabilitat. Sap Urbà no va bé. Ells ho han demostrat. I a més, han faltat al respecte als consellers i conselleres. No han, encara, en una situació com la que he dit pressupostàriament, no han convocat un consell d'administració en el que va de l'any 2026. I estem al maig. I ho vam dir en el ple. Si tu estàs demanant coses, i no et dic demanar coses a nivell distàncies i demés, que fins i tot a mi una vegada em van demanar que li digués a l'alcaldia quines preguntes volia fer-li jo al gerent de Saprovar. Però això què és?
0: És irrevocable aquesta decisió?
2: Sí. És irrevocable perquè aquest govern ha perdut l'Oremus, definitivament. És un govern que no gestiona bé i que cada vegada té més problemes. Allà està les queixes dels treballadors i treballadores, el malestar que hi ha també dels treballadors i treballadores de Saprovar. I després, coses que ens han d'explicar. Pues, Antifrau s'ha demanat que obrin una comissió d'investigació, no? Per veure si hi ha unes suposades amenaces d'un regidor a una empresa. Això ho va escriure una empresa que havia passat, i ara Antifrau demana que això s'aclareixi. Hi ha hagut alguna reacció? Diuen alguna cosa? No.
0: Parlem de la nova comissaria. El ple municipal, l'últim ple, va aprovar el projecte de la comissaria. El PSC es va abstenir en aquesta votació del ple municipal sobre la nova comissaria. Quina és la seva valoració? Bé, ja vam escoltant la valoració després del ple. El nosaltres motiu de la seva abstenció també ho vam explicar aquí a la ràdio, però...
2: Nosaltres, per respecte a la nostra policia local, que creiem que ha de tenir mitjans i els millors espais, ens vam abstenir i no vam votar en contra. Perquè, bueno, és una comissaria que nosaltres la creiem en un altre lloc, la creiem amb altres característiques, però principalment el que no es pot fer és un projecte sense tenir tota la informació. A veure, a més, mira, la mala gestió, els pressupostos que ells fan, no serveixen per res. No serveixen. Perquè cada vegada hi ha una cosa nova. La comissaria diuen que ho porten parlant 3 anys. I per què no ho posen en el pressupost del 26? Que es fa a l'octubre. Jo no sé per què corren en fer les coses a l'octubre per dir, hem fet a l'octubre els pressupostos quan després els grans temes no estan. La biblioteca mateixa, la renovació de la biblioteca, que em sembla bé. Tot i que el nostre projecte és dolent dir que el nostre projecte era una rehabilitació de tot l'edifici per ser biblioteca i que hi havia espais que buscarien un altre lloc, escolta, és el nostre projecte i la comissaria, i és una qüestió molt hàbil, molt, molt lògica. O sigui, sí, la comissaria serà així, costa 1,2 milions, vale, però aquesta comissaria comporta altres canvis, que és que la sala de plens, que està a la planta 1, haurà d'estar a la planta 0. Aquí hi ha una remodelació. Quant costa aquesta remodelació? No ho saben. Una setmana abans del ple no sabien res, i després al ple ens reconeixen que no ens ho volen dir, que aquest és el govern de la transparència i la participació real, no? Un govern que diu amb el tema de la jardineria, veient com està la jardineria a Sant Andreu de la Barca, no? Crec que tothom ho veu. Doncs aquest és un exemple de com actua aquest govern. Diuen, poden reconèixer en assemblees de barri i en l'audiència pública que no estan del tot satisfets amb l'empresa de jardineria. I per què la renoves 2 anys? Per què fa 2 mesos la renoves 2 anys? Quina és la veritat? Si una cosa no funciona, s'ha de canviar, com aquest govern. Aquest és un exemple paradigmàtic. Què no diu el senyor Giribet? No diu, mire, però fa 2 mesos hem renovat això 2 mesos, 2 anys més. 2 anys més, 1,5 milions d'euros. Això és dir la veritat a la gent? O, si no, ja em diràs on està el segell Infoparticipa, perquè es va perdre i no torna.
0: Acabem amb una pregunta.
2: Vinga.
0: Vostè ha parlat abans del projecte socialista d'aquí un any, que el presentaran ja després de l'estiu. Ha recordat i ha tornat a recalcar que tot té els seus tempos. Ha parlat de renovació. Encapçalarà vostè la llista del projecte socialista de cara a les eleccions?
2: Jo cada vegada que vinc... Sí,
0: bueno,
2: que
0: no, no, perquè li fem
2: sí.
0: A tothom, eh?
2: Que sí, que sí. Que
0: I
2: sí,
0: a tots
2: sí.
0: Els portaveus.
2: Home, i jo sé que es necessita algun titular potent.
0: I si és la seva resposta, que ho ha de decidir el partit, ho ha de decidir la federació, no? L'agrupació de Sant Andreu de la Barca... No?
2: Tot té el seu procés, tot arriba en el moment que ha d'arribar, i en el seu moment doncs evidentment sereu comunicats d'aquesta decisió, però evidentment per terminis doncs està pues, en els propers mesos.
0: Després de l'estiu?
2: Això ja ho determinaran doncs, els processos interns dels partits. Però nosaltres, feliços, encantats i amb molta il·lusió, de veritat, Jordi, jo m'agradaria tancar, si em permets, aquesta entrevista dient-li a la gent de Sant Andreu que no pateixin, que Sant Andreu de la Barca millorarà molt d'aquí un any i més enllà, que tenim un gran projecte amb molta il·lusió i sobretot amb, que ens estimem molt el nostre poble.
0: Doncs Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes, gràcies per acompanyar-nos en aquest espai de portaveus, quart espai de portaveus de la temporada. Ens queda un altre i també ens queda les diferents valoracions després de cada ple municipal dels diferents portaveus en presència al plenari municipal. Gràcies.
2: Gràcies a tu.

0: La colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la vuitena trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la colla de Diables per la Fira de la Primavera. Uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva vuitena edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldrac i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem els Roa Xamba de Pallejà, els Piadimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Va tocar sola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els Toquen Dos del barri de Sant Antoni, que també ens acompanyaran. Que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores, però, bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte, sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'esplanada del mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta vuitena edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que bueno, és una mica consolidar aquest acte, no? Que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb els correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac, que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la taula de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests anys, aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
0: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
1: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè bueno, de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa, però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
0: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
1: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
0: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'ambient tocarà foc, no?
1: L'any que ve tocarà foc, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
0: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
1: Sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
0: Per tant, són tres activitats, que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
1: Sí. Tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problemes.
0: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva. Ara, celebrant aquests 10 anys dels Sous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 6:15 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera, i el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
1: Sí, els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup, per veure el final a la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups s'apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte, vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final pues, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat, més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent, i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I, per tant, faran la seva actuació, perquè serà música en directe, el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre, aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors, amb el tema que han participat, pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà, una mica entre alguns criteris, el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs jo, que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la

0: pues ajudar-los una mica i que arribin a més gent.
1: Quins són els grups? Què veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
0: Bueno, pues alguns dels grups que hi haurà a aquest fi de setmana a la festa de primavera seran com Emi la Grassa, Digit i Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amcá, Muf la Cantera, Whitbin, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
1: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
0: Sí, hi ha una mica de tot, de gent de... gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lobató, comunicador, Dani de Wakebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
1: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
0: Exacte. També, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
1: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
0: Sí.
1: Perquè veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
0: Exacte.
1: Això
0: està bé. Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris pues, serà pues, la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
1: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i, per tant, haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
0: Exacte. També la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, pues fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així. I així arribar molt més, molta més gent.
1: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
0: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
1: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem al dissabte, a 11 del vespre s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
0: Bueno, més que tot, que tot sortit bé i que els artistes, la gent i tothom pues estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i pues així l'any que ve o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
1: Doncs esperem que sí, primer tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari, a partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no?, en aquell concurs, no?
0: Exacte, aquesta és la idea, no? Sí, de trobar a nous talents.
1: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
0: Sí, volia també una menció especial, donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowd Heart Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
1: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme. Que vagi molt bé dissabte.
0: Moltes gràcies.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent, a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és el correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir un... em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any pues, una mica, bueno, els últims anys ja anem fent la... primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, vull dir, anem fins a la sortida del poble, a més, puixem cap a on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a una volta direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix, perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada, i que a Sant Andreu de Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la... aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasquale és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és una mica l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlarem amb en Pep Pasqual, Pep Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això, perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses. I sobretot, que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? CR600, el 8,5, el R8, els R4, vull dir, en Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el que el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, jo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Olego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre, no?
0: O funciona també la trobada, que potser no cal ni fer crides, no?
1: Sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això a Sant Andreu.
0: Doncs no hi ha excusa, ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, tant moto com cotxe, o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de noi antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o... Bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres. Tancarem ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus amb el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és una mica autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra, d'Aznavour. Una molt especial.

0: estrella. Aznavour, esclar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, a la plataforma iVox.com, també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment, a la ràdio s'utilitzen per parlar sobre, perquè queda malament parlar sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant, però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966, mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barqueys, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

la cançó del xirulet final. Aquí es va dir sentado en el muelle de la bahía. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barclays que escoltàvem abans també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Que aquí es va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador, amb grans temes instrumentals. Aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, soc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia asseguda a Calafell, davant l'estació del tren, i finalment una tarda de juliol vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys, era doncs 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn.
1: Son un mes y los quiero para mí.
0: 1981. El seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde en certa ocasió va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
2: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma, i llavors va donar la volta al món.

Melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals d'Eddie Grant i també era Baby

I Baby Comeback, m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Comeback dels Equals Daddy Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No, no el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90.

90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tale. Escolta, permetem primer escoltar una altra de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient, oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: The Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, A Trick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena.

0: al programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies. En conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir... No tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
2: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
1: Ah, Los Kings... Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970 quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: "You drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Maia.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona, que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now, de Free. I després, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. Satisfaction guaranteed, or take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed, or take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica que, malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Vent, foc, Earth, Wind and Fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels vigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans vigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Vigis. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool of the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan d'Espí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però, si us plau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara, quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-ho, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

0: Another one bites the dust.
1: Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one.
0: Que otro muerda el polvo. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Searchen, Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

Era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dimarts, dia 19 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui contem amb nova entrevista de l'espai de portaveus. Avui entrevistarem el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, amb aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus d'aquesta temporada. I seguirem parlant de la Festa de la Primavera. Avui parlarem de dues activitats que tindran lloc aquest cap de setmana. El concurs de música en Rookies pel Ritme serà aquest dissabte al vespre a partir de les 9 i fins les 11 a la plaça Federico García Lorca, on hi participaran 12 grups emergents i actuaran a Sant Andreu de la Barca, a la plaça Federico García Lorca, en aquesta primera edició del concurs Rookies del Ritme. En parlarem amb David Saez, un dels seus organitzadors. Avui també parlarem de la Colla de Diables, que organitza aquest dissabte a la tarda la 8a edició de la trobada de grups de percussió en la Fira de la Primavera. I també comentarem altres informacions, com per exemple el programa del voluntariat per la llengua, a més de comptar amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio El Món és Digital. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Nova edició de l'espai de portaveus. En la recta final del mandat municipal ens trobem a un any de les eleccions municipals i avui conversem amb Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquesta quarta ronda de la temporada de l'espai de portaveus. Juan Pablo Beas, molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
1: Bé, per començar, el que fem la primera pregunta amb els diferents portaveus és: en quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca en aquests moments?
3: Doncs poca novetat respecte a les anteriors entrevistes, no? Jo, com venim de tant en tant aquí a la ràdio a fer l'entrevista, també ens serveix per veure si hi ha hagut algun canvi, alguna millora. I realment la sensació de paralització real, efectiva, i dels temes importants de la ciutat, doncs continua. I per tant continuem amb un govern que fa una política d'escaparate, de fer moltes fotos, de molta xarxa social, però de poca realitat i de poques mesures fonamentals, importants, urgents, necessàries per la ciutadania. Continuem sense saber res de moltes coses, de grans projectes que van anunciar. Hi ha un grau d'incompliment de les seves promeses electorals que ja és molt gran, tenim present que queda un any per les eleccions. Tenim grans serveis que encara no sabem com funcionaran, com l'aplica de les escombraries. Tenim una gestió que cada vegada està més en dubte, tenim un sap urbà a la deriva, tenim els treballadors de l'Ajuntament queixant-se i protestant contra el propi govern de Fem Sant Andreu. I no dic en Comú Podem, perquè pràcticament podem dir ja que ja s'ha adherit a Fem Sant Andreu. Per tant, aquesta preocupació que, per exemple, en Comú Podem tenia de l'habitatge, on s'ha manifestat en el govern? Perquè aquest govern no ha fet absolutament res en habitatge. Inaugurar els pisos que van posar en marxa els socialistes. Per això dic que potser ja hi ha una adhesió, ja és el govern de Fem Sant Andreu. I projectes importants per la ciutat doncs encara continuen sense resoldre's, amb una, el que dèiem, una política de fotografia, de fum, de fer qualsevol manteniment a la ciutat i fer 7 fotos. I afortunadament pel futur responsable de la nostra ciutat, la ciutadania s'ha adonat que aquesta política només d'imatge no té un fons, no té un sentit, no té un projecte de futur, i cada vegada doncs se'ns van apropant més, aportant-nos les seves idees i fins i tot volent-se molts ciutadans i ciutadanes de totes les edats doncs afegir-s'hi al nostre projecte.
1: Com planteja el PSC aquest any que falta per les eleccions municipals? Menys d'un any ja estarem en campanya.
3: Jo crec que Sant Andreu de la Barca s'ha adonat que el govern de Fem Sant Andreu i que l'alcalde Marc Giribet és un projecte que no dona resposta a les necessitats reals futures, a un govern doncs seriós, amb un projecte, amb un full de ruta, sinó que busca doncs la immediatesa i el titular. I per tant nosaltres el que farem aquest any és, a banda de continuar fent aquesta oposició, que jo crec que hem fet una oposició crítica, fiscalitzadora, però sense faltar el respecte a ningú. Nosaltres hem viscut faltes de respecte constants i l'últim ple va ser un exemple molt desagradable, perquè hi ha coses que no es poden dir a l'adversari. Tot i això, nosaltres mai hem utilitzat les qüestions personals o l'atac més enllà de la gestió, i no ho farem, perquè en moltes ocasions nosaltres ens arriben informacions, coneixem coses de primera mà, però en la nostra ètica i la nostra forma de fer fa que no les publiquem ni que no les fem, no fem ús. Jo crec que, més enllà d'això que et deia, aquesta oposició, nosaltres estem amb molta il·lusió, Jordi, estem molt contents. És el moment de presentar ja a la ciutadania, en els propers mesos, el nostre projecte. El nostre projecte, que hem estat treballant d'una forma silenciosa, potser no fem tantes fotos, potser aquest domini de xarxes socials que ells tenen nosaltres no el considerem tan important, que ho és, però creiem que és molt més important tocar mà, estar amb la gent i escoltar la gent. I el que hem fet és això. Nosaltres som l'oposició, Jordi, més activa que ha tingut aquest poble. Sens dubte, una oposició que està a tot arreu, que estem en tots els actes, que estem amb la gent, que escoltem a les associacions de veïns, als col·lectius. Tot això ens ha nodrit per presentar un projecte que, evidentment, doncs presentarem doncs amb la temporalitat pròpia dels propers mesos, que marquen els propers mesos, amb grans projectes per Sant Andreu de la Barca, amb un estudi futur de com volem que sigui la ciutat, i també amb un equip renovat, amb cares i idees noves, fresques, que faran que el projecte socialista, que al cap a la fi és el projecte d'un grup de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, doncs sigui molt més atractiu. I estic convençut que la gent l'any que ve ens donarà gran confiança.
1: Aquest projecte que vostè parla, que presentaran, és un projecte que ja ha anat comentant en les diferents entrevistes que hem fet aquí a la ràdio.
3: Clar.
1: Hi ha un projecte, però de moment encara no l'han presentat, aquest projecte.
3: Evidentment, en la vida tu ja saps que les coses s'han de presentar quan s'han de presentar. A veure, evidentment, a més, tenim present que tenim un govern que tot ho copia o que juga a base de pressió mediàtica, doncs és lògic que nosaltres doncs temporalitzem. I les coses s'han de cuir bé, Les coses s'han de posar a foc lent, no? I estem fent un foc lent perquè les coses no són així. Ara faré això, ara faré allò, no sé què. No. Les coses s'han d'analitzar bé. Com estarà Sant Andreu de la Barca, quines perspectives econòmiques, socials, de definició de la ciutat, de l'àmbit urbanístic, de l'àmbit social, com és el Sant Andreu actual, la idiosincràsia de la ciutat, per conèixer quina és la ciutat que ens demanaran. I tot aquest procés és un procés lent. I jo dic que aquests últims mesos estem fent un projecte, evidentment que estem fent un projecte, i ara ja podem doncs anunciar que en breu doncs ja començaran a conèixer quines són les nostres línies de futur, quines són les actuacions que hem de fer, i sobretot hem de recuperar l'element més urgent. O sigui, la ciutat necessita coses, necessita actuacions. Tenim un problema greu d'habitatge. Insisteixo molt. Quantes famílies ens diuen, Juan Pablo, perquè a mi la gent em coneix de tota la vida, en tots els àmbits que jo he estat, no vull que el meu fill marxi de Sant Andreu. Hem de buscar solucions. Nosaltres vam fer, quan governàvem, un estudi de la ciutat, de l'àmbit territorial per veure on es podia fer pisos de protecció oficial. Vam deixar oportunitats com en la carretera de Barcelona que van desaprofitar. I aquesta promoció de pisos que ja està vivint veïns i veïnes, que a nosaltres això ens fa un goig tremendo, és un projecte i és una proposta que vam fer nosaltres, tot i que l'alcalde no tingués la cortesia de reconèixer-ho, no? Com no reconeixerà que l'escola Bressol La Quimeta és un projecte socialista, definit, plantejat, preparat i dissenyat pel govern socialista. Espero que en el moment que, per cert, que estava previst en el seu moment, que el curs que comencés sigués el de setembre i s'ha enrederit. O sigui, jo crec que aquesta mala gestió també interna fa que es noti, no? Que la ciutat no pren les mesures ni les decisions que han de ser urgents, no? I a més, com deia abans, amb aquest malestar dels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament, que van expressar al carrer de forma que una cosa que no havia passat, i això diu molt, eh? Això és un termòmetre de com fan les coses, més enllà de com les venguin. El que passa és que també et dic una cosa, l'excés de venda també és contraproduent, perquè un ha de dir, farem això i t'explico què s'ha fet, però dir, faré això i no passa, i no passa, i no passa, i la gent veu com està la ciutat, i per molt que una imatge estigui en xarxes, si tu vas al carrer i veus la realitat, ja et poden explicar el que vulguin.
1: Pel que fa al projecte, després de vacances?
3: Evidentment, jo crec que estem acabant de definir-ho i quan comenci el curs, ara estem en el mes de maig, ja tenim doncs pràcticament el curs finalitzant, no? Ara tindrem la festa de la primavera i tindrem doncs les activitats d'estiu, que en tot això també es demostra una miqueta les urgències i les pors del govern, no? Cada vegada més activitats, cada vegada més festes, una miqueta per deixar un segon nivell la gestió, però en tot cas la gent és molt intel·ligent i la gent s'ha adonat que aquest no és un govern positiu per Sant Andreu.
1: Al final, primavera fa molts anys que s'hi celebra, eh?
3: I tant, nosaltres... Bueno, és que, de fet, fem Sant Andreu en moltes coses. El que ha fet és lleugeries variacions del que fem nosaltres, perquè la Fira de Primavera és nostra, és un projecte socialista, és un projecte dels governs socialistes, amb aquest disseny. I sí que és veritat que el que ens fa una miqueta preocupar és que veiem doncs un cert descens d'expositors i de prioritat comercial i de restauració en aquesta festa. Ens preocupa perquè pot ser símptoma d'una mala gestió, però més enllà d'això és una festa que ens encanta i que gaudirem a tots els xiringuitos i amb tota la nostra ciutat, perquè nosaltres pensa que moltes de les, bueno, moltes no, totes les accions del calendari festiu de Sant Andreu de la Barca l'han posat els socialistes, no? I bueno, la festa major, el format que té, també venien a descentralitzar les festes, doncs que m'ho expliquin, on estan descentralitzades les festes, perquè aquesta és una altra de les promeses. Jo convidaria la gent a que revisi el programa electoral de Fem Sant Andreu de fa 3 anys, perquè el nivell d'incompliment és espectacular. I el que et deia, no? Doncs moltes de les propostes són que estan arrelades a la ciutat i que, bueno, tampoc està malament que reconeixin que estan fent, en molts casos, el mateix que fèiem nosaltres.
1: El mes de maig del 2027 arrencarà la campanya electoral, que acabarà amb unes eleccions. El mes d'abril del 2027 tindrem una precampanya. Ho hem viscut en aquests darrers 3 anys, una campanya permanent?
3: A veure, jo crec que tots els partits polítics i tots els grups municipals el que volen és tenir un contacte directe amb la ciutadania, no? I explicar a la ciutadania doncs el que fan el govern doncs amb aquest luxe de detalls de fer coses de manteniment de la ciutat, doncs vendre-ho com si haguessin doncs arribat a la lluna, i nosaltres explicant que aquest no és un govern positiu. Li podem dir precampanya de 3 anys? Doncs la política no s'atura, i li podem donar el nom que vulguis, però cadascú està fent la seva funció, per dir alguna cosa al govern, intentar doncs, dir-li a la gent que ho fan bé, i nosaltres explicant el que considerem la veritat, que és que no ho estan fent gens bé, no? I podem parlar de precampanya, diguem-li com vulguem, però jo crec que també és de responsabilitat que cadascú faci la seva feina. Com moltes vegades a nosaltres se'ns diu és que no pareu de la crítica i tal, bueno, també hi ha de tot gustos, també hi ha gent que ens diu que hauríem de ser més crítics, no? Però evidentment tothom ho veu d'una forma, no? I amb un prisma. Però jo crec que nosaltres hem fet una oposició molt responsable, Jordi, i t'ho dic honestament. Nosaltres hi ha moltes coses que no hem explicat perquè no volem utilitzar segons quines coses, i a vegades quan algunes coses, xarxes socials que tenen un grupet de gent que contesta molt el que posem, no? El 95% del poble jo crec que ho veu com nosaltres, però hi ha un sector i a vegades ens tiren en cara que fem crítica. La gent té una miqueta de memòria com era l'oposició de Fem Sant Andreu, i l'altre dia era molt més bruta que la nostra, que no és bruta. O sigui, hi havia atacs personals, hi havia, feien circular segons quines coses que ens atacaven com a veïns i veïnes. Nosaltres això no ho hem fet en cap moment. Hem criticat la gestió, no altres aspectes, que podíem haver entrat, però no ho hem fet ni ho farem, perquè no és el nostre estil. El nostre estil és fer una política per millorar Sant Andreu des de l'oposició. I tant de bo ells haguessin tingut una... Ells han deixat d'escapar una oportunitat d'utilitzar el PSC i els veïns i veïnes per millorar el poble, perquè mai han volgut un acord amb nosaltres, mai. I de fet és molt evident en el dia a dia i en els plens, o sigui, mai, informació que ens arriba tard, que no ens ensenyen, el moment, a la mínima que ens diuen veniu, venim, és que ho hem fet sempre, i ha perdut aquesta oportunitat. Per què? Perquè consideren que ells ho fan tot bé.
1: Com es veu d'aquí un any?
3: Jo em veig amb una... D'aquí un any em veig amb una il·lusió increïble, contentíssim. D'aquí un any i uns dies, content, satisfet i envoltat de la millor gent del món, de la gent que s'estima Sant Andreu de la Barca. Mira, en aquesta vida passen moltes coses, hi ha moltes etapes, hi ha molts condicionants, externs i interns. Però si un se sent tranquil, orgullós i satisfet amb com fas les coses, jo crec que és aquest un dels majors èxits que pots tenir com a persona.
1: Parlem d'altres informacions. Venga. De l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca ha presentat la seva candidatura per optar al Pla de Barris amb 16,7 milions d'euros. Recordem que és una proposta, una candidatura que presenta, en aquest cas, l'Ajuntament a la Generalitat. Després s'ha d'aprovar o no aquesta inversió de 16,7 milions d'euros. Quina valoració en fa?
3: La llei de barris és molt important. Nosaltres, l'any passat, quan es va presentar la primera edició, vam demanar al govern que es presentés, perquè no es poden perdre oportunitats, i més amb un projecte, amb un programa tan important com és la llei de barris, i que dona molts diners i que et serveix per transformar espais i barris de Sant Andreu de la Barca, no? I no ho vam fer. No ho vam fer, i nosaltres vam fer unes declaracions públiques dient que aquest govern perd moltes subvencions i perd moltes oportunitats. Ha hagut de tornar més d'un milió d'euros de subvencions per no gestionar bé. I aquesta la va perdre. I vam fer declaracions, i el que et deia, la pressió dels mitjans, als 4 o 5 dies de les nostres decles van fer un contracte per encarregar una empresa que fes el projecte de la llei de barris. Aquest projecte de la llei de barris, tant de bo, surti endavant i la Generalitat doncs ens doni aquests diners per Sant Andreu de la Barca. També et dic, és com venen les coses. Estan venent com un projecte de ciutat pràcticament real. Si tu veus tota la maquinària comunicativa que té l'Ajuntament, i a la gent se li ha d'explicar les coses bé. L'Ajuntament està presentant un projecte i aquest projecte ha de ser escollit per la Generalitat de Catalunya, i que sigui escollit o no farà que sigui viable. Dins d'aquesta campanya informativa que fan, fa aquest govern, explica les coses no amb tota la realitat, explica amb mitges veritats, deixant anar coses, però, perquè hi ha gent, o crec que pot donar la imatge, que aquest és un projecte que serà realitat. No, no, aquí s'està treballant una sol·licitud, estàs fent una sol·licitud al govern perquè et doni diners. Tant de bo la llei de barris arribi a Sant Andreu de la Barca, nosaltres feliços.
1: Ara que vostè diu això, sí que la presentació sí que es va comentar que era una candidatura. Nosaltres aquí a la ràdio també hem comentat, i en diverses ocasions, que és una candidatura, és una proposta, i ara s'ha d'aprovar o
3: mira, no. Jordi, quants anys ens coneixem tu i jo? Jo sóc periodista. M'he dedicat tota la vida a la comunicació institucional. A mi no m'enganyaran amb les notícies que fan. Intenten enganyar o deixar anar coses. Com tu expliques les coses, determina com ets. I en molts temes, juguen a una miqueta a deixar anar coses, i jo crec que aquí s'ha de dir clarament, estem preparant una sol·licitud. La publicitat que diu, el canvi, la il·lusió, que haurien de canviar ja les coses del canvi, perquè evidentment estem d'acord, el canvi necessita, el Sant Andreu necessita un canvi, efectivament, estem d'acord, Sant Andreu necessita un canvi, però un canvi a positiu i un canvi liderat per gent que s'estima i que sap què fer per Sant Andreu de la Barca, com som els i les socialistes, amb tot el respecte a tothom, evidentment. Tota la campanya publicitària, tot el vídeo que es va fer, que és un vídeo de ciutat, tot això està dient-li a la gent, hem presentat el canvi de Sant Andreu, i no li està dient, hem presentat una sol·licitud per una subvenció. Que no és fàcil que te la donin, això també li han de dir a la gent. Però crec que això els hi preocupa poc, perquè si durant un mes estan deixant anar això, pues potser algú s'ho creu.
1: Perquè pel que fa al projecte,
3: sí,
1: quina opinió té?
3: Home,
1: inversió...
3: Nosaltres el projecte...
1: Que està en el projecte, clar.
3: La inversió del projecte. Nosaltres també, en les declaracions que vam fer, dient al govern que es presentés a la llei de barris, ja parlàvem d'aquestes zones. Ja parlàvem de la Solana. Ja parlàvem del nucli antic. Per tant, clar que sí. Si nosaltres... això ho neguen en ells, però vam ser els primers. Públicament hem dit, escolti'm, govern, han deixat l'oportunitat de la llei de barris, presentin a la segona edició, tenim barris, tenim la Solana, tenim el nucli antic, tenim espais que poden ser susceptibles d'aconseguir aquesta subvenció. També els molesta molt quan diem, nosaltres això ho hem fet abans, no? Pues és que està abans, no? Per exemple, ahir fèiem una publicació sobre la rotonda LGTBI, que s'ha repintat, perfecte, eh? Però està malament dir que aquesta rotonda la van posar el govern socialista, i la van posar el govern socialista per lluitar contra l'homofòbia? No pots esborrar tot el passat de Sant Andreu per molt egocèntric que siguis. Sant Andreu té un passat que, a més, ells s'hi refereixen contínuament, no? Perquè és el govern oposició. Govern barra oposició. Estan més pendents de nosaltres que de millorar Sant Andreu. No passa res. No passa res en dir que l'escola Bressol és un projecte nostre. No passa res en dir que tot el projecte de la Portes de Sant Andreu de la Barca amb pisos de protecció oficial és un projecte que va iniciar el govern socialista. No passa absolutament res.
1: Dues qüestions abans de finalitzar l'entrevista. Ha dimitit com a conseller de Saporbà.
3: Sí.
1: Com també ha dimitit Sonia Aranda, del Partit Popular, i Felipe del Val, de Som Sant Andreu. Per què?
3: Doncs perquè hi ha hagut un menysteniment constant dels consellers que formen part de Saporbà. Una manca contínua d'informació, de transparència, i a més, una gestió deficitària, una mala gestió, 3 gerents en 3 anys... arribant al cim del desgovern, no presentant els comptes quan s'havien de presentar a l'Ajuntament i impedint que l'Ajuntament faci un tancament com ha de ser. Però a banda d'això, més enllà d'això, quan nosaltres demanem informació, demanem un consell d'administració, passen absolutament de nosaltres, ni una trucada, ni un missatge. I nosaltres som corresponsables. Això és una empresa municipal, això és un consell d'administració. Tots els que estem allà tenim la mateixa responsabilitat. No podem assumir responsabilitats sense tenir la informació, perquè s'han confós i s'ha provat, té una direcció per part del president que és personalista i que tot passa per ell, pels dos o tres que té, i els consellers allà estem per decorar. No, és un exercici de responsabilitat. S'ha provat, no va bé. Ells ho han demostrat. I a més, han faltat al respecte als consellers i conselleres. No han, encara, en una situació com la que he dit pressupostàriament, no han convocat un consell d'administració en el que va de l'any 2026. I estem al maig. I ho vam dir en el ple. Si tu estàs demanant coses, i no et dic demanar coses a nivell distàncies i demés, que fins i tot a mi una vegada em van demanar que li digués a l'alcaldia quines preguntes volia fer-li jo al gerent de Saprovà. Però això què és?
1: És irrevocable aquesta decisió?
3: Sí. És irrevocable perquè aquest govern ha perdut l'Oremus, definitivament. És un govern que no gestiona bé i que cada vegada té més problemes. Allà està les queixes dels treballadors i treballadores, el malestar que hi ha també dels treballadors i treballadores de Saprovà. I després, coses que ens han d'explicar. Pues, Antifrau s'hi ha demanat que obrin una comissió d'investigació, no?, per veure si hi ha unes suposades amenaces d'un regidor a una empresa. Això ho va escriure una empresa que havia passat. I ara Antifrau demana que això s'aclareixi. Hi ha hagut alguna reacció? Diuen alguna cosa? No.
1: Parlem de la nova comissaria. El ple municipal, l'últim ple, va aprovar el projecte de la comissaria. El PSC es va abstenir en aquesta votació del ple municipal sobre la nova comissaria. Quina és la seva valoració? Bé, ja vam escoltant la valoració després del ple. La seva abstenció també ho vam explicar aquí a la ràdio, però...
3: Nosaltres, per respecte a la nostra policia local, que creiem que ha de tenir mitjans i els millors espais, ens vam abstenir i no vam votar en contra. Perquè, bueno, és una comissaria que nosaltres la creiem en un altre lloc, la creiem amb altres característiques, però principalment el que no es pot fer és un projecte sense tenir tota la informació. A veure, a més, mira, la mala gestió, els pressupostos que ells fan, no serveixen per res. No serveixen. Perquè cada vegada hi ha una cosa nova. La comissaria diuen que ho porten parlant 3 anys. I per què no ho posen en el pressupost del 26? Que es fa a l'octubre. Jo no sé per què corren en fer les coses a l'octubre per dir, hem fet a l'octubre els pressupostos quan després els grans temes no estan. La biblioteca mateixa, la renovació de la biblioteca, que em sembla bé. Tot i que el nostre projecte... És dolent dir que el nostre projecte era una rehabilitació de tot l'edifici per ser biblioteca i que hi havia espais que buscarien un altre lloc. Escolta, és el nostre projecte. I la comissaria és una qüestió molt hàbil, molt, molt lògica. O sigui, sí, la comissaria serà així i costa 1,2 milions, vale, però aquesta comissaria comporta altres canvis, que és que la sala de plens, que està a la planta 1, haurà d'estar a la planta 0. Aquí hi ha una remodelació. Quant costa aquesta remodelació? No ho saben. Una setmana abans del ple no sabien res i després al ple ens reconeixen que no ens ho volen dir, que aquest és el govern de la transparència i la participació real, no? Un govern que diu amb el tema de la jardineria, veient com està la jardineria a Sant Andreu de la Barca, no? Crec que tothom ho veu. Doncs aquest és un exemple de com actua aquest govern. Diuen, fins i tot poden fins i tot reconèixer en assemblees de barri i en l'audiència pública que no estan del tot satisfets amb l'empresa de jardineria. I per què la renoves 2 anys? Per què fa 2 mesos la renoves 2 anys? Quina és la veritat? Si una cosa no funciona, s'ha de canviar, com aquest govern. Aquest és un exemple paradigmàtic. Què no diu el senyor Giribet? No diu, mire, però fa dos mesos hem renovat això dos anys més, 1,5 milions d'euros. Això és dir la veritat a la gent, o si no, ja em diràs on està el segell Infoparticipa, perquè es va perdre i no torna.
1: Acabem amb una pregunta.
3: Vinga.
1: Vostè ha parlat abans del projecte socialista d'aquí un any, que el presentaran ja després de l'estiu. Ha recordat i ha tornat a recalcar que tot té els seus tempos. Ha parlat de renovació. Encapçalarà vostè la llista del projecte socialista de cara a les eleccions?
3: Jo cada vegada que vinc... Sí,
1: bueno, no, perquè li fem
3: sí.
1: a tothom, eh?
3: Que sí, que sí.
1: Que sí, que sí. I a tots els portaveus.
3: Home, i jo sé que es necessita algun titular potent.
1: I si és la seva resposta, que ho ha de decidir el partit, ho ha de decidir la federació, no? L'agrupació de Sant Andreu de la Barca... No?
3: Tot té el seu procés, tot arriba en el moment que ha d'arribar i en el seu moment, doncs, evidentment, sereu comunicats d'aquesta decisió. Però, evidentment, per terminis, doncs està pues, en els propers mesos.
1: Després de l'estiu?
3: Això ja ho determinaran doncs, els processos interns dels partits. Però nosaltres, feliços, encantats i amb molta il·lusió, de veritat, Jordi, jo m'agradaria tancar, si em permets, aquesta entrevista dient-li a la gent de Sant Andreu que no pateixin, que Sant Andreu de la Barca millorarà molt aquí un any i més enllà, que tenim un gran projecte amb molta il·lusió i sobretot que ens estimem molt el nostre poble.
1: Doncs Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes, gràcies per acompanyar-nos en aquest espai de portaveus, quart espai de portaveus de la temporada. Ens queda un altre i també ens queda les diferents valoracions després de cada ple municipal dels diferents portaveus en presència al plenari municipal. Gràcies.
3: Gràcies a tu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final pues, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs jo, que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un, si volia ser artista, tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb el digital, online, ho tenen més fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribi una més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà a aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grassa, Digiti Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amka, Muf La Cantera, Whitbin, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, de gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lubató, comunicador, Dani de Wakebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte. També, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
1: Exacte,
0: està bé.
1: Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris serà la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i per tant haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte, també la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així, i així arribar molt més, molta més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem al dissabte, a 11 del vespre s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que ha tot sortit bé, i que els artistes, la gent i tothom estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí, primer tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari, a partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea, sí, de trobar a nous talents.
0: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
1: Sí, volia també una menció especial, li donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowhard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
0: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme. Que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la 8ª trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la Colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la Colla de Diables per la Fira de la Primavera. Uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva 8ª edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues

0: del barri de Sant Antoni, que també ens acompanyaran. Que ha sigut un fitxatge d'última hora.
1: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
0: Sí, i aleshores però, bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Font de la Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
1: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
0: Correcte. Sobre les 7, 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'Esplanada del Mercat. I ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
1: Què espereu d'aquesta 8a edició de la trobada de percussió?
0: Bueno, ja et dic que és una mica consolidar aquest acte, no?, que és molt, que és un acte sense foc, i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb els correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac, que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la taula de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests anys, aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
1: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
0: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar, pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat perquè, bueno, de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa. Però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
1: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
0: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
1: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'any vinent tocarà foc, no?
0: L'any que ve tocarà foc, sí, sí, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
1: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
0: Sí, sí, sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
1: Per tant, són tres activitats que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
0: Sí, sí. Tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problema.
1: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva. Ara, celebrant aquests 10 anys dels Ous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 5:45 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'Esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera. I el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
0: Sí, sí, sí. Sí, si els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup per veure el final a la plaça del Mercat.
1: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
0: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
1: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
1: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també doncs és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal i com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes i vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
3: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Giribet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
3: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
4: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
3: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que Los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que, sense cap mena de dubte, pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb un altre que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
6: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs, una mica doncs, dades per una banda i per l'altra doncs, experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin. I bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
0: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
6: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
0: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, sí. D'aquesta hora que, és, que es demana doncs, a la setmana s'allarga més i la conversa continua.
6: Exacte, i després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no, a diferents a tenir diferents persones de referència, no, des del punt de vista de l'aprenent i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
0: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
6: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa, si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
0: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
6: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
0: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003 que es va instaurar també el Voluntariat per la Llengua Sant Andreu a Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa, per tant estem parlant d'una xifra important.
6: Sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara en aquests moments el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
0: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
6: Sí. Hi ha voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no? Perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant. I també tenim voluntaris nous, que també està bé, no?, anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris.
0: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
6: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
0: I no és així, eh?
6: No és així, en absolut.
0: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
6: Sí, els comerços doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa, doncs també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes, han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs, col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs a treure'l al carrer.
0: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
6: Sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joanola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
0: Molt bo, m'han dit, eh?
6: Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
0: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
6: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs és, portem voluntaris, en aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. I llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents i bé, i seria doncs això, no? Aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no? Parlar amb una persona externa, diríem, eh? Que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes, però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
0: Veig que el voluntariat per la llengua es va renovant any rere any, no? Sí. En quant a activitats, en quant a difusió, també, no?
6: Sí, sí, sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs també portem una parella lingüística a l'aula, no? Perquè doncs expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
0: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el voluntariat per la llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no?
6: Exacte, sense por, no? Exacte, animar tothom. Després també les xarxes socials estan fent un paper important. Hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català. Vull dir que una mica doncs, l'enfocament seria aquest, no? Cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris.
0: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
7: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però he fet durant molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes doncs, experiències, o millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment és molt, són moments molt divertits.
0: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
7: Sí, aproximadament, sí.
0: Com vas conèixer el programa del voluntariat per la llengua?
7: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí, llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi, i és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg ni res de l'altre món.
0: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenents que has tingut fins ara i de conèixer també altres cultures, no?
7: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlant doncs això de, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
0: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
7: Exactament, totalment. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, és un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
0: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no?, perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
7: I tant. Bueno, les meves trobades eren de 2 hores, 2 hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. perquè si no estàs a gust amb aquella persona només fas que mirar el rellotge, i si estàs a gust allà sentat fent un cafè o una aigua ni fos el que sigui, vaig xerrant quan te n'adones un quart de nou del vespre, dius, ostres, anem a sopar.
0: On quedeu per fer aquestes converses?
7: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre. Tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
0: Exacte, bueno, de fet els comerços també hi participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
7: Exactament, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia dijous gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer, i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
0: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els recomanaries?
7: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana, o poder una miqueta més, però així coneixen persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina, i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
0: Ja coneixes a l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
7: Encara no.
0: Nervis?
7: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí.
0: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participa en enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
8: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
0: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
8: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant el cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada.
0: Però parles molt bé el català.
8: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
0: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
8: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazades, no?
0: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
8: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
0: Més del dia a dia, no?
8: Més al dia a dia, sí.
0: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
8: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me conec, ja me coneixen i tal, i intento parlar a més català.
0: Normalment, i bé, no?
8: Sí, són els meus professors també, sí.
0: D'on vens? On vas néixer?
8: ¿Com?
0: On vas néixer?
8: Ah, soc boliviana.
0: Boliviana.
8: Sí, sí, sí, però ja he vist que...
0: Fa molts anys aquí, no?
8: Sí, sí, des de los 21, mm-hmm. saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, molts jocs, no? I ara pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i no vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? És un, també és un requisit també per al tema de feina. I no, i lo faig per a aquesta zona i per a l'altra també.
0: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
8: Sí, a veure, ara estem portant uns lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
0: una mica.
8: I los accents, sobretot, los tancats oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, digo, i aquesta no, què era? Tancada o oberta, no?
0: Però paciència, no? Amb paciència, suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu. Però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català?
8: Sí, a veure... Juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem una paraula, un joc que es diu multa, i fem així, digamos, acertix també, del cap, de cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si, no tinc.
0: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
9: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps, i així va ser.
0: És el primer any que ho fa o...?
9: Sí.
0: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
9: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
0: Creu que ho aconseguirà?
9: Crec que sí.
0: Sí?
9: I sí, jo sóc optimista.
0: Ja té el programa o ja pensa quin tipus de conversa...?
9: Bueno, fem una conversa així variada, de dones, de lo que surti. Cat de lo que surti.
0: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per parlar?
9: Sempre, sempre hi ha temes.
0: I com ho porta, la companya?
9: Bueno, bé. Ho va fent bé, sí.
0: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te, aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
10: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
0: Però parles molt bé el català.
10: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
0: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
10: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i a més, amb Mercè...
0: Ho posa més fàcil, no?
10: Ho posa més fàcil, sí.
0: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
10: Sí, el que surti... del mateix, d'igual.
0: On quedeu per fer aquestes converses?
9: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
0: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
9: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
0: Per tant, aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
9: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
10: Sí, sí, totalment d'acord.
0: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
9: Sí.
0: Dels cursos? Quins cursos feu?
9: Fem el B, el B3.
10: El B2.
0: Les dues feu el mateix curs?
10: Sí, sí, Hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
11: I com us va?
10: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable i la veritat que està molt bé.
11: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
10: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
11: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
10: Sí, això.
11: És el que has d'intentar, no, Mercè? De que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
9: Parla bé, l'únic que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
11: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el bon de parlar llengua.
9: Sí, que repetirem, sí, ja ho veuràs.
10: Sí, totalment d'acord.
0: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

0: I ara, tot seguit, i amb els companys de la xarxa ràdio, l'espai del Món és Digital.
1: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascany.
2: Benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
2: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
2: Bé, doncs comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial, o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és la revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Ens pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
4: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies vaig escriure un altre article que vaig titular El tret al peu, el qual doncs explicava que segons com apliquem la intel·ligència artificial ens podem acabar, doncs, com si haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estaran substituïdes per una intel·ligència artificial, doncs passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració, i llavors això com impactarà. I per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre hem volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, que costa molt d'entendre. I els professionals públics doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs, poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
2: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat, però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament, o sigui, perquè clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes vegades, de maneres, i crec que el teu article apuntes que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de la IA i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
4: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que, a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, l'atenció et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu en el qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Que ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes, que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
2: Això és el que volia preguntar-te, perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents i després pensi, bueno, això com allibera de feina al funcionari, o prescindeixo d'ell, o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis, la segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
4: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà, o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, i abans va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a el que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual t'ho diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb aquest, amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb, amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona e intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O, pot... o sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té un accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentes intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
2: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I, bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin em sobra més temps, no. Aquest temps és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també té lloc d'haver-hi no solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines. És una pregunta,
4: eh? Sí, mira. El risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això. Construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administrat.
2: No, no, ho trobo genial i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix, vull dir. Però bueno, continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa, quan dius això és

0: nomiades professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza l'entitat, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana. Gràcies a la intel·ligència artificial, i jo sóc molt crític, no?, amb l'utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no? El que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, hosti, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs podem generar energia elèctrica amb les elèctriques, i també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats, doncs, que tenen armes nuclears però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, i feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon i el telèfon fix i el telègraf va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta
1: és la diferència. Sí, no, i és una altra cosa. I a més, la majoria de persones la poden utilitzar. Que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris. Aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé. Imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
0: Sí, sí, aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps. No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital, que és cap on anem. No? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les han de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca. No? Podem tindre part d'una sobirania digital o un espai d'aquesta sobirania, però tota la sobirania serà molt difícil perquè a Europa, doncs, anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és la, diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie del que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estaran encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
1: Bueno, perquè per això, ojalà, però falta, crec que falta bastant encara. Parles, insumes, d'un gran...
0: Per això et deia allò de la encriptació de les dades, de tal manera... O sigui, hem d'encapsular la nostra informació de tal manera que encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui capacitat d'accedir.
1: No,
0: si fem
1: això, la clau la tenim nosaltres. Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que demana uns detalls, o simplement no.
0: De la xarxa...
1: Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
0: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera, amb una pantalla, fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara és el gran risc de la digitalització de l'administració.
1: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració amb aquest, d'aquesta forma que

0: que ens recomanes?
1: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que sí que hi ha és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix, treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten, no? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
0: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim
1: El
0: comparar i
1: millor.
0: dir... Quin?
1: El millor. El de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sentir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar. Per tant, només ens hi hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible, no? I en aquest cas he vist que ho he vist molt clar i he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
0: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets. El programa, que sàpigues, que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya i algun ajuntament estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
1: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions i els hi vaig posar una... Els vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? I em van dir que com era possible. I els hi vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí crec que els hi vaig tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar envaint Europa. Per tant, quan un enginyer o quan una administració o quan un tècnic o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
0: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat perquè realment cal començar a pensar amb la IA això, amb la part humana i la part ètica, etc. Sergi, res més. Se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
1: Moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
0: Res més. Fins la propera. A reveure.
1: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Marcén, queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Mones Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
3: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
4: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

0: És dimarts, dia 19 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap comptarem amb l'espai de portaveus. Avui entrevistarem el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus de la temporada, on analitzarem l'actualitat política de la ciutat. Avui també repassarem diferents actes a motiu de la celebració de la Fira de la Primavera, aquest divendres, dissabte i diumenge. Avui parlarem de la 8a trobada de percussió, que celebrarà també els 10 anys dels Ous de Drac a la Fira de la Primavera. També avui, en aquest InfoSap, ens farem ressò d'un concurs, Rookies del Ritme, que també estarà present en aquesta Fira de la Primavera. I avui parlarem de la trobada de vehicles clàssics que es realitzarà diumenge a motiu de la Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions en aquest InfoSap d'avui, dimarts, dia 19 de maig. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Nova edició de l'espai de portaveus. A la recta final del mandat municipal ens trobem a un any de les eleccions municipals i avui conversem amb Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquesta quarta ronda de la temporada de l'espai de portaveus. Juan Pablo Beas, molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: Bé, per començar, el que fem la primera pregunta amb els diferents portaveus és en quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca en aquests moments.
2: Doncs poca novetat respecte a les anteriors entrevistes, no? Jo, com venim de tant en tant aquí a la ràdio a fer l'entrevista, també ens serveix per veure si hi ha hagut algun canvi, alguna millora. I realment la sensació de paralització real, efectiva i dels temes importants de la ciutat, doncs continua. I per tant continuem amb un govern que fa una política d'escaparate, de fer moltes fotos, de molta xarxa social, però de poca realitat i de poques mesures fonamentals, importants, urgents, necessàries per a la ciutadania. Continuem sense saber res de moltes coses, de grans projectes que van anunciar. Hi ha un grau d'incompliment de les seves promeses electorals que ja és molt gran, tenim present que queda un any per les eleccions. Tenim grans serveis que encara no sabem com funcionaran, com l'aplica de les escombraries. Tenim una gestió que cada vegada està més en dubte, tenim un sap urbà a la deriva, tenim els treballadors de l'Ajuntament queixant-se i protestant contra el propi govern de Fem Sant Andreu. I no dic en Comú Podem, perquè pràcticament podem dir ja que ja s'ha adherit a Fem Sant Andreu. Per tant, aquesta preocupació que, per exemple, en Comú Podem tenia de l'habitatge, on s'ha manifestat en el govern? Perquè aquest govern no ha fet absolutament res en habitatge. Inaugurar els pisos que van posar en marxa els socialistes. Per això dic que potser ja hi ha una adhesió, ja és el govern de Fem Sant Andreu. I projectes importants per la ciutat, doncs encara continuen sense resoldre's, amb una, el que dèiem, una política de fotografia, de fum, de fer qualsevol manteniment a la ciutat i fer 7 fotos. I afortunadament pel futur responsable de la nostra ciutat, la ciutadania s'ha adonat que aquesta política només d'imatge no té un fons, no té un sentit, no té un projecte de futur, i cada vegada doncs se'ns van apropant més, aportant-nos les seves idees i fins i tot volent-se molts ciutadans i ciutadanes de totes les edats doncs afegir-s'hi al nostre projecte.
0: Com planteja el PSC aquest any que falta per les eleccions municipals? Menys d'un any ja estarem en campanya.
2: Jo crec que Sant Andreu de la Barca s'ha adonat que el govern de Fem Sant Andreu i que l'alcalde Marc Giribet és un projecte que no dona resposta a les necessitats reals futures, a un govern doncs seriós, amb un projecte, amb un full de ruta, sinó que busca doncs la immediatesa i el titular. I per tant nosaltres el que farem aquest any és, a banda de continuar fent aquesta oposició, que jo crec que hem fet una oposició crítica, fiscalitzadora, però sense faltar el respecte a ningú. Nosaltres hem viscut faltes de respecte constants i l'últim ple va ser un exemple molt desagradable, perquè hi ha coses que no es poden dir a l'adversari. Tot i això, nosaltres mai hem utilitzat les qüestions personals o l'atac més enllà de la gestió, i no ho farem, perquè en moltes ocasions nosaltres ens arriben informacions, coneixem coses de primera mà, però en la nostra ètica i la nostra forma de fer fa que no les publiquem ni que no les fem, no fem ús. Jo crec que, més enllà d'això que et deia, aquesta oposició, nosaltres estem amb molta il·lusió, Jordi, estem molt contents. És el moment de presentar ja a la ciutadania, en els propers mesos, ja, els propers mesos, el nostre projecte. El nostre projecte, que hem estat treballant d'una forma silenciosa, potser no fem tantes fotos, potser aquest domini de xarxes socials que ells tenen, nosaltres no el considerem tan important, que ho és, però creiem que és molt més important tocar mà, estar amb la gent i escoltar la gent. I el que hem fet és això. Nosaltres som l'oposició, Jordi, més activa que ha tingut aquest poble. Sens dubte, una oposició que està a tot arreu, que estem en tots els actes, que estem amb la gent, que escoltem a les associacions de veïns, als col·lectius. Tot això ens ha nodrit per presentar un projecte que, evidentment, doncs presentarem doncs amb la temporalitat pròpia dels propers mesos, que marquen els propers mesos, amb grans projectes per Sant Andreu de la Barca, amb un estudi futur de com volem que sigui la ciutat, i també amb un equip renovat, amb cares i idees noves, fresques, que faran que el projecte socialista, que al cap a la fi és el projecte d'un grup de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, doncs sigui molt més atractiu. I estic convençut que la gent l'any que ve ens donarà gran confiança.
0: Aquest projecte que vostè parla, que presentaran, és un projecte que ja ha anat comentant en les diferents entrevistes que hem fet aquí a la ràdio.
2: Clar.
0: Hi ha un projecte, però de moment encara no l'han presentat, aquest projecte.
2: Evidentment, en la vida tu ja saps que les coses s'han de presentar quan s'han de presentar. A veure, evidentment, a més, tenim present que tenim un govern que tot ho copia o que juga a base de pressió mediàtica, doncs és lògic que nosaltres doncs temporalitzem. I les coses s'han de cuir bé, Les coses s'han de posar a foc lent, no? I estem fent un foc lent perquè les coses no són així. Ara faré això, ara faré allò, no sé què. No, les coses s'han d'analitzar bé. Com estarà Sant Andreu de la Barca, quines perspectives econòmiques, socials, de definició de la ciutat, de l'àmbit urbanístic, de l'àmbit social, com és el Sant Andreu actual, la idiosincràsia de la ciutat, per conèixer quina és la ciutat que ens demanaran. I tot aquest procés és un procés lent. I jo dic que aquests últims mesos estem fent un projecte, evidentment que estem fent un projecte, i ara ja podem doncs anunciar que en breu doncs ja començaran a conèixer quines són les nostres línies de futur, quines són les actuacions que hem de fer, i sobretot hem de recuperar l'element més urgent. O sigui, la ciutat necessita coses, necessita actuacions. Tenim un problema greu d'habitatge, insisteixo molt. Quantes famílies ens diuen, Juan Pablo, perquè a mi la gent em coneix de tota la vida en tots els àmbits que jo he estat, no vull que el meu fill marxi de Sant Andreu. Hem de buscar solucions. Nosaltres vam fer, quan governàvem, un estudi de la ciutat, de l'àmbit territorial, per veure on es podia fer pisos de protecció oficial. Vam deixar oportunitats com en la carretera de Barcelona, que van desaprofitar. I aquesta promoció de pisos que ja està vivint veïns i veïnes, que a nosaltres això ens fa un goig tremendo, és un projecte i és una proposta que vam fer nosaltres, tot i que l'alcalde no tingués la cortesia de reconèixer-ho, no? Com no reconeixerà que l'escola Bressol La Quimeta és un projecte socialista definit, plantejat, preparat i dissenyat pel govern socialista. Espero que en el moment que, per cert, que estava previst en el seu moment, que el curs que comencés sigués el de setembre, i s'ha enrederit. O sigui, jo crec que aquesta mala gestió també interna fa que es noti, no? Que la ciutat no pren les mesures ni les decisions que han de ser urgents, no? I a més, com deia abans, amb aquest malestar dels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament, que van expressar al carrer de forma que, coses que, una cosa que no havia passat, i això diu molt, eh? Això és un termòmetre de com fan les coses, més enllà de com les venguin. El que passa és que també et dic una cosa, l'excés de venda també és contraproduent, perquè un ha de dir, farem això i t'explico què s'ha fet, però dir, faré això, i no passa, i no passa, i no passa, i la gent veu com està la ciutat, i per molt que una imatge estigui en xarxa, si tu vas al carrer i veus la realitat, ja et poden explicar el que vulguin.
0: Pel que fa al projecte, després de vacances?
2: Evidentment, jo crec que estem acabant de definir-ho, i quan comenci el curs, ara estem en el mes de maig, ja tenim doncs pràcticament el curs finalitzant, no? Ara tindrem la festa de la primavera i tindrem doncs les activitats d'estiu, que en tot això també es demostra una miqueta les urgències i les pors del govern, no? Cada vegada més activitats, cada vegada més festes, una miqueta per deixar un segon nivell la gestió, però en tot cas la gent és molt intel·ligent i la gent s'ha adonat que aquest no és un govern positiu per Sant Andreu.
0: Al final, primavera fa molts anys que s'hi celebra, eh?
2: I tant, nosaltres... Bueno, és que, de fet, fem Sant Andreu en moltes coses. El que ha fet és lleugeres variacions del que fem nosaltres, perquè la Fira de Primavera és nostra, és un projecte socialista, és un projecte dels governs socialistes, amb aquest disseny, i sí que és veritat que el que ens fa una miqueta preocupar és que veiem doncs un cert descens d'expositors i de prioritat comercial i de restauració en aquesta festa. Ens preocupa perquè pot ser símptoma d'una mala gestió, però més enllà d'això és una festa que ens encanta i que gaudirem a tots els xiringuitos i amb tota la nostra ciutat, perquè nosaltres pensa que moltes de les, bueno, moltes no, totes les accions del calendari festiu de Sant Andreu de la Barca l'han posat els socialistes, no? I bueno, la festa major, el format que té, també venien a descentralitzar les festes, doncs que m'ho expliquin, on estan descentralitzades les festes, perquè aquesta és una altra de les promeses. Jo convidaria la gent a que revisi el programa electoral de Fem Sant Andreu de fa 3 anys, perquè el nivell d'incompliment és espectacular. I el que et deia, no? Doncs moltes de les propostes són que estan arrelades a la ciutat i que, bueno, tampoc està malament que reconeixin que estan fent, en molts casos, el mateix que fèiem nosaltres.
0: El mes de maig del 2027 arrencarà la campanya electoral, que acabarà amb unes eleccions. El mes d'abril del 2027 tindrem una precampanya. Ho hem viscut en aquests darrers 3 anys, una campanya permanent?
2: A veure, jo crec que tots els partits polítics i tots els grups municipals el que volen és tenir un contacte directe amb la ciutadania, no? I explicar a la ciutadania doncs el que fan el govern doncs amb aquest luxe de detalls de fer coses de manteniment de la ciutat, doncs vendre-ho com si haguessin doncs arribat a la lluna. I nosaltres explicant que aquest no és un govern positiu. Li podem dir precampanya de 3 anys? Doncs la política no s'atura i li podem donar el nom que vulguis, però cadascú està fent la seva funció, per dir alguna cosa, el govern intentar doncs dir-li a la gent que ho fan bé i nosaltres explicant el que considerem la veritat, que és que no ho estan fent gens bé, no? I podem parlar de precampanya? Diguem-li com vulguem, però jo crec que també és de responsabilitat que cadascú faci la seva feina. Com moltes vegades a nosaltres se'ns diu, és que no pareu de la crítica i tal. Bueno, també hi ha de tot gustos, també hi ha gent que ens diu que hauríem de ser més crítics, no? Però evidentment tothom ho veu d'una forma, no? I amb un prisma. Però jo crec que nosaltres hem fet una oposició molt responsable, Jordi, i t'ho dic honestament. Nosaltres hi ha moltes coses que no m'he explicat perquè no volem utilitzar segons quines coses, i a vegades quan algunes coses, xarxes socials que tenen un grupet de gent que contesta molt el que posem, no? el 95% del poble jo crec que ho veu com nosaltres, però hi ha un sector i a vegades ens tiren encara que fem crítica. La gent té una miqueta de memòria. Com era l'oposició de FEM Sant Andreu? I l'altre dia era molt més bruta que la nostra, que no és bruta. O sigui, hi havia atacs personals, feien circular segons quines coses que ens atacaven com a veïns i veïnes. Nosaltres això no ho hem fet en cap moment. Hem criticat la gestió. La gestió, no altres aspectes, que podíem haver entrat, però no ho hem fet ni ho farem, perquè no és el nostre estil. El nostre estil és fer una política per millorar Sant Andreu des de l'oposició. I tant de bo, ells haguessin tingut una... Ells han deixat d'escapar una oportunitat d'utilitzar el PSC i els veïns i veïnes per millorar el poble, perquè mai han volgut un acord amb nosaltres. Mai. I, de fet, és molt evident en el dia a dia i en els plens. O sigui, mai. Informació que ens arriba tard, que no ens ensenyen. El moment, a la mínima que ens diuen veniu, venim. És que ho hem fet sempre. I ha perdut aquesta oportunitat. Per què? Perquè consideren que ells ho fan tot bé.
0: Com es veu d'aquí un any?
2: Jo em veig amb una... D'aquí un any em veig amb una il·lusió increïble. Contentíssim. D'aquí un any i uns dies. Content, satisfet i envoltat de la millor gent del món, de la gent que s'estima Sant Andreu de la Barca. Mira, en aquesta vida passen moltes coses, hi ha moltes etapes, hi ha molts condicionants externs i interns, però si un se sent tranquil, orgullós i satisfet amb com fas les coses, jo crec que és aquest un dels majors èxits que pots tenir com a persona.
0: Parlem d'altres informacions. Venga. De l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca ha presentat la seva candidatura per optar al Pla de Barris amb 16,7 milions d'euros. Recordem que és una proposta, una candidatura que presenta, en aquest cas, l'Ajuntament a la Generalitat. Després s'ha d'aprovar o no aquesta inversió de 16,7 milions d'euros. Quina valoració en fa?
2: La llei de barris és molt important. Nosaltres, l'any passat, quan es va presentar la primera edició, vam demanar al govern que es presentés, perquè no es poden perdre oportunitats, i més amb un projecte, amb un programa tan important com és la llei de barris, i que dona molts diners i que et serveix per transformar espais i barris de Sant Andreu de la Barca, no? I no ho vam fer. No ho vam fer, i nosaltres vam fer unes declaracions públiques dient que aquest govern perd moltes subvencions i perd moltes oportunitats. Ha hagut de tornar més d'un milió d'euros de subvencions per no gestionar bé. I aquesta la va perdre. I van fer declaracions, i el que et deia, la pressió dels mitjans, als 4 o 5 dies de les nostres decles van fer un contracte per encarregar una empresa que fes el projecte de la llei de barris. Aquest projecte de la llei de barris, tant de bo, surti endavant i la Generalitat doncs ens doni aquests diners per Sant Andreu de la Barca. També et dic, és com venen les coses. Estan venent com un projecte de ciutat pràcticament real. Si tu veus tota la maquinària comunicativa que té l'Ajuntament, i a la gent se li ha d'explicar les coses bé. L'Ajuntament està presentant un projecte, i aquest projecte ha de ser escollit per la Generalitat de Catalunya. I que sigui escollit o no, farà que sigui viable. Dins d'aquesta campanya informativa que fa aquest govern, explica les coses no amb tota la realitat. Explica amb mitges veritats, deixant anar coses... Perquè hi ha gent, o crec que pot donar la imatge, que aquest és un projecte que serà realitat. No, aquí s'està treballant una sol·licitud, estàs fent una sol·licitud al govern perquè et doni diners. Tant de bo la llei de barris arribi a Sant Andreu de la Barca, nosaltres feliços.
0: Ara que vostè diu això, sí que la presentació sí que es va comentar que era una candidatura. Nosaltres aquí a la ràdio també hem comentat, i en diverses ocasions, que és una candidatura, és una proposta, i ara s'ha d'aprovar o
2: mira, no. Jordi, quants anys ens coneixem tu i jo? Jo sóc periodista. Me he dedicado toda la vida a la comunicación institucional. A mí no me engañarán amb les notícies que fan. Intenten enganyar o deixar anar coses. Com tu expliques les coses, determina com ets. I en molts temes, juguen a una miqueta a deixar anar coses, i jo crec que aquí s'ha de dir clarament, estem preparant una sol·licitud. La publicitat que diu, el canvi, la il·lusió, que haurien de canviar ja les coses del canvi, perquè evidentment estem d'acord, el canvi necessita, el Sant Andreu necessita un canvi, efectivament. Estem d'acord, Sant Andreu necessita un canvi, però un canvi a positiu i un canvi liderat per gent que s'estima i que sap què fer per Sant Andreu de la Barca, com som els i les socialistes, amb tot el respecte a tothom, evidentment. Tota la campanya publicitària, tot el vídeo que es va fer, que és un vídeo de ciutat, tot això està dient-li a la gent, hem presentat el canvi de Sant Andreu, i no li està dient, hem presentat una sol·licitud per una subvenció. Que no és fàcil que te la donin, això també li han de dir a la gent, però crec que això els hi preocupa poc, perquè si durant un mes estan deixant anar això, pues potser algú s'ho creu.
0: Perquè pel que fa al projecte, sí, quina opinió té?
2: Home,
0: aquesta inversió...
2: Nosaltres el projecte...
0: Que està en el projecte, clar.
2: La inversió del projecte. Nosaltres també, en les declaracions que vam fer, dient al govern que es presentés a la llei de barris, ja parlàvem d'aquestes zones. Ja parlàvem de la Solana. Ja parlàvem del nucli antic. Per tant, clar que sí. Si nosaltres... això ho negaran ells, però vam ser els primers públicament en dir, escolti'm, govern, han deixat l'oportunitat de la llei de barris, presentin a la segona edició, tenim barris, tenim la Solana, tenim el nucli antic, tenim espais que poden ser susceptibles d'aconseguir aquesta subvenció. També els molesta molt quan diem, nosaltres això ho hem fet abans, no? Pues és que està abans, no? Per exemple, ahir fèiem una publicació sobre la rotonda LGTBI, que s'ha repintat, perfecte, però està malament dir que aquesta rotonda la van posar el govern socialista i la van posar el govern socialista per lluitar contra l'homofòbia? No pots esborrar tot el passat de Sant Andreu per molt egocèntric que siguis. Sant Andreu té un passat que a més ells s'hi refereixen contínuament, no? Perquè és el govern oposició. Govern barra oposició. Estan més pendents de nosaltres que de millorar Sant Andreu. No passa res en dir que l'escola Bressol és un projecte nostre, no passa res en dir que tot el projecte de la porta de Sant Andreu de la Barca amb pisos de protecció oficial és un projecte que va iniciar el govern socialista. No passa absolutament res.
0: Dues qüestions abans de finalitzar l'entrevista. Ha dimitit com a conseller de Sap Urbà.
2: Sí.
0: Com també ha dimitit Sonia Aranda, del Partit Popular, i Felipe del Val, de Som Sant Andreu. Per què?
2: Doncs perquè hi ha hagut un menysteniment constant dels consellers que formen part de Sap Urbà. Una manca contínua d'informació, de transparència, i a més una gestió deficitària, una mala gestió, 3 gerents en 3 anys... arribant al cim del desgovern, no presentant els comptes quan s'havien de presentar a l'Ajuntament i impedint que l'Ajuntament faci un tancament com ha de ser. Però a banda d'això, més enllà d'això, quan nosaltres demanem informació, demanem un consell d'administració, passen absolutament de nosaltres, ni una trucada, ni un missatge. Nosaltres som com responsables. Això és una empresa municipal. Això és un consell d'administració. Tots els que estem allà tenim la mateixa responsabilitat. No podem assumir responsabilitats sense tenir la informació. Perquè s'han confós i Sap Urbà té una direcció per part del president que és personalista. I que tot passa per ell, pels 2 o 3 que té, i els consellers allà estem per decorar. No, és un exercici de responsabilitat. Sap Urbà no va bé. Ells ho han demostrat. I a més, han faltat al respecte als consellers i conselleres. No han, encara, en una situació com la que he dit pressupostàriament, no han convocat un consell d'administració en el que va de l'any 2026. I estem al maig. I ho vam dir en el ple. Si tu estàs demanant coses, i no et dic demanar coses a nivell distàncies i demés, que fins i tot a mi una vegada em van demanar que li digués a l'alcaldia quines preguntes volia fer-li jo al gerent de Saprovar. Però això què és?
0: És irrevocable aquesta decisió?
2: Sí. És irrevocable perquè aquest govern ha perdut l'Oremus, definitivament. És un govern que no gestiona bé i que cada vegada té més problemes. Allà està les queixes dels treballadors i treballadores, el malestar que hi ha també dels treballadors i treballadores de Saprovar. I després, coses que ens han d'explicar. Pues, Antifrau s'ha demanat que obrin una comissió d'investigació, no? Per veure si hi ha unes suposades amenaces d'un regidor a una empresa. Això ho va escriure una empresa que havia passat. I ara Antifrau demana que això s'aclareixi. Hi ha hagut alguna reacció? Diuen alguna cosa? No.
0: Parlem de la nova comissaria. El ple municipal, l'últim ple, va aprovar el projecte de la comissaria. El PSC es va abstenir en aquesta votació del ple municipal sobre la nova comissaria. Quina és la seva valoració? Bé, ja vam escoltant la valoració després del ple. Nosaltres de la seva abstenció, també ho vam explicar aquí a la ràdio, però...
2: Nosaltres, per respecte a la nostra policia local, que creiem que ha de tenir mitjans i els millors espais, ens vam abstenir i no vam votar en contra. Perquè, bueno, és una comissaria que nosaltres la creiem en un altre lloc, la creiem amb altres característiques, però principalment el que no es pot fer és un projecte sense tenir tota la informació. A veure, a més, mira, la mala gestió, els pressupostos que ells fan, no serveixen per res. No serveixen. Perquè cada vegada hi ha una cosa nova. La comissaria diuen que ho porten parlant 3 anys. I per què no ho posen en el pressupost del 26? Que es fa a l'octubre. Jo no sé per què corren en fer les coses a l'octubre. Per dir, hem fet a l'octubre els pressupostos quan després els grans temes no estan. La biblioteca mateixa, la renovació de la biblioteca, que em sembla bé. Tot i que el nostre projecte... És dolent dir que el nostre projecte era una rehabilitació de tot l'edifici per ser biblioteca i que hi havia espais que buscarien un altre lloc. Escolta, és el nostre projecte. I la comissaria, i és una qüestió molt hàbil, molt, molt lògica. O sigui, sí, la comissaria serà així i costa 1,2 milions, vale, però aquesta comissaria comporta altres canvis, que és que la sala de plens, que està a la planta 1, haurà d'estar a la planta 0. Aquí hi ha una remodelació. Quant costa aquesta remodelació? No ho saben. Una setmana abans del ple no sabien res i després al ple ens reconeixen que no ens ho volen dir. Que aquest és el govern de la transparència i la participació real, no? Un govern que diu amb el tema de la jardineria, veiem com està la jardineria a Sant Andreu de la Barca, no? Crec que tothom ho veu. Doncs aquest és un exemple de com actua aquest govern. Diuen, poden reconèixer en assemblees de barri i en l'audiència pública que no estan del tot satisfets amb l'empresa de jardineria. I per què la renoves 2 anys? Per què fa 2 mesos la renoves 2 anys? Quina és la veritat? Si una cosa no funciona, s'ha de canviar, com aquest govern. Aquest és un exemple paradigmàtic. Què no diu el senyor Giribet? No diu, miri, però fa 2 mesos hem renovat això 2 mesos, 2 anys més. 2 anys més, 1,5 milions d'euros. Això és dir la veritat a la gent? O, si no, ja em diràs on està el segell Infoparticipa, perquè es va perdre i no torna.
0: Acabem amb una pregunta.
2: Vinga.
0: Vostè ha parlat abans del projecte socialista d'aquí un any, que el presentaran ja després de l'estiu. Ha recordat i ha tornat a recalcar que tot té els seus tempos. Ha parlat de renovació. Encapçalarà vostè la llista del projecte socialista de cara a les eleccions?
2: Jo cada vegada que vinc...
0: No, li fem
2: sí.
0: A tothom, eh?
2: Que sí, que sí.
0: Que sí, i a tots sí. Els portaveus.
2: Home, i jo sé que es necessita algun titular potent.
0: I si és la seva resposta, que ho ha de decidir el partit, ho ha de decidir la federació, no? L'agrupació de Sant Andreu de la Barca, no?
2: Tot té el seu procés, tot arriba en el moment que ha d'arribar, i en el seu moment, doncs, evidentment, sereu comunicats d'aquesta decisió. Però, evidentment, per terminis, doncs, està pues, en els propers mesos.
0: Després de l'estiu?
2: Això ja ho determinaran doncs, els processos interns dels partits. Però nosaltres, feliços, encantats i amb molta il·lusió, de veritat, Jordi, jo m'agradaria tancar, si em permets, aquesta entrevista dient-li a la gent de Sant Andreu que no pateixin, que Sant Andreu de la Barca millorarà molt d'aquí un any i més enllà, que tenim un gran projecte amb molta il·lusió i sobretot amb, que ens estimem molt el nostre poble.
0: Doncs Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes, gràcies per acompanyar-nos en aquest espai de portaveus, quart espai de portaveus de la temporada. Ens queda un altre i també ens queda les diferents valoracions després de cada ple municipal dels diferents portaveus en presència al plenari municipal. Gràcies.
2: Gràcies a tu.

0: La colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la vuitena trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la colla de Diables per la Fira de la Primavera. Uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva vuitena edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldrac i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem els Ruà Xamba de Pallejà, els Piadimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batuca Sola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els Tocaldós del barri de Sant Antoni, que també ens acompanyaran, que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores, bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte, sobre les 7, 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'esplanada del mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta vuitena edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que bueno, és una mica consolidar aquest acte, no?, que és un acte sense foc, i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb els correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac, que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la taula de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests 10 anys ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
0: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
1: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar, pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè bueno, de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa, però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
0: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
1: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
0: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'ambient tocarà foc, no?
1: L'any que ve tocarà foc, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
0: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
1: Sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
0: Per tant, són tres activitats, que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
1: Sí, tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problema.
0: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva, ara celebrant aquests 10 anys dels Ous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 6:15 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera. I el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
1: Sí, els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup per veure el final a la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així, per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final pues, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat, més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs jo, que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un, si volia ser artista, tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb el digital, online, ho tenen més fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar a aquesta gent, aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribi una més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà a aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grassa, Digiti Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amca, Muf La Cantera With Bean, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lubató, comunicador, Dani de Wakebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte. També, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha una bona, hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
1: Exacte.
0: Això està bé.
1: Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris serà la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i per tant haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte, també la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent.

0: Com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que ha tot sortit bé i que tot, els artistes, la gent i tot, tothom pues estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove i pues així l'any que ve i la, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí. Primer tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari a partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea, no? Sí, de trobar a nous talents.
0: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
1: Sí, volia també una menció especial, li donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa de la Pound Gang i Crowhard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell i es va involucrar des d'un principi.
0: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme. Que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent, poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població i aquest any pues, una mica, bueno, els últims anys ja anem fent la, primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, a més, puixem cap al... on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a una volta a direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal, bueno, vull dir, un recorregut que alguna

0: vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix, perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius si la cosa funciona no cal canviar-la.
1: A més, són vehicles que anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem, però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
0: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
1: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
0: Però això encara s'ha d'esperar.
1: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes, que també són habituals en aquest tipus de trobada, i que a Sant Andreu de Barca, doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
0: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics, o de lo que hi ha més volum de clàssics, possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la aquí a Sant Andreu, pues es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica, aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna, vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos de fet aquí en tenim no sé, la que porta el Pasquale és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir, una mica és l'exemple, no?
1: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del motoclub.
0: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlant amb en Pep Pasqual, Pep Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això, perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
1: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
0: Correcte.
1: Per tant, podem veure relíquies, no?
0: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
1: I que funcionen.
0: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses. I sobretot, que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta, o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? El 600, el 8,5, el R8, els R4, vull dir, bueno, un Pep que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
1: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
0: Sí.
1: Són cotxes per lluir, no?
0: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és un vehicle, el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el que el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, jo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
1: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Olego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
0: Bueno, la crida és com sempre, no?
1: O funciona també la trobada, que potser no cal ni fer crides, no?
0: No, sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això.
1: Doncs no hi ha excusa, ara.
0: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, vull dir, tant moto com cotxe, i o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests, de més antic, també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o, bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent, i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots del sector, diguéssim, no?
1: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Olego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
0: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres. Tancarem ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus amb el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que presenten un repte vocal tan important que pràcticament són desconeguts perquè és difícil trobar cantants que vulguin assumir tal repte. És el cas del títol que ens ocupa aquesta setmana. És Clermont.

0: temps d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Esclarmonde és una òpera dividida en quatre actes, més un pròleg i un epíleg, amb música de Jules Massenet i llibret en francès d'Alfred Bloch i Louis de Gramont. L'escena va ser a l'Òpera Còmic de París un 14 de maig del 1889, per aquesta estat es fa uns 137 anys, i no ens consta que s'hagi representat mai de manera íntegra a Catalunya. Pel que fa als personatges principals que intervenen en aquest títol, Porcas és l'emperador de Bizanci, un paper per baix, Esclarmonde, la protagonista, és la filla de l'emperador, un paper per soprano d'enormes exigències tan elevades que, com dèiem, és pràcticament impossible trobar sopranos disposades a assumir el repte d'interpretar un rol com aquest. Perseis és la germana d'Esclarmonde, un paper per mezzo-soprano, Roland és el comte de Blois, un paper per tenor, i Neas és el cavaller arran de Perseis, un paper aquest per tenor. Esclarmonde és potser l'obra més ambiciosa de Jules Massenet i la més wagneriana pel seu estil i concepció. El paper principal presenta una gran dificultat, incloent passatges de coloratura realment vertiginosos. De fet, cantar el paper de la protagonista, Esclarmonde, és tot un repte perquè en alguns passatges pot ser una mena d'Isolda, mentre que en d'altres pot ser l'Acmé, i fins i tot pot arribar a recordar-nos en algun moment a la Reina de la Nit de la Flauta Màgica. Per tant, un repte només accessible a poquíssimes veus. Motiu pel qual aquesta és una òpera raríssima, ja que ben poques són les que estan capacitades i tenen la valentia d'interpretar aquest rol tan vertiginós. L'orquestració, a més, és molt delicada, les exigències vocals, com comentaven, són molt elevades, i, a més, Massenet desplega l'ús típicament wagnerià dels temes musicals o leitmotiv. Tot i estar basada, no gaire fidelment, en una llegenda medieval, presenta aspectes moderns i l'atmosfera general està carregada de sensualitat. Com us podeu imaginar, és una òpera que es programa molt poc i, de fet, la darrera gran Esclarmonde va ser la soprano Joan Sutherland, als anys 70, dirigida pel seu marit Richard Bonnich. Per sort, van enregistrar aquest títol i, per això, a dia d'avui podem gaudir-lo en una gravació que és realment espectacular i que podrem escoltar fragments d'aquesta al llarg del programa d'avui, que comencem situant-nos ja a l'inici del pròleg. L'emperador bizantí Porcas, que també és un gran mag, anuncia la seva renúncia com a emperador en favor de la seva filla Esclarmonde. Al mateix temps, també li transfereix el seu poder màgic. Un detall important és que Esclarmonde ha d'aparèixer amb la cara coberta per un vel fins als 20 anys, així que cap home li pot veure el rostre. Després del seu 20è aniversari tindrà lloc un torneig per determinar qui serà el futur marit d'Esclarmonde. Aleshores, també hauria de fer-se càrrec de la corona imperial. En aquest context, Perseis, la germana d'Esclarmonde, s'encarrega d'acompanyar i protegir de les mirades a la seva germana. El pròleg acaba amb el lliurament de la insígnia imperial, que són la corona i l'espasa, a Esclarmonde per part del seu pare Porcas.

Arribem així a l'inici del primer acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. La nostra protagonista, Esclarmonde, s'ha enamorat del cavaller francès Roland, el duc de Blois. Aleshores, s'assabenta que aquest valent soldat es casarà amb Bathilde, la filla del rei francès. En aquesta situació, Esclarmonde utilitza la seva màgia. Amb l'ajuda dels esperits convocats, aconsegueix atraure el Roland fins a una illa remota on es podran conèixer. L'espectacular Joan Sutherland és Esclarmonde en una de les escenes més impressionants d'aquest títol. La dirigeix Richard Boynch.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Senzillament espectacular, la soprano Joan Sutherland. Arribem així al segon acte de l'òpera Esclarmonde de Massenet. Roland i Esclarmonde es troben a l'illa. Esclarmonde li explica el seu poder màgic i li confessa el seu amor. Roland, completament enamorat, sucumbeix als seus encants i es produeix una nit d'amor. Una nit d'amor que escoltarem protagonitzada per la veu de Joan Sutherland com a Esclarmonde i el tenor català Jaume Aragall com a Roland.

Clermont, després d'aquesta escena, li regala una espasa màgica a Golan i gràcies a aquesta arma és invencible. Ara bé, posa només una condició. La seva relació s'ha de mantenir en absolut secret. Ella promet utilitzar la seva màgia per visitar-lo cada dia, o millor, cada nit, allà on ell sigui. De nou, són Sutherland i Jaume Aragall.

Acte tercer. Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Esclarmonde, de Massenet, aquí als moments d'òpera. França està amenaçada pels sarraïns. Roland, que és invencible gràcies a la seva espasa màgica, desafia el rei sarraí a un duel. És clar, guanya aquest duel sense cap dificultat. Això acaba amb l'amenaça de França i l'agraït rei francès ara vol fer que Roland sigui el seu gendre. Per sorpresa de tothom, rebutja la mà de la filla del rei quan se li pregunta, confessa que el seu amor és per Esclarmonde i parla del seu poder màgic. Aleshores, el bisbe de Blois l'adverteix sobre la bruixeria. Amb l'ajuda de la seva màgia, apareix Esclarmonde i està decebuda amb el seu amant perquè ha traït el seu amor fent-lo públic i no respectant la promesa que s'havien fet de mantenir-lo totalment en secret. Durant una baralla es trenca l'espasa màgica de Roland. Aleshores, l'enfadada Esclarmonde desapareix en un mar de foc, però, malgrat tot, no renuncia al seu amor per Roland. De nou, escoltem les veus de Joan Sadran com Esclarmonde i Jaume Aragall és Roland.

0: Moments d'òpera.
1: Quart acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. El torneig anunciat per trobar un marit per Esclarmonde està a punt de tenir lloc a Bizanci. Perseis i el seu promès Eneas van a trobar l'exemperador Porcas, que ara viu reclòs en una cova. Els dos li parlen de la relació entre Esclarmonde i Golan. Porcas convoca Esclarmonde i li explica que ho perd de tot si no renuncia a Golan. A més, Golan hauria de morir si ella no renuncia a ell. Amb el cor trencat cedeix i quan es troba amb el seu estimat Golan li diu que ja no se l'estima. Ell, desesperat, decideix participar en el torneig per aconseguir la mà d'Esclarmonde.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: I així arribem a la recta final d'Esclat Monde, ja en l'epíleg d'aquesta òpera de Jules Massenet. El torneig, en el que hi participen un gran nombre de cavallers, l'acaba guanyant un cavaller vestit de negre. Com us podeu imaginar, finalment resulta que aquest cavaller no era altre que Golan. Per tant, ara complert oficialment la condició per aconseguir de forma nítida la mà d'Esclat Monde. Així doncs, ara per cas, ja no pot oposar-se a la relació de la seva filla amb el cavaller Golan. Així és, doncs, el final feliç de l'òpera Esclat Monde, de Jules Massenet. Tornarem en 7 dies, amb més moments d'òpera, aquí, a la xarxa de comunicació local. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.
0: Moments d'òpera.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Molt bon vespre, radioescoltes sardanistes de Sant Andreu de la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigüestosa Sardanista, el programa de Sardanes a Ràdio Sant Andreu. No sé per què no s'ha sentit la sintonia inicial, en tot cas jo no l'he sentit, però us dono la més cordial de les benvingudes. Començarem, com sempre, amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado, i atès que divendres passat era Sant Isidre, la sardana que avui encetarà el programa és la que porta per títol Recordant l'amic Isidre. Sardana dedicada al sardanista i amic Isidre Arcs i Roig, quan ens va deixar de somriure. Així està escrit en la dedicatòria de la partitura. L'Isidre va ser un gran sardanista i promotor d'audicions i festes de sardanes. La decisió d'escriure i dedicar-li aquesta sardana va ser espontània i immediata de l'autor. Quan, estant fora de Sant Andreu, per telèfon li van comunicar la seva mort. Va ser estrenada per la Cobla Contemporània el 30 de novembre del 2007, poc mesos després de la seva mort. Sigueu tots molt benvinguts. Sardana del mestre Joan Bosch i Serrado, Recordant l'amic Isidre, Cobla Els Montgrins.

Seguim ara. Seguim ara amb sardanes interpretades per la Cobla Ciutat de Girona, per la Cobla que celebra enguany un escenari únic, ja que estan de aconteixements, i ho farem amb sardanes de la compositora Maria Teresa Monclús. La primera de les sardanes que ens interpretarà la Cobla Ciutat de Girona porta per títol Capdavànol, 40è pubillatge. Sardana commemorativa dels 40 anys de proclamació de la pubilla de Capdavànol, la tonada de les tirades de curs evoca, ni que sigui remotament, la dansa, estrenada a Capdavànol l'any 2009. Capdavànol, 40è pubillatge.

I després d'aquesta sardana de la Cobla Ciutat de Girona, de sardanes de Maria Teresa Monclús, una compositora barcelonina però que ha fet tota la seva vida al Sant Joan de les Abadeses, per tant es pot considerar compositora ripollesa, molt compromesa amb la comarca. Seguim ara amb Manlleu Sardanista, sardana estrenada a Manlleu en l'audició de sardanes de compositores femenines l'any 2009. Té el delicat regust d'una rosa acabada de tallar i la força que infon una vila treballadora com Manlleu. Els compassos d'aquesta sardana tenen la sinuosa suavitat del meandres del Ter sobre els esqueis de Manlleu.

seguim amb la cobla Ciutat de Girona interpretant sardanes de la compositora Maria Teresa Monclús, Sant Joanenca afincada en aquesta vila ripollesa. Seguim amb una sardana titulada Cordial Amic. És una sardana homenatge al gran músic Antoni Mas Bou, membre d'una gran saga sardanista, net de Mas Ros i ensems de Vicenç Bou. Grans compositors que ens porten a l'edat d'or de la sardana. Fou estrenada aquesta sardana, Cordial Amic, a Caldes de Malavella l'any 2009. Seguim amb la cobla Ciutat de Girona.

Marxem ara cap a Berga, atès que la sardana porta per títol Aires de Patum. Sardana feta amb gairebé totes les melodies de la Patum, és escoltada i gaudida repetidament pels seus valors de síntesi musical. Ha esdevingut un vertader himne popular de la gran festassa de Berga, estrenada a Berga l'any 2010.

Aires de Patum, sardana dedicada a Àlex Montraveta. I de Àlex Montraveta a Jordi Tallant, perquè la sardana que ve tot seguit està dedicada amb ell i porta per títol Jordi l'hereu Maraldes. I diu així Maria Teresa Monclús: l'últim graó d'una nissaga de Sant Joanins. Primer l'avi, després el pare, i ara ell han presidit, qui sap els anys, el passant de la festa major de Sant Joan de les Abadeses, i han estat uns dignes representants de l'autoritat i guardians de l'essència de la festa. Aquesta sardana, Jordi l'hereu Maraldes, fou estrenada a Sant Joan de les Abadeses l'any 2010.

Seguim, i com ja és habitual, cap allà a 2:15 posàvem una falca, una petita falca, recordant que érem a Ràdio Sant Andreu, escoltant Aigües Tosa Sardinista. Però en vista de que no surt bé el reproductor, i sembla ser que el reproductor 2 no va prou bé, doncs seguirem amb sardanes, ara amb una sardana que porta per títol La sardana del miner. Novament, Aires del Ripollès, està d'habitual de la Maria Teresa, un altre homenatge als oficis perduts de la comarca. En aquesta ocasió, amb aires del conte infantil de la Blanca Neus, una nostàlgia d'infant abocada en una composició de maduresa. Una veritable troballa. Els nens d'Ogassa l'han convertit en un ball popular. Aquesta sardana, la sardana del miner, fou estrenada a Ogassa l'any 2010. Seguim amb la cobla Ciutat de Girona.

Us ha sonat, oi, aquesta melodia? Naturalment. Seguim ara amb una sardana que té un gran títol. A un gran amic. I és que l'amistat és un valor que no s'otorga fàcilment. Aquesta sardana, després de molts anys d'amistat, dedica aquesta sardana al seu gran amic, Josep Vergés Virosta, perquè és un enamorat del Cap de Creus. La Maria Teresa Monclús inclou 4 compassos exactes d'aquesta sardana. Fou estrenada a Sant Pau de Segúries l'any 2011. Sardana titulada A un gran amic.

Marxem ara cap a Andorra. I ho farem amb la sardana que porta per títol Els amics d'en Camp. Aquesta sardana és una composició feta conjuntament amb Josep Antoni López. Va estar una proposta de l'agrupació sardanista d'en Camp, ja que tots dos havien col·laborat en diverses ocasions. Dedicada a Josep Borniol i Folcrà, fou estrenada en Camp el 2011.

Seguim ara amb una sardana dedicada gens habitual, atès que el títol diu 90 anys al teu costat i és una sardana estrenada amb motiu de la celebració del 90 aniversari de l'Hospital de Campdevànol. Per això deia que no és gens habitual dedicar una sardana a un hospital. A l'acte protocolari de celebració, presidit per les més altes institucions del país, aquesta sardana fou com un himne. La partitura original resta emmarcada en una sala de la institució i perpetua així el valor simbòlic que la música va tenir. Fou estrenada a Campdevànol l'any 2011.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dimarts, dia 19 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui contem amb nova entrevista de l'espai de portaveus. Avui entrevistarem el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, amb aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus d'aquesta temporada. I seguirem parlant de la Festa de la Primavera. Avui parlarem de dues activitats que tindran lloc aquest cap de setmana. El concurs de música en Rookies pel Ritme serà aquest dissabte al vespre a partir de les 9 i fins les 11 a la plaça Federico García Lorca, on hi participaran 12 grups emergents i actuaran a Sant Andreu de la Barca, a la plaça Federico García Lorca, en aquesta primera edició del concurs Rookies del Ritme. En parlarem amb David Saez, un dels seus organitzadors. Avui també parlarem de la Colla de Diables, que organitza aquest dissabte a la tarda la 8a edició de la trobada de grups de percussió en la Fira de la Primavera. I també comentarem altres informacions, com per exemple el programa del voluntariat per la llengua, a més de comptar amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio El Món és Digital. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Nova edició de l'espai de portaveus. En la recta final del mandat municipal ens trobem a un any de les eleccions municipals i avui conversem amb Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquesta quarta ronda de la temporada de l'espai de portaveus. Juan Pablo Beas, molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
1: Bé, per començar, el que fem la primera pregunta amb els diferents portaveus és en quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca en aquests moments.
3: Doncs poca novetat respecte a les anteriors entrevistes, no? Jo, com venim de tant en tant aquí a la ràdio a fer l'entrevista, també ens serveix per veure si hi ha hagut algun canvi, alguna millora. I realment la sensació de paralització real, efectiva, i dels temes importants de la ciutat, doncs continua. I per tant continuem amb un govern que fa una política d'escaparate, de fer moltes fotos, de molta xarxa social, però de poca realitat i de poques mesures fonamentals, importants, urgents, necessàries per la ciutadania. Continuem sense saber res de moltes coses, de grans projectes que van anunciar. Hi ha un grau d'incompliment de les seves promeses electorals que ja és molt gran, tenim present que queda un any per les eleccions. Tenim grans serveis que encara no sabem com funcionaran, com l'aplica de les escombraries. Tenim una gestió que cada vegada està més en dubte, tenim un sap urbà a la deriva, tenim els treballadors de l'Ajuntament queixant-se i protestant contra el propi govern de Fem Sant Andreu. I no dic en Comú Podem, perquè pràcticament podem dir ja que ja s'ha adherit a Fem Sant Andreu. Per tant, aquesta preocupació que, per exemple, en Comú Podem tenia de l'habitatge, on s'ha manifestat en el govern? Perquè aquest govern no ha fet absolutament res en habitatge. Inaugurar els pisos que van posar en marxa els socialistes. Per això dic que potser ja hi ha una adhesió, ja és el govern de Fem Sant Andreu. I projectes importants per la ciutat, doncs encara continuen sense resoldre's, amb una, el que dèiem, una política de fotografia, de fum, de fer qualsevol manteniment a la ciutat i fer 7 fotos. I afortunadament pel futur responsable de la nostra ciutat, la ciutadania s'ha adonat que aquesta política només d'imatge no té un fons, no té un sentit, no té un projecte de futur, i cada vegada doncs se'ns van apropant més, aportant-nos les seves idees i fins i tot volent-se molts ciutadans i ciutadanes de totes les edats doncs afegir-s'hi al nostre projecte.
1: Com planteja el PSC aquest any que falta per les eleccions municipals? Menys d'un any ja estarem en campanya.
3: Jo crec que Sant Andreu de la Barca s'ha adonat que el govern de Fem Sant Andreu i que l'alcalde Marc Giribet és un projecte que no dona resposta a les necessitats reals futures, a un govern doncs seriós, amb un projecte, amb un full de ruta, sinó que busca doncs la immediatesa i el titular. I per tant nosaltres el que farem aquest any és, a banda de continuar fent aquesta oposició, que jo crec que hem fet una oposició crítica, fiscalitzadora, però sense faltar el respecte a ningú. Nosaltres hem viscut faltes de respecte constants, i l'últim ple va ser un exemple molt desagradable, perquè hi ha coses que no es poden dir a l'adversari. Tot i això, nosaltres mai hem utilitzat les qüestions personals o l'atac més enllà de la gestió, i no ho farem, perquè en moltes ocasions nosaltres ens arriben informacions, coneixem coses de primera mà, però en la nostra ètica i la nostra forma de fer fa que no les publiquem ni que no fem ús. Jo crec que més enllà d'això que et deia, aquesta oposició, nosaltres estem amb molta il·lusió, Jordi, estem molt contents. És el moment de presentar ja a la ciutadania, en els propers mesos, el nostre projecte. El nostre projecte, que hem estat treballant d'una forma silenciosa, potser no fem tantes fotos, potser aquest domini de xarxes socials que ells tenen nosaltres no el considerem tan important, que ho és, però creiem que és molt més important tocar mà, estar amb la gent i escoltar la gent. I el que hem fet és això. Nosaltres som l'oposició, Jordi, més activa que ha tingut aquest poble. Sens dubte, una oposició que està a tot arreu, que estem en tots els actes, que estem amb la gent, que escoltem a les associacions de veïns, als col·lectius. Tot això ens ha nodrit per presentar un projecte que, evidentment, doncs presentarem doncs amb la temporalitat pròpia dels propers mesos, que marquen els propers mesos, amb grans projectes per Sant Andreu de la Barca, amb un estudi futur de com volem que sigui la ciutat, i també amb un equip renovat, amb cares i idees noves, fresques, que faran que el projecte socialista, que al cap a la fi és el projecte d'un grup de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, doncs sigui molt més atractiu. I estic convençut que la gent l'any que ve ens donarà confiança.
1: Aquest projecte que vostè parla, que presentaran, és un projecte que ja ha anat comentant a les diferents entrevistes que hem fet aquí a la ràdio.
3: Clar.
1: Hi ha un projecte, però de moment encara no l'han presentat, aquest projecte.
3: Evidentment, en la vida tu ja saps que les coses s'han de presentar quan s'han de presentar. A veure, evidentment, a més, tenim present que tenim un govern que tot ho copia o que juga a base de pressió mediàtica, doncs és lògic que nosaltres doncs temporalitzem. I les coses s'han de cuir bé, Les coses s'han de posar a foc lent, no? I estem fent un foc lent perquè les coses no són així, ara faré això, ara faré allò, no sé què. No, les coses s'han d'analitzar bé, com estarà Sant Andreu de la Barca, quines perspectives econòmiques, socials, de definició de la ciutat, de l'àmbit urbanístic, de l'àmbit social, com és el Sant Andreu actual, la idiosincràsia de la ciutat, per conèixer quina és la ciutat que ens demanaran. I tot aquest procés és un procés lent. I jo dic que aquests últims mesos estem fent un projecte, evidentment que estem fent un projecte, i ara ja podem doncs anunciar que en breu doncs ja començaran a conèixer quines són les nostres línies de futur, quines són les actuacions que hem de fer, i sobretot hem de recuperar l'element més urgent. O sigui, la ciutat necessita coses, necessita actuacions. Tenim un problema greu d'habitatge. Insisteixo molt. Quantes famílies ens diuen, Juan Pablo, perquè a mi la gent em coneix de tota la vida, en tots els àmbits que jo he estat, no vull que el meu fill marxi de Sant Andreu. Hem de buscar solucions. Nosaltres vam fer, quan governàvem, un estudi de la ciutat, de l'àmbit territorial per veure on es podia fer pisos de protecció oficial. Van deixar oportunitats com en la carretera de Barcelona, que van desaprofitar. I aquesta promoció de pisos que ja està vivint veïns i veïnes, que a nosaltres això ens fa un goig tremendo, és un projecte i és una proposta que vam fer nosaltres, tot i que l'alcalde no tingués la cortesia de reconèixer-ho, no? Com no reconeixerà que l'escola Bressol La Quimeta és un projecte socialista definit, plantejat, preparat i dissenyat pel govern socialista. Espero que en el moment que, per cert, que estava previst en el seu moment que el curs que comencés sigués el de setembre i s'han redarit. O sigui, jo crec que aquesta mala gestió també interna fa que es noti, no? Que la ciutat no pren les mesures ni les decisions que han de ser urgents, no? I a més, com deia abans, amb aquest malestar dels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament, que van expressar al carrer de forma que una cosa que no havia passat, i això diu molt, eh? Això és un termòmetre de com fan les coses, més enllà de com les venguin. El que passa és que també et dic una cosa, l'excés de venda també és contraproduent, perquè un ha de dir, farem això i t'explico què s'ha fet, però dir, faré això i no passa, i no passa, i no passa, i la gent veu com està la ciutat, i per molt que una imatge estigui en xarxa, si tu vas al carrer i veus la realitat, ja et poden explicar el que vulguin.
1: Pel que fa al projecte, després de vacances?
3: Evidentment, jo crec que estem acabant de definir-ho i quan comenci el curs, ara estem en el mes de maig, ja tenim doncs pràcticament el curs finalitzant, no? Ara tindrem la festa de la primavera i tindrem doncs les activitats d'estiu, que en tot això també es demostra una miqueta les urgències i les pors del govern, no? Cada vegada més activitats, cada vegada més festes, una miqueta per deixant un segon nivell la gestió, però en tot cas la gent és molt intel·ligent i la gent s'ha adonat que aquest no és un govern positiu per Sant Andreu.
1: Al final, primavera fa molts anys que s'hi celebra,
3: I tant, nosaltres... Bueno, és que, de fet, fem Sant Andreu en moltes coses. El que ha fet és lleugeries variacions del que fem nosaltres, perquè la Fira de Primavera és nostra, és un projecte socialista, és un projecte dels governs socialistes, amb aquest disseny, i sí que és veritat que el que ens fa una miqueta preocupar és que veiem doncs un cert descens d'expositors i de prioritat comercial i de restauració en aquesta festa. Ens preocupa perquè pot ser símptoma d'una mala gestió, però més enllà d'això és una festa que ens encanta i que gaudirem a tots els xiringuitos i amb tota la nostra ciutat, perquè nosaltres pensa que totes les accions del calendari festiu de Sant Andreu de la Barca l'han posat els socialistes, no? I bueno, la festa major, el format que té, també venien a descentralitzar les festes, doncs que m'ho expliquin, on estan descentralitzades les festes, perquè aquesta és una altra de les promeses. Jo convidaria la gent a que revisi el programa electoral de Fem Sant Andreu de fa 3 anys, perquè el nivell d'incompliment és espectacular. I el que et deia, no? Doncs moltes de les propostes són que estan arrelades a la ciutat i que, bueno, tampoc està malament que reconeixin que estan fent, en molts casos, el mateix que fèiem nosaltres.
1: El mes de maig del 2027 arrencarà la campanya electoral, que acabarà amb unes eleccions. El mes d'abril del 2027 tindrem una precampanya. Ho hem viscut en aquests darrers 3 anys, una campanya permanent?
3: A veure, jo crec que tots els partits polítics i tots els grups municipals el que volen és tenir un contacte directe amb la ciutadania, no? I explicar a la ciutadania doncs el que fan el govern doncs amb aquest luxe de detalls de fer coses de manteniment de la ciutat, doncs vendre-ho com si haguessin doncs arribat a la lluna, i nosaltres explicant que aquest no és un govern positiu. Li podem dir precampanya de 3 anys? Doncs la política no s'atura, i li podem donar el nom que vulguis, però cadascú està fent la seva funció, per dir alguna cosa al govern, intentar doncs, dir-li a la gent que ho fan bé, i nosaltres explicant el que considerem la veritat, que és que no ho estan fent gens bé, no? I podem parlar de precampanya, diguem-li com vulguem, però jo crec que també és de responsabilitat que cadascú faci la seva feina. Com moltes vegades a nosaltres se'ns diu és que no pareu de la crítica i tal, bueno, també hi ha de tot gustos, també hi ha gent que ens diu que hauríem de ser més crítics, no? Però evidentment tothom ho veu d'una forma, no? I amb un prisma. Però jo crec que nosaltres hem fet una oposició molt responsable, Jordi, i t'ho dic honestament. Nosaltres hi ha moltes coses que no m'he explicat, perquè no volem utilitzar segons quines coses, i a vegades quan a algunes coses, a xarxes socials que tenen un grupet de gent que contesta molt el que posem, no? El 95% del poble jo crec que ho veu com nosaltres, però hi ha un sector i a vegades ens tiren en cara que fem crítica. La gent té una miqueta de memòria com era l'oposició de Fem Sant Andreu. I l'altre dia era molt més bruta que la nostra, que no és bruta. O sigui, hi havia atacs personals, feien circular segons quines coses que ens atacaven com a veïns i veïnes. Nosaltres això no ho hem fet en cap moment. Hem criticat la gestió, no altres aspectes, que podíem haver entrat, però no ho hem fet ni ho farem, perquè no és el nostre estil. El nostre estil és fer una política per millorar Sant Andreu des de l'oposició. I tant de bo, ells haguessin tingut una... Ells han deixat d'escapar una oportunitat d'utilitzar el PSC i els veïns i veïnes per millorar el poble, perquè mai han volgut un acord amb nosaltres, mai. I de fet és molt evident en el dia a dia i en els plens, o sigui, mai, informació que ens arriba tard, que no ens ensenyen, el moment, a la mínima que ens diuen veniu, venim, és que ho hem fet sempre, ja he perdut aquesta oportunitat. Per què? Perquè consideren que ells ho fan tot bé.
1: Com es veu d'aquí un any?
3: Jo em veig amb una... D'aquí un any em veig amb una il·lusió increïble, contentíssim. D'aquí un any i uns dies, content, satisfet i envoltat de la millor gent del món, de la gent que s'estima Sant Andreu de la Barca. Mira, en aquesta vida passen moltes coses. Hi ha moltes etapes. Hi ha molts condicionants, externs i interns. Però si un se sent tranquil, orgullós i satisfet amb com fas les coses, jo crec que és aquest un dels majors èxits que pots tenir com a persona.
1: Parlem d'altres informacions. Venga. De l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca ha presentat la seva candidatura per optar al Pla de Barris amb 16,7 milions d'euros. Recordem que és una proposta, una candidatura que presenta, en aquest cas, l'Ajuntament a la Generalitat. Després s'ha d'aprovar o no aquesta inversió de 16,7 milions d'euros. Quina valoració en fa?
3: La llei de barris és molt important. Nosaltres, l'any passat, quan es va presentar la primera edició, vam demanar al govern que es presentés, perquè no es poden perdre oportunitats, i més amb un projecte, amb un programa tan important com és la llei de barris, i que dona molts diners i que et serveix per transformar espais i barris de Sant Andreu de la Barca, no? I no ho van fer, i nosaltres vam fer unes declaracions públiques dient que aquest govern perd moltes subvencions i perd moltes oportunitats. Ha hagut de tornar més d'un milió d'euros de subvencions per no gestionar bé. I aquesta la va perdre. I van fer declaracions, i el que et deia, la pressió dels mitjans, als 4 o 5 dies de les nostres decles van fer un contracte per encarregar una empresa que fes el projecte de la llei de barris. Aquest projecte de la llei de barris, tant de bo, surti endavant i la Generalitat doncs ens doni aquests diners per Sant Andreu de la Barca. També et dic, és com venen les coses. Estan venent com un projecte de ciutat pràcticament real. Si tu veus tota la maquinària comunicativa que té l'Ajuntament, i a la gent se li ha d'explicar les coses bé. L'Ajuntament està presentant un projecte i aquest projecte ha de ser escollit per la Generalitat de Catalunya, i que sigui escollit o no farà que sigui viable. Dins d'aquesta campanya informativa que fan, fa aquest govern, explica les coses no amb tota la realitat, explica amb mitges veritats, deixant anar coses, però, perquè hi ha gent, o crec que pot donar la imatge, que aquest és un projecte que serà realitat. No, aquí s'està treballant una sol·licitud, estàs fent una sol·licitud al govern perquè et doni diners. Tant de bo la llei de barris arribi a Sant Andreu de la Barca, nosaltres feliços.
1: Ara que vostè diu això, sí que la presentació sí que es va comentar que era una candidatura. Nosaltres aquí a la ràdio també hem comentat, i en diverses ocasions, que és una candidatura, és una proposta, i ara s'ha d'aprovar o
3: mira, no. Jordi, quants anys ens coneixem tu i jo? Jo sóc periodista. M'he dedicat tota la vida a la comunicació institucional. A mi no m'enganyaran amb les notícies que fan. Intenten enganyar o deixar anar coses. Com tu expliques les coses, determina com ets. I en molts temes, juguen a una miqueta a deixar anar coses, i jo crec que aquí s'ha de dir clarament, estem preparant una sol·licitud. La publicitat que diu, el canvi, la il·lusió, que haurien de canviar ja les coses del canvi, perquè evidentment estem d'acord, el canvi necessita, el Sant Andreu necessita un canvi, efectivament, estem d'acord, Sant Andreu necessita un canvi, però un canvi a positiu i un canvi liderat per gent que s'estima i que sap què fer per Sant Andreu de la Barca, com som els i les socialistes, amb tot el respecte a tothom, evidentment. Tota la campanya publicitària, tot el vídeo que es va fer, que és un vídeo de ciutat, tot això està dient-li a la gent, hem presentat el canvi de Sant Andreu, i no li està dient, hem presentat una sol·licitud per una subvenció. Que no és fàcil que te la donin. Això també li han de dir a la gent. Però crec que això els hi preocupa poc, perquè si durant un mes estan deixant anar això, pues potser algú s'ho creu.
1: Perquè pel que fa al projecte,
3: sí,
1: quina opinió té?
3: Home,
1: aquesta inversió...
3: Nosaltres el
1: projecte... Que està en el projecte, clar.
3: La inversió del projecte. Nosaltres també, en les declaracions que vam fer, dient al govern que es presentés a la llei de barris, ja parlàvem d'aquestes zones. Ja parlàvem de la Solana. Ja parlàvem del nucli antic. Per tant, clar que sí. Si nosaltres... això ho negaran ells, però vam ser els primers públicament en dir, escolti'm, govern, han deixat l'oportunitat de la llei de barris, presentin a la segona edició, tenim barris, tenim la Solana, tenim el nucli antic, tenim espais que poden ser susceptibles d'aconseguir aquesta subvenció. També els molesta molt quan diem, nosaltres això ho hem fet abans, no? Pues és que està abans, no? Per exemple, ahir fèiem una publicació sobre la rotonda LGTBI, que s'ha repintat, perfecte, eh? Però està malament dir que aquesta rotonda la van posar el govern socialista, i la van posar el govern socialista per lluitar contra l'homofòbia? No pots esborrar tot el passat de Sant Andreu per molt egocèntric que siguis. Sant Andreu té un passat que, a més, ells s'hi refereixen contínuament, no? Perquè és el govern oposició. Govern barra oposició. Estan més pendents de nosaltres que de millorar Sant Andreu. No passa res en dir que l'escola Bressol és un projecte nostre, no passa res en dir que tot el projecte de la porta de Sant Andreu de la Barca amb pisos de protecció oficial és un projecte que va iniciar el govern socialista. No passa absolutament res.
1: Dues qüestions abans de finalitzar l'entrevista. Ha dimitit com a conseller de Saprobà.
3: Sí.
1: Com també ha dimitit Sonia Aranda, del Partit Popular, i Felipe del Val, de Som Sant Andreu. Per què?
3: Doncs perquè hi ha hagut un menysteniment constant dels consellers que formen part de Saprobà. Una manca contínua d'informació, de transparència, i a més una gestió deficitària, una mala gestió, 3 gerents en 3 anys... arribant al cim del desgovern, no presentant els comptes quan s'havien de presentar a l'Ajuntament i impedint que l'Ajuntament faci un tancament com ha de ser. Però a banda d'això, més enllà d'això, quan nosaltres demanem informació, demanem un consell d'administració, passen absolutament de nosaltres, ni una trucada, ni un missatge. I nosaltres som com responsables. Això és una empresa municipal, això és un consell d'administració. Tots els que estem allà tenim la mateixa responsabilitat. No podem assumir responsabilitats sense tenir la informació, perquè s'han confós i s'ha provat, té una direcció per part del president que és personalista i que tot passa per ell, pels dos o tres que té, i els consellers allà estem per decorar. No, és un exercici de responsabilitat. Sap urbar no va bé, ells ho han demostrat, i a més han faltat el respecte als consellers i conselleres. No han, encara, en una situació com la que he dit pressupostàriament, no han convocat un consell d'administració en el que va de l'any 2026, i estem al maig, i ho vam dir en el ple. Si tu estàs demanant coses, i no et dic demanar coses a nivell distàncies i de més, que fins i tot a mi una vegada em van demanar que li digués a l'alcaldia quines preguntes volia fer-li jo al gerent de Sapurbà. Però això què és?
1: És irrevocable aquesta decisió?
3: Sí, és irrevocable perquè aquest govern ha perdut l'Oremus definitivament. És un govern que no gestiona bé i que cada vegada té més problemes. Allà està les queixes dels treballadors i treballadores, el malestar que hi ha també dels treballadors i treballadores de Sapurbà, i després coses que ens han d'explicar. Pues, Antifrau s'ha demanat que obrin una comissió d'investigació, no?, per veure si hi ha unes suposades amenaces d'un regidor a una empresa. Això ho va escriure una empresa que havia passat, i ara Antifrau demana que això s'aclareixi. Hi ha hagut alguna reacció? Diuen alguna cosa? No.
1: Parlem de la nova comissaria. El ple municipal, l'últim ple, va aprovar el projecte de la comissaria. El PSC es va abstenir en aquesta votació del ple municipal sobre la nova comissaria. Quina és la seva valoració? Bé, ja vam escoltant la valoració després del ple. Nosaltres que... la seva abstenció, també ho vam explicar aquí a la ràdio, però...
3: Nosaltres, per respecte a la nostra policia local, que creiem que ha de tenir mitjans i els millors espais, ens vam abstenir i no vam votar en contra. Perquè, bueno, és una comissaria que nosaltres la creiem en un altre lloc, la creiem amb altres característiques, però principalment el que no es pot fer és un projecte sense tenir tota la informació. A veure, a més, mira, la mala gestió, els pressupostos que ells fan, no serveixen per res. No serveixen. Perquè cada vegada hi ha una cosa nova. La comissaria diuen que ho porten parlant 3 anys. I per què no ho posen en el pressupost del 26? Que es fa a l'octubre. Jo no sé per què corren en fer les coses a l'octubre. Per dir, hem fet a l'octubre els pressupostos quan després els grans temes no estan. La biblioteca mateixa, la renovació de la biblioteca, que em sembla bé. Tot i que el nostre projecte... És dolent dir que el nostre projecte era una rehabilitació de tot l'edifici per ser biblioteca i que hi havia espais que buscarien un altre lloc. Escolta, és el nostre projecte. I la comissaria, i és una qüestió molt hàbil, molt, molt lògica. O sigui, sí, la comissaria serà així, costa 1,2 milions, vale, però aquesta comissaria comporta altres canvis, que és que la sala de plens, que està a la planta 1, haurà d'estar a la planta 0. Aquí hi ha una remodelació. Quant costa aquesta remodelació? No ho saben. Una setmana abans del ple no sabien res, i després al ple ens reconeixen que no ens ho volen dir, que aquest és el govern de la transparència i la participació real, no? Un govern que diu amb el tema de la jardineria, veient com està la jardineria a Sant Andreu de la Barca, no? Crec que tothom ho veu. Doncs aquest és un exemple de com actua aquest govern. Diuen, poden reconèixer en assemblees de barri i en l'audiència pública que no estan del tot satisfets amb l'empresa de jardineria. I per què la renoves 2 anys? Per què fa 2 mesos la renoves 2 anys? Quina és la veritat? Si una cosa no funciona, s'ha de canviar, com aquest govern. Aquest és un exemple paradigmàtic. Què no diu el senyor Giribet? No diu, mire, però fa dos mesos hem renovat això dos anys més, 1,5 milions d'euros. Això és dir la veritat a la gent, o si no, ja em diràs on està el segell Infoparticipa, perquè es va perdre i no torna.
1: Acabem amb una pregunta.
3: Vinga.
1: Vostè ha parlat abans del projecte socialista d'aquí un any, que el presentaran ja després de l'estiu. Ha recordat i ha tornat a recalcar que tot té els seus tempos. Ha parlat de renovació. Encapçalarà vostè la llista del projecte socialista de cara a les eleccions?
3: Jo cada vegada que vinc...
1: Li fem a tothom, a tots els portaveus.
3: Home, i jo sé que es necessita algun titular potent.
1: I si és la seva resposta, que ho ha de decidir el partit, ho ha de decidir la federació, no? L'agrupació de Sant Andreu de la Barca... No?
3: Tot té el seu procés, tot arriba en el moment que ha d'arribar i en el seu moment, doncs, evidentment, sereu comunicats d'aquesta decisió. Però, evidentment, per terminis, doncs en els propers mesos.
1: Després de l'estiu?
3: Això ja ho determinaran els processos interns dels partits. Però nosaltres, feliços, encantats i amb molta il·lusió, de veritat, Jordi, jo m'agradaria tancar, si em permets, aquesta entrevista dient-li a la gent de Sant Andreu que no pateixin, que Sant Andreu de la Barca millorarà molt d'aquí un any i més enllà, que tenim un gran projecte amb molta il·lusió i sobretot amb que ens estimem molt el nostre poble.
1: Doncs Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes, gràcies per acompanyar-nos en aquest espai de portaveus, quart espai de portaveus de la temporada. Ens queda un altre i també ens queda les diferents valoracions després de cada ple municipal dels diferents portaveus en presència al plenari municipal. Gràcies.
3: Gràcies a tu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final doncs, queden per la final uns 12.
0: Hi havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs jo, que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un, si volia ser artista, tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb el digital, online, ho tenen més fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribin a més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà a aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com M. La Grassa, Digiti Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amca, Muf la Cantera, Whitbin, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lubató, comunicador, Dani de Wakebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte, també, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha una bona, hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
1: Exacte,
0: està bé.
1: Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris pues, serà pues, la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i per tant haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte, també la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, pues fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així, i així arribar molt més, molta més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem el dissabte, a 11 del vespre s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que tot sortit bé, i que els artistes, la gent i tothom pues estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i pues així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí, primer tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari, a partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea, sí, de trobar a nous talents.
0: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
1: Sí, volia també una menció especial, li donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowhard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
0: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme. Que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la 8ª trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la Colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la Colla de Diables per la Fira de la Primavera. Uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva 8ª edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldracs i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem Esruà Xamba de Pallejà, Piedimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batu Cassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els tocaldors del barri de Sant Antoni, que no, també ens acompanyaran. Que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores, però, bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte, sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'esplanada del mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta 8ª edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que bueno, és una mica consolidar aquest acte, no?, que és molt, que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb els correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac, que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la taula de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests anys, aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
0: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
1: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar, pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa, però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable

0: repercussió. L'any vinent tocarà foc, no?
1: L'any que ve tocarà foc, sí, sí, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
0: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
1: Sí, sí, sí, l'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
0: Per tant, són tres activitats que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
1: Sí, sí, tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problema.
0: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva, ara celebrant aquests 10 anys dels Ous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 6:45 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera. I el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers també, no? Que es vagin acompanyant.
1: Sí, sí, sí. Si els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup per veure el final a la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment de

0: del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de l'último de la fila, l'último tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'último de la fila. Tindrem el concurs urbà de rookies del ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
0: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
0: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu tallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera, i com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu de la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
0: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és doncs, bueno, veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes i vendes, que faci bon temps, que no faci molta calor com l'any passat, i que, bueno, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
3: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu a la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de Primavera és una fira oberta per a tothom.
3: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
4: una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
3: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb una altra que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
6: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais, i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs una mica doncs dades per una banda i per l'altra doncs experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin, i bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
1: A Sant Andreu de la Barca, com deien, des de l'any 2003 es fa el voluntariat per la llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el voluntariat per la llengua o què és, què ens diria, Rosa?
6: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem, perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
1: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, sí. D'aquesta hora que és el que es demana doncs, a la setmana s'allarga més, uh-huh. I la conversa continua.
6: Exacte, i després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no, a diferents a tenir diferents persones de referència, no, des del punt de vista de l'aprenent, i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
1: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
6: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa, si té un nivell 0 no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs, és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
1: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
6: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
1: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003 que es va instaurar també el Voluntariat per la Llengua a Sant Andreu de Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa, per tant estem parlant d'una xifra important.
6: Sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara en aquests moments el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
1: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
6: Sí. Hi ha voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no? Perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant, i també tenim voluntaris nous, que també està bé, no?, anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris.
1: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
6: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
1: I no és així, eh?
6: No és així, en absolut.
1: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
6: Sí, els comerços doncs també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques, doncs perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa, doncs també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes, han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell, i els comerços doncs col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs a treure'l al carrer.
1: Tenim aquí un eslògan que és "quan parles fas màgia". Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
6: Sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat, que es va vincular, de fet, al mag Joanola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
1: Molt bo, m'han dit, eh?
6: Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
1: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
6: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs portem voluntaris. En aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior, que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella, i llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents. I bé, seria doncs això, no?, aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no?, parlar amb una persona que externa, diríem, que en aquest cas seria, doncs tots són alumnes, però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
1: Veig que el Voluntariat per la Llengua es va renovant any rere any, no?, en quant a activitats, en quant a difusió també, no?
6: Sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs també portem una parella lingüística a l'aula, no?, perquè doncs expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
1: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el Voluntariat per la Llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no? Sense por, no?
6: Exacte, animar tothom. Després també les xarxes socials estan fent un paper important. Hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català. Vull dir que una mica doncs l'enfocament seria aquest, no?, cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai, i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris,
1: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del Voluntariat per la Llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
7: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però he fet durar molt el voluntariat amb elles, i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. però clar, comparteixes pues, experiències, millor jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment és molt, són moments molt divertits.
8: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys,
7: no? Sí, aproximadament, sí.
8: Com vas conèixer el programa del Voluntariat per la Llengua?
7: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí. Llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi. I és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil, i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg, ni res de l'altre món.
8: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenentes, aprenents que has tingut fins ara, i de conèixer també altres cultures, no?
7: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlant, doncs això, de, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, o del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
8: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
7: Exactament, totalment. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que perdi la vergonya, que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, és un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
8: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no?, perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
7: I tant. Bueno, les meves trobades eren de dues hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. Perquè si no estàs a gust amb aquella persona, només fas que mirar el rellotge. I si estàs a gust allà sentat fent un cafè o un aigua, ni fes el que sigui, vaig xerrant, quan te n'adones un 8:15 PM. Dius, ostres, anem a sopar.
8: On quedeu per fer aquestes converses?
7: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre també. Tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també tenem feina als negocis del poble.
8: Exacte. Bueno, de fet, els comerços també participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
7: Exactament. Sí, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia dijous gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer, i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí, sí. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
8: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els recomanaries?
7: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana, o poder una miqueta més, però així coneixes persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina, i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
8: Ja coneixes l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
7: Encara no.
8: Nervis?
7: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí, sí.
1: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participen enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
9: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
8: i el fet de parlar en català, que és el més complicat que has trobat?
9: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant el meu cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més, però m'agrada.
8: Però parles molt bé el català.
9: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
8: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
9: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazadas, no?
8: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
9: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores, normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
8: Més del dia a dia, no?
9: Més al dia a dia, sí.
8: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
9: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en los comerços i ja me conocen i tal, i intento parlar a més català.
8: Normalment, i bé, no?
9: Sí, són els meus professors també, sí.
8: D'on vens? On vas néixer?
9: Com?
8: On vas néixer?
9: Ah, soc boliviana.
8: Boliviana.
9: Sí, però ja he vist que...
8: Fa molts anys aquí, no?
9: Sí. Des de los 21, uh-huh, saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, molts jocs, no? I ara pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i no vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? També és un requisit també per al tema de faena. I lo faig per a aquesta razón i per a l'altra també.
8: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
9: Sí, a veure, ara estem portant uns lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
8: una mica.
9: I los accents, sobretot, los tancats, oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, digo, i aquesta, què era? Tancada o oberta, no?
8: Però paciència, no? Amb paciència suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu. Però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català?
9: Sí, a veure, juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem un joc que es diu multa, i fem així, diguem, acertix també, del cap, de cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si, no tinc.
1: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs.
8: Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
10: pues mira que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps, i així va ser.
8: És el primer any que ho fa o...?
10: Sí.
8: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
10: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
8: Creu que ho aconseguirà?
10: Crec que sí. I sí, jo sóc optimista.
8: Ja té el programa de, o ja pensa quin tipus de conversa...?
10: Bueno, fem una conversa així variada de dones, de lo que surti. De lo que surti.
8: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per
10: sempre,
8: parlar.
10: Sempre, sempre hi ha temes.
8: I com ho porta la companya?
10: Bueno, bé, bé, bé. Ho va fent bé, sí.
8: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
11: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
8: Però parles molt bé el català.
11: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
8: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
11: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i a més, amb Mercè...
8: Ho posa més fàcil.
11: Ho posa més fàcil, sí.
8: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
11: Sí, el que surti, del mateix, d'igual.
8: On quedeu per fer aquestes converses?
10: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
8: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
10: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
8: Parlem d'aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
10: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
11: Sí, sí. Totalment d'acord.
8: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
10: Sí.
8: Dels cursos? Quins cursos feu?
10: Fem el B, el B3.
11: El B2.
8: Les dues feu el mateix curs?
11: Sí, sí. Hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
8: I com us va?
11: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable... i la veritat que està molt bé.
8: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
11: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
8: És el fet d'atrevir-se, no?, suposo.
11: Sí, sí, això.
8: És el que has d'intentar, no, Mercè, de que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
10: Parla bé, l'únic sí, sí. Que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
8: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari de parlar llengua.
10: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
11: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

0: I ara, tot seguit, hi ha els companys de la xarxa ràdio, l'espai del Món és Digital.
1: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
2: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
2: Bé, doncs comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial, o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és la revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Ens pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
4: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies vaig escriure un altre article que vaig titular El tret al peu, el qual doncs explicava que segons com apliquem la intel·ligència artificial ens podem acabar doncs com si haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estaran substituïdes per una intel·ligència artificial doncs passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració, i llavors això com impactarà. I, per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre hem volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, que costa molt d'entendre. I els professionals públics doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs, poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
2: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat. Però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament. O sigui, perquè, clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes vegades, de maneres. I crec que el teu article apuntes que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament per amb l'aplicació de la guia i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
4: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que, a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, l'atenció et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu en el qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Que ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
2: Això és el que volia preguntar-te perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents i després pensi, bueno, això com allibera de feina al funcionari o prescindeixo d'ell o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis la segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
4: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, i abans va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a el que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això, hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual t'ho diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona, vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb aquest, amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb, amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona, e intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O, pot... o sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té un accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentes intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
2: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I, bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin amb sobre més temps, no. Aquest temps és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també té lloc a haver-hi no solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines. És una pregunta,
4: eh? Sí, mira. El risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això. Construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administració.
2: No, ho trobo genial, i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix, vull dir. Però bueno, continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa, quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica, simplement, o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
4: Jo crec que estic parlant de les dues coses, eh? La tecnologia és només el vehicle, no, diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això, no? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza la lentitud, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana. Gràcies a la intel·ligència artificial, i jo soc molt crític, no, amb l'utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no? El que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Uh-huh. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual, doncs, podem generar energia elèctrica amb les elèctriques. I també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats, doncs, que tenen armes nuclears, però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, i feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon i el telèfon fix i el telègraf va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta
2: és la diferència. Sí, no, i és una altra cosa. I a més, la majoria de persones la poden utilitzar. Que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris. Aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé. Imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
4: Sí, sí, aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps. No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital, que és cap on anem, no? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les han de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania

0: que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estaran encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
1: Bueno, faig, perquè per això, ojalà, però falta, crec que falta bastant encara. Parles, insinues, d'un gran
0: risc. Per això et deia allò de l'encriptació de les dades, de tal manera, o sigui, hem d'encapsular la nostra informació de tal manera que encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui capacitat d'accedir.
1: No,
0: si fem
1: clar,
0: això,
1: clar,
0: la clau la tenim nosaltres.
1: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que demano els detalls, o simplement no.
0: I de la xarxa.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
0: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara és el gran risc de la digitalització de l'administració.
1: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o jo sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració d'aquesta forma que ens recomanes?
0: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que estic creant és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten, no? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
1: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim comparar i dir... Quin?
0: El millor, el de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sortir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar. Per tant, només ens hi hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible, no? I en aquest cas ho he vist molt clar i he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
1: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets. El programa, que sàpigues que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya, i algun ajuntament l'estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
0: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses, i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions. I els hi vaig posar una... els vaig dir que ells tenien un poder

0: molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? I em van dir que com era possible. I els hi vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs, els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí els, crec que els hi va tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar invadint Europa. Per tant, quan un enginyer, o quan una administració, o quan un tècnic, o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
1: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat, perquè realment cal començar a pensar amb la IA, això, amb la part humana i la part ètica, etc. Sergi, res més, se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
0: Moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
1: Res més. Fins la propera. A reveure.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Marcén, queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Mones Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
3: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
4: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uli de ràdio. Ivan Usson, se sigui, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
1: Pues mira, els... per aquí.
0: Peorats. Sí, podem dir.
1: Estàs en una setmana costosa, dura.
0: Sí, sí. A nivell d'actualitat, avui, deixeu-me dir, estic mirant el caso Hartung, segona temporada.
1: Sí.
0: I m'he quedat, no, o sigui, no diré el que ha passat, però m'he quedat molt sorpresa que jo em pensava que hi havia certes morts que no podien passar.
1: Aquestes són les sèries bones, quan passa això.
0: Pues,
1: com Juego de Tronos, que t'encarinyes amb tothom i te'ls van matar
0: bueno,
1: tota
0: l'estona. Bueno, no és que t'encarinyis, però és que s'acaba la temporada molt aviat. Per mi, vamos, no sé, encara no l'he acabat, però m'ha sorprès molt com s'està gestionant aquesta segona temporada.
2: Jo he de dir que m'he dormit al segon capítol.
1: Oh.
0: Del caso Hartung?
2: Sí.
0: Ai, si no ho has vist...
2: El dono per acabat.
0: El dono per acabat.
2: Absolutament.
0: És que...
2: No em ficaré tirant darrere, però...
0: És que no, però no té...
2: Mare, de quin ritme.
0: Això espanyola, o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
2: Com, com?
0: La mateixa trama. Feta en països més cap al sud,
2: bueno,
0: tiraria
2: el problema
0: millor.
2: És que té un talent absolutament nòrdic.
1: Sí. Clar.
2: I sí. El ritme nòrdic...
0: Costi.
1: És diferent.
2: És molt lent.
0: Costi.
2: Vale,
0: sí, sí.
2: És molt lent.
0: Sí.
2: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
0: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
2: Clar, però...
0: Que també en anglès tampoc és massa bo, eh?
2: Però és doblatge.
0: És doblatge en anglès, sí, sí.
2: Clar,
1: ah, o sigui, mires doblat en anglès, clar, perquè és una sèrie nòrdica.
2: Jo per, està en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà, mal que mal.
0: Ja, però així practico l'anglès. I el bo és que el que diuen, i el, és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
1: Ah, saps? Mira.
0: És veritat.
2: Jo és que quan, sempre he dit més d'una vegada que jo quan miro una sèrie no vull aprendre.
0: Bueno, però ho interioritzes. Uah, Sergi, estàs molt malament.
2: Avui no seré divertit, ja aviso.
0: Ja.
2: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
0: Et dono llibertat.
2: Per marxar quan considera, no?
0: Sí.
2: Estic fora, no us enganyaré.
0: Ivan, tu tens actualitat?
1: Sí, mira, tinc una cosa, un parell, de fet. Adam Scott, protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure... que no trigarem tant de temps en veure la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que vaig llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a... bueno, doncs pues això.
0: Uh-huh.
1: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no han començat a gravar.
0: Molt bé.
1: Tot i que ja es veu a Adam Scott amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel... No sé si us ha sortit aquest anunci, suposo que sí a tots.
0: No.
1: Però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpsons de Déjalo, ya está muerto, s'està fent real amb aquesta sèrie.
0: Vale.
1: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que era el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent.
0: Uh-huh.
1: Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta, perquè...
0: Ningú.
1: Correcte. Perquè jo crec que ja... O sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de La Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava...
0: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
2: Què ha passat?
1: Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
0: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiu.
1: No, i a més, per una cosa que Pedro Alonso ja ha dit, que ja està fart de Berlín, eh? Que ja n'hi ha prou, que ja amb això s'acaba, que normal.
0: Ja, perquè, però no sé.
1: Perquè, clar... Portemort, perdó per l'espoiler, però qui no hagi vist La Casa de Papel, però Portemort des de la segona temporada de La Casa de Papel.
0: Sí.
1: Des de la segona, es van fer 5.
0: Sí. Vale, ja.
1: Després es va fer una preqüela.
0: Va deixar de parar.
1: És que...
0: Sí. Bé, en tot cas, avui el que farem, repassarem les sèries més premiades de la història gràcies al treball incombustible de la pàgina web InStyle.
2: Molt bé, gràcies a ells.
1: Sí. Ens agrada.
0: He de dir també que he seguit tot el que deien, però després he trobat tres sèries més d'una altra pàgina que no recordo, que també les han posat com a més premiades, per tant les repassarem totes i ho matem així. La primera... que repassem, evidentment, és Joc de Trons, que va rebre, que ha rebut, 57 premis.
3: What unites people? Armies? Gold? Flags? and the great game is terrifying. Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides.
4: I shall wear no crowns and win no glory.
0: Va rebre 57 premis i, segons aquesta pàgina web, ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història... Diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons. En un continent fictici, diverses famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit... la seva qualitat van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
2: Tenim un problema, Judit.
0: 57 i 59.
2: Llavors,
0: això també va ser la paeria de Lleida, que no s'acaben de
2: quadrar. Llavors, com ho fem?
0: Jo tiraria per 57.
2: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
0: Perquè no n'hi ha tants.
2: Tinc la sensació... Bueno,
1: És que hauríem d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
2: Clar, jo crec que serà o 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
0: Epa!
2: Com a millor sèrie.
0: Clar, clar.
2: Entenc, però vaja.
1: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
2: Sèrie de més a menys, eh? Joc de
0: Trons?
2: No,
0: bueno...
2: També
0: no
2: us aviso jo. Per mi...
0: la sèrie.
2: A nivell narratiu i...
0: Quantes temporades té?
2: Moltes, a tu, 8 en tu tenir.
1: 8 temporades.
2: Però...
1: Cada any, tenim una temporada nova.
2: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta de freds a molts.
1: No va tan desencaminada la Judit, de fet, no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant, 59 premis Emmy, eh?
2: Només Emmy?
1: Sí, sí.
0: Pues llavors...
2: I els altres premis... Manteneu o no?
1: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
2: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
0: Sí, sí, deixem-ho així.
2: Però si té 59 Emmys, hi ha
0: no
2: més premis
0: tenir,
2: al món.
0: No, però llavors no pot tenir 57.
2: Tenim un, clar, n'ha de tenir molts més.
0: Clar.
2: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos...
0: Mira, veus per la següent que concordi. La següent sèrie.
2: Bueno,
0: és que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem en la seva credibilitat. Sí, aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després
1: Cheers.
0: També. Frasier Crane és un psiquiatre que després de divorciar-se torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio donant consells psicòlegs, psicològics.
1: Sí, sí, té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
0: Tu l'has vista?
1: Sí, la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre que és.
0: Això és la sèrie?
1: Bueno, això és una... això és la feina de Frasier a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Frasier, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
0: I van fer un remake de dues temporades al 2023
1: Lamentable.
0: I 2024. Sí.
1: Lamentable, sí. Sí.
0: Desenvolupa.
1: Frasier era una sèrie molt bona, però quan te dic que molt bona és que és una sèrie que té 12 temporades i les dues últimes són les que fluixeixen una mica. Jo, quan Daphne i el germà es casen aquí és quan jo ja començo a veure que ja no hi ha... Però, déu-n'hi-do, és una sèrie molt bona, molt divertida, i que la gràcia d'aquesta sèrie era, més que el propi Frasier Crane, tot el cast i tota la gent que l'envoltava. Per tant, quan es va... recuperar aquesta sèrie, Frasier, bueno, no van aconseguir recuperar la part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Frasier perquè uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic. Durant la segona temporada van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Frasier d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això. La conclusió que vaig extreure és que el millor de Frasier no és Frasier, perquè quan el poses sol no té gràcia.
0: Hòstia. Molt bé. Molt bé. No, no.
1: Molt divertida, Frasier, l'original. Mireu-vos-la. No sé en quina plataforma està. Crec que està... crec que està a... no me'n recordo mai com es diu, aquesta que té Dexter.
0: Ah, no sé,
1: que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
0: Ni idea, ni idea. Bueno, mentre repassem la següent busques. La tercera, diguéssim, al rànquing és Los Simpson amb 34 premis.

0: Mai l'havia escoltat tan extensament. Judit. Que és veritat, que no els he vist. No els he vist.
1: A més, és que la capçalera de la Simpson
0: sí.
1: És llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: tant,
1: és llarga, però una sèrie, a més, comparada amb les sèries actuals, és llarguíssima.
0: Sí, sí, això sí. A més, com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. El Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo, què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home, Judit,
0: ja
1: m'estàs demostrant que no has vist mai Los Simpson,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una
0: ja
1: de
0: venit.
1: Les coses més mítiques de Los Simpson són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Veus? Perquè
1: sí,
0: cada dia s'aprenen coses.
1: Tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí. I quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on, quan se senten al sofà, passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera. I és una diferent.
0: Vale.
1: Per tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpson no és una cosa mica.
2: Jo sabia lo de que arribaven a casa, l'últim no.
0: A veus? Bueno.
2: Lo de que cadascú es veu com arribant a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing i això, jo sí ho tinc ubicat.
0: És que
2: cada sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que
2: cada escena del sofà
1: correcte, és diferent. Digues.
0: 34 premis, consolidada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: Molt bé. La següent...
2: Encara se n'estan fent,
1: ja
2: no?
1: Està, eh?
0: A veure, espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí, home, sí. No sé si van per la 38 o per la 39. I recordem que l'any passat... fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció, eh?
0: Això
2: jo recordo jugar
0: sí.
2: Un videojoc.
1: Uf, jo te'n puc dir dos que són superdivertits. Jo... Los Simpsons Hit and Run i Los Simpsons el videojuego. Boníssims.
2: No sé quin era.
1: Boníssims. Són molt divertits de jugar.
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie amb 29 premis és The Mary Tyler Moore Show.
3: Was the wife you played kind of an idealization of the American wife? There is no such woman. Most of them are wretched nags.
4: Yes, I think we all have our moments. Laura Petry broke down and cried. She was nasty and short-tempered. And she was also sweet and soft, and she was many things.
3: Oh, no. I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but it had no connection with reality.
5: Mary Tyler Moore was America's sweetheart.
6: Hardly anybody knows comedy like she does.
7: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
8: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
9: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing for me to be funny. She was...
0: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit. També es coneix com La xica de la tele.
1: Ah?
0: És una sitcom que segueix a Mary Richards, una dona independent que es muda per començar una nova vida i comença a treballar en una cadena de televisió local. Així coneixem les divertides dinàmiques del seu treball, però també les seves amistats.
1: Pues escolta, te pots creure que no és una idea absolutament res,
0: mira,
1: aquesta sèrie?
0: Mira, no, a mi tampoc, però això tampoc és molt noeta.
2: Jo no sé quina sèrie és aquesta.
1: A què no?
0: No. No sé, pues ha rebut 29 premis.
1: L'haurem de mirar, La xica de la tele. Buscar,
0: a veure
1: què
0: et surt.
1: A Espanya.
0: Continuem. En aquest cas no tenim el tràiler, però ja ho dèiem abans. Cheers, amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends. I,
1: al revés, com? Clar, Friends no hauria existit sense Cheers.
0: Això, perdó. Mira, al final estàs més fresc tu que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
1: No és una sèrie, ojo, ara el que diré, eh? És una de les grans sèries de la història, no és una sèrie que hagi envellit en absolut bé.
0: Bueno, costuma passar.
1: Per què? Però aquestes les dinàmiques de parella entre els personatges de vegades te fan aixecar una mica la cella i dir, ui, això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Cheers, amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
0: Bueno,
1: dona aquesta sensació.
0: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie Hill Street Blues.

0: típica sintonia de les 4 de la tarda, eh?
1: Sí, sí, no, no, però de les 4 de la tarda del 70, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
1: No era una sintonia molt de sèrie policíaca.
0: No, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos, a mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. El que va ser la típica sèrie...
1: Correcte, sèrie del 81, eh?
0: És del 81.
1: És del 81.
0: Molt bé. 26 premis també té The West Wing.
2: Everybody, look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight.
3: That's great! Great.
4: Let's for God's sake, Toby!
5: This is a girl, Charlie. You don't have to call her man.
6: You're very sweet sometimes, you really are.
0: Pocs em semblen, 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva estrena molt elogiada pel seu guió intel·ligent, ja des del president del país, i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política estem entre The West Wing i House of Cards.
7: Sí, correcte. Ara estava pensant que... A veure si se m'entén, perquè no ho desenvoluparé massa tampoc.
1: Vale.
7: Que guanyar premis a dia d'avui és més complicat que guanyar-los fa un temps. Estem d'acord? Desenvolupo, no passa res.
0: Sí.
7: Hi ha moltes més sèries a dia d'avui que abans.
1: Sí. Correcte. Sí.
7: Per tant, entenc que...
1: Sí, és per aquesta... Sí, totalment.
0: Sí, sí, sí. Sí,
7: és bàsicament per aquest...
1: Pel volum, sí, sí.
7: Guanya...
1: Ara hi ha moltes, clar, hi ha moltes pantuflades per entrar al semi, clar.
7: Llavors, jo crec que, sense menysprear totes aquestes, però ara jo crec que guanyar premis, ostres, tens moltíssima més competència. Hi ha molts més diners...
1: Això t'anava a dir.
7: Dipositats en
1: això. T'anava a dir, el nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que doncs això, clar, els premis són més merescuts o no, o més lluitats.
7: Exacte.
0: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
1: Jo t'ho busco, això, no passa res.
0: Val. Llavors és... no ho sé, ens quedem amb que Urgències va rebre molts premis. Vale? Thank you.

0: call the AR.
1: Not flatline. It's 5V fib. Clear.
2: I dare you treat your child like this.
3: You can't respect my authority, then you shouldn't be working here.
4: I can always count on
5: Els has trobat, Ivan.
6: I tant. Va guanyar 23 premis Emmy al llarg de les seves 15 temporades, per tant, té molt sentit que estigui just a sota de la Gala Oeste, perquè té 26.
5: Sí, molt bé, la veritat. Però és que no sé per què va desaparèixer la xica.
6: La Lala, ves.
5: Ens porten, en aquest cas, sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional. Comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
6: Pues ja us dic que és una sèrie molt xula per veure.
5: Sí.
6: I crec que, a més, la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara, sí. ara m'ho estic, ara m'ho estic inventant.
5: 15 temporades!
6: Sí, clar.
5: Potser em xulileu, encara no he acabat.
6: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, eh? No són de les de 10 capítols per temporada.
5: 25 capítols. Mare meva. És com
7: no pots assumir-lo.
6: Però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades. A mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine.
5: Sí.
6: I una d'aquestes persones és George Clooney.
5: Ah,
6: que forma part de les, no sé, les primeres 5-6 temporades.
5: Molt bé, molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
8: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
9: ¿Mi nombre?
8: Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
9: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
8: Entonces... Larga vida a la reina Isabel.
9: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
10: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla. Protegerla. Ella es la esencia.
5: No sé si l'heu vista.
6: Sí, jo sí.
5: Em sembla que va haver una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
7: Sí, fent de Margaret Thatcher, si no m'equivoco.
5: Pues em sembla que no es va veure aquesta.
7: Vaja.
5: Però vaig dir, mare d'ella, la vull veure ella i passo la resta de la trama.
7: Mira, doncs jo sí que les he vist totes.
5: I què tal?
7: Perdó, és que el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general, eh?
6: Aquí, a la Show en sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
5: Ah, pues ho continuarem jo
6: és,
5: fent.
6: Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que
5: premis.
6: El que et puc dir, tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
5: Carai.
6: Déu-n'hi-do, eh?
5: Però, sí, sí.
6: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
7: Jo tinc una dada. La sèrie Crown recibió 87 nominaciones a los premios Emmy durante sus 6 temporadas, con 21 galardones hasta la fecha.
6: 21 Emmys.
7: Això és de no sé quan. Perquè hasta la fecha no sabem si hi han hagut...
6: Sí, jo sí, crec clar, que no. No, potser és a 2021, no, aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
7: No, però molts. Se confirma que molts.
6: No, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè sí, l'anterior sí, eren 23, sí. Aquestes són 21.
5: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
11: Would you consider giving your father a call?
12: Would we consider at least a call?
13: Was he apologizing?
14: I mean, did he ask?
12: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
11: I could get him to text a request for a call.
12: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
15: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen?
16: If you and Shiv were to bust up.
17: We'll always be good, right?
16: If we're good.
5: A veure, ho tenim?
7: Sí, 19, diu internet.
5: Molt bé. Quadri tot, eh?
7: N'hauràs de fer-hi una, eh? Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
6: Vinga.
5: Perfecte. Les següents, que també, en aquest cas, pugen una miqueta, eh? Serien 21, 21 i 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family. En aquest cas destaca pel seu format de comèdia documental i qui també en té 21 és Lo Soprano.
18: June, how was Boca?
19: Wonderful.
0: I don't go down enough.
13: It's not what I heard.
0: About what?
13: Nothing. I'm sorry. I don't know what I'm talking about.
14: Last time, Aunt Bobby bought me live piranha.
18: You believe that was a piranha? Come on.
19: That woman is not your aunt.
0: Libby, I warned you. Start this eat. Bobby's a sweet, sweet girl.
18: What the hell's the matter with you?
0: Oh, what did I say? This wife of yours, she's got the giggles.
5: En aquest cas està considerada una de les millors sèries de drama i aquesta no tenim tràiler, però és amb 21 premis, todo es, todo en família. I la que no surt?
7: Ah, no, està bé que no surti perquè és, en té 18, però el,
5: bueno,
7: la curiositat és que Shogun, sèrie de Disney Plus, va guanyar els 18 de cop en una mateixa edició dels Emmys. Només té una temporada, Shogun, i a la primera possibilitat de participar als Emmys se'n van portar 18 de tacada només tenint una temporada. La segona, si no arriba al 2026, arribarà al 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
5: Molt bé.
6: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
7: Vaja.
6: Per això potser no en soni ningú.
5: Sí, ja. No, a mi, bueno... ens queden 3 minuts.
6: Pues re, me sembla sorprenent, no?, que una sèrie al 71, on se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy que guanyés els que va guanyar, però bueno, escolta, 21
5: sí. A veure, també t'he dit, bueno, a mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
7: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
6: Sí, però clar, és que aquí també diu, bueno, esclar, és que a nivell de gustos t'anava a dir, és que no és Breaking Bad. Llavors no m'agrada aquest rànquing, però clar.
7: També depèn de amb qui vas batallar-ho.
6: Sí, correcte.
7: Això, per exemple, al món del futbol, els que li ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai seràs el millor. Doncs
5: yeah.
7: De premis només n'hi ha un, llavors és el que hi ha.
6: Vaja.
7: I quina reflexió, quina comparativa, eh?
5: Sí.
7: Molt bé, molt acertada, de fet.
5: Sí, i sobretot el dia. Sí.
7: Quin dia?
5: Quin dia? A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
7: Hosti, com hem d'omplir, eh?
5: Nen, d'omplir 2 minuts.
7: 2 minuts, només hem fet un.
6: Jo us... Mira, per cert, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime. La plataforma aquesta, que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi, en altres països, és Paramount.
5: Molt bé. Jo és que a mi no em trobes de Netflix, la veritat.
6: No?
5: No.
6: Home,
5: és que no arribo.
6: De totes aquestes, quin estaria a Netflix? Urgències, potser no. Urgències està a Disney
5: no.
6: Plus.
5: Ah, doncs pues m'has dit que està a Netflix.
6: Ara potser, ara t'ho miraré on està.
5: The Crown,
6: és veritat, sí.
5: Sí.
7: I Modern Family potser també.
6: Modern Family crec que també és de Disney Plus. És que des que Disney Plus està a tope...
7: El Cuento de la Criada ara es pot veure a Netflix, per cert. Des de fa relativament poc.
6: Que era sèrie d'HBO, eh?
7: Sí. Ara m'ha vingut al cap.
6: I aquesta també té molts premis, no?
7: Pot ser, però és... quina pesada aquesta sèrie, també. Quina pesadella.
5: Molt bé, vinga, va, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
6: Que vagi bé.
5: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ulleda Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Luis Prima, una veu i una trompeta estimada per tots els amants del swing que va viure l'època daurada de Hollywood i que avui trobem a la banda sonora d'unes 150 pel·lícules que es diu aviat. Aquesta cançó que ara sentíem pertany a la versió de dibuixos animats del film El llibre de la selva, de Walt Disney, del 1967. Es diu I Wanna Be Like You, Vull ser com tu, i era Luis Prima qui la cantava. I és que ell va posar la seva veu al rei Louis, que era l'orangutan. Luis Prima era nord-americà, havia nascut el 1910 a Nova Orleans, però les seves arrels eren italianes, de Sicília concretament, i sempre en va fer bandera. No era un músic d'un sol gènere, en va conrear molts, però es pot dir que per damunt de tot el seu estil es movia entre el jazz, el swing, el blues, el rock i el boogie-boogie. Professionalment va començar tocant en un vaixell, un vaixell de vapor de Nova Orleans, que anava pel riu, i va ser allà quan tenia 19 anys on va conèixer la seva primera dona. Era l'any 1929, l'any del famós crack, que va comportar la Gran Depressió americana amb milers de persones desesperades, molta misèria, molta fam i també molts suïcidis. No era un bon moment perquè els músics es guanyessin la vida. La gent tenia altres prioritats. Això va fer que moltíssims músics emigressin, doncs, a Nova York. I Luis Prima també ho va fer. Va deixar Nova Orleans i se'n va anar a Nova York. Allà ell i la seva banda de Nova Orleans es van obrir camí. Escoltem-lo ara interpretar una de les seves cançons més famoses, la cançó Buonasera, que apareix a la banda sonora de mitja dotzena de pel·lícules. Pel·lícules com Tarantella, amb Mira Sorvino, Big Night, Una gran nit, amb Stanley Tucci, Middleman, amb James Caan, Sandy Wexler, amb Adam Sandler, o En algun lloc de Queens, amb Ray Romano. Hi ha llocs on aquesta cançó se la coneix com Buonasera, i d'altres com Buonasera, Signorina.

Buonasera, senyorina, una de les cançons històriques de Luis Prima. La va gravar l'any 1956 i es va fer famosa arreu del món. Luis Prima, però, no només apareix en multitud de bandes sonores, 150, com he dit abans, també va aparèixer a la pantalla. No pròpiament fent d'actor, perquè no ho era, però sí al capdavant de la seva orquestra, de la mateixa manera que també ho van fer doncs, Glenn Miller, el català Xavier Cugat o el valencià Josep Iturbi. Concretament, Luis Prima va intervenir en 10 pel·lícules. La primera va ser el western musical Ritme al Ranxo, quan tenia 26 anys al costat de Bing Crosby i Francis Farmer. I després van venir No ho pots tenir tot, amb Alice Faye, Carrusel de Manhattan amb l'orquestra de Cab Calloway, La Rosa de Washington Square amb Tyrone Power i, entre d'altres, a Rafferty and the Gold Dust Twins, amb Sally Kellerman, Alan Arkin i Harry Dean Stanton. Una altra de les grans interpretacions de Luis Prima era la famosa Pennies from Heaven, composta el 1936 i agafada ràpidament per Billie Holiday, però popularitzada per Bing Crosby a la pel·lícula del mateix nom, on, per cert, també hi apareixia Louis Armstrong. La cançó és tan bona que després s'hi van afegir per interpretar-la infinitat de músics, Dean Martin, Doris Day, Dinah Washington, Tony Bennett o Frank Sinatra. Nosaltres, naturalment, ens quedem amb la versió de Luis Prima.

Pennies from Heaven, a la versió de Louis Prima. Aquesta versió potser l'haureu sentit a la banda sonora de pel·lícules com Una bona banda, amb Burt Reynolds, Elf, amb James Caan, Petites mentides per estar junts, amb Marion Cotillard, o The Glorious, amb Julianne Moore. En el terreny personal, Louis Prima es va casar 5 vegades, però les seves dones més rellevants en el terreny professional van ser les dues darreres, per la incidència que van tenir. Una va ser la cantant Kelly Smith. Es van conèixer quan ell tenia 38 anys i ella 20. Ell cercava una veu femenina per a la seva orquestra i va aparèixer ella. Van estar junts 8 anys. I després, Louis Prima es va casar amb Gia Maione, una altra cantant nord-americana, 30 anys més jove que ell, 31 anys més jove que ell, que va ocupar el lloc de Kelly Smith a l'orquestra. Actuaven a tot arreu, al Copacabana de Nova York, al Palmer House de Chicago, o a l'Hotel Sands de Las Vegas, on Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr. van rodar la quadrilla dels 11. Louis Prima i Gia Maione van estar junts 15 anys, fins a la mort d'ell. Va ser una mort complexa perquè l'any 1973, quan tenia 63 anys, Louis Prima va patir un infart. I 2 anys després va començar a tenir mals de cap i lapsos de memòria, que eren la conseqüència d'un tumor cerebral. El van operar i tot seguit va patir un vessament que el va deixar en coma, un coma del qual ja no es va despertar mai. Però que no es despertés no vol dir que es morís. Dic això perquè el coma va durar 2 anys. La seva mort es va esdevenir el 24 d'agost de 1978, quan tenia 67 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem Louis Prima cantant la seva cançó per excel·lència, Just a Gigolo. Però abans deixeu-me dir-vos que Louis Prima està enterrat en un cementiri de Nova Orleans en una tomba coronada per una petita escultura de marbre que representa l'arcàngel Gabriel amb una trompeta a la mà. És una obra de l'escultor rus Alexei Kazantsev. I a sota hi ha una inscripció amb un petit fragment de la lletra de la cançó Just a Gigolo. És el tros que diu, quan arribi al final, ho sé, tothom dirà, només era un gigolo, mentre la vida continuarà sense mi. Louis Prima canta aquesta cançó de manera alegre, però en realitat és una cançó trista, molt trista, perquè fa una reflexió sobre la vida d'un gigoló, un home que viu d'oferir sexe i companyia a dones benestants a canvi de diners. La lletra, en primera persona, parla d'un home que, malgrat la vida plena del glamour que sembla que l'envolta, se sent profundament sol i es deleix desesperadament per trobar algun dia el veritable amor d'una dona. Fins la setmana vinent, amics.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giner.
3: Molt benvinguts a l'Ensèrie. En aquesta setmana amb estrenes a quasi totes les plataformes, així que comencem el repàs a la cartellera.
4: Conocí una mujer.
5: Mami, ¿quién es esta mujer?
4: Güey, es una diosa.
5: Pero es una diosa prohibida.
3: I ho fem des d'aquest dimecres a Netflix i arriba Entre padre e hijo.
5: Hola, papá.
6: Quiero presentar a Bárbara. Es mi prometida.
7: No vuelvas a hacer lo que hiciste ayer en la ciudad.
6: ¿Qué hice?
7: ¿Qué hiciste?
3: Una advocada d'èxit visita la casa del seu promès i comença una perillosa relació amb el conflictiu fill enmig de tensions ocultes i secrets inquietants. La ficció té la peculiaritat de ser una microsèrie de 20 episodis de 10 minuts cada un.
8: El año pasado, mis amigos y yo nos apuntamos a un curso de nuevas masculinidades. ¿Qué es un hombre? ¿Y qué es una mujer? Cumplir las expectativas de la sociedad actual es complicado.
9: El puñetero curso que me hundió la vida.
3: També des d'aquest dimecres, i encara a Netflix, hi trobem la segona temporada de Gallitos.
10: Yo pensaba que me haría feliz, pero ahora que hemos vuelto, bueno, no hay chispa.
11: ¿Habéis hecho apuestas con mi relación?
3: Torna aquesta adaptació neerlandesa de Machos Alfa, on quatre amics en plena crisi de la masculinitat intenten sobreviure a un món canviant sense perdre les seves relacions ni la seva carrera.
12: Pues eso, te conozco desde hace mucho.

0: Algo va mal.
1: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
0: Las cosas están desapareciendo.
1: ¿Dónde está Jesús?
2: Després d'haver estat a la Terra des del principi dels temps i amb l'apocalipsi frustrat, l'àngel i el dimoni tornen a una vida tranquil·la entre els mortals del Soho londinenc quan un missatger inesperat es presenta amb un misteri sorprenent.
3: Wellesley.
4: Garrett Graham no tiene novias. ¿Qué está pasando?
2: La darrera proposta d'aquest dimecres ja ens porta cap a Amazon Prime amb l'estrena de Off Campus.
4: Es el plan más paranoico del mundo y que me tiene enamorada.
3: 5 de la tarde, martes.
4: Ensayo, 7 de la mañana, martes.
3: Entreno.
4: Por eso te dije que no puedo ayudarte.
2: Parlem d'un drama universitari basat en la saga bestsellers internacional escrita per L. Kennedy.
3: Ahora está mirando. Si quieres convencer a alguien de que estamos liados, no puedes ponerte así cada vez que me acerco.
2: La història segueix a un equip de hockey sobre gel, d'elit i les dones de les seves vides mentre s'enfronten a l'amor, al desamor i l'autodescobriment forjant profundes amistats i llaços estrets mentre fan la transició cap a la vida adulta.
5: Jane, it's Sarah, the Duchess of York. I know you must be afraid. We've been through so much together, you and I.
2: Des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba The Lady.
6: I want a career in fashion. London's where I need to be.
7: Get over yourself, will ya?
6: You're going nowhere.
2: La ficció segueix una jove brillant d'origen humil que somia amb escapar de la seva vida a la petita ciutat costanera de Grimsby. Per fer possible el seu somni, aconsegueix una feina com a ajudant de vestuari de Sarah Ferguson. La protagonista creu haver trobat la porta d'entrada al món que sempre ha desitjat, però darrere els murs de palau descobrirà una realitat molt diferent.
8: Los hombres de verdad solemos vivir según nuestras propias reglas.
9: No, los hombres de verdad saben distinguir el bien del mal.
2: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem Nemesis.
10: Cuatro autores van a por objetivos de alto nivel y cambian el modus operandi.
11: No me digas que crees que es la misma banda que has estado buscando.
10: Lo sé, mataron a mi compañero.
2: És la història de dos homes en llocs oposats de la llei. El relat del que passa quan la força imparable d'un criminal es troba amb un objecte inamovible, un policia brillant.
12: Quiero que pienses en lo que dijimos.
13: Un gran golpe más y empezará el próximo capítulo de nuestras vidas.
2: En definitiva, estem davant d'una sèrie d'atracaments amb molta acció, drames familiars i una lluita a vida o mort.
14: Hello, my love.
15: Can't wait to see you. Both of you.
2: A Max, també des d'aquest dijous, s'hi estrena Presa 951.
16: I think you need to view this as an abduction.
17: Foreign Office has advised me to do nothing.
2: La sèrie narra l'extraordinària història real d'una mare britànico-iraní empresonada i retinguda com a hostatge per l'Iran durant 6 anys. També la del seu marit, que va dur a terme una incansable campanya publicitària per aconseguir el seu alliberament.
18: You don't need to walk us in. Mom never did.
19: Look, he's dead. Okay.
2: Divendres, a Amazon s'hi estrena No és així.
20: It's been almost a year. I think it's time.
21: Everyone has really missed you. Your sermons. Your voice.
2: Un pastor vidu amb tres fills i una recent divorciada amb dos adolescents hauran d'adaptar-se de nou a la solteria i a la paternitat. Les seves famílies solien compartir-ho tot. Però ara veurem si aquest serà l'inici d'una història d'amor o no.
22: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
23: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
22: El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
2: També divendres a Netflix hi arriba la segona temporada de Berlín.
22: Un aristócrata, un tipo insufrible.
23: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
22: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
2: En aquesta segona entrega de la sèrie que segueix les aventures d'un personatge de la Casa de Papel, els protagonistes reuniran a la seva banda, aquest cop a Sevilla, per executar el seu pla mestre, fingir que volen robar la Dama de Armiño.
24: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist.
2: I finalment divendres, també a Disney Plus, hi trobem la segona temporada de Rivales.
25: The I-Chain. Back together again.
2: Torna aquesta ficció que ens situa a l'Anglaterra dels anys 80 i la rivalitat entre dos homes influents que lluiten acarnissadament pel món de la televisió independent.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.